l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
1: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans

0: El riu dels Cinc Colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels Cinc Colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
3: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
5: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
3: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suara en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
3: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: El cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
3: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Santromà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fet.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
3: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
3: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
3: Són 9:15, el tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat de fet aquest dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
10: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara a tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests 2 mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i es recupera bona part del servei de les 3 línies del tram Besòs.
3: Doncs haurem d'esperar aquestes 2 setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes 2 línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira Garcia, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
3: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molt de temps, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la rosal.
3: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
3: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
16: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades, que els manté com a líders invictes de primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. A l'afegit, el gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92 s'han tanciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
17: The first goal we received was my fault because
18: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
16: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
19: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
16: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
20: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
16: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
21: Doncs molt bon inici, no?
16: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
21: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
16: Adéu.
21: Temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
22: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
23: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
22: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
21: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la casa de la festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Doncs amb aquest Seguici Popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que no vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya a ver cuenta, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: Se tropezó con un escalón. Sí.
8: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
9: Deixaràs de sentir-la a prop?
1: Continguts en xarxa.

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars destacats als serveis informatius de Ràdio Tordera aquest dilluns 14 de setembre. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde Joan Carles García subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada sense que jutge o fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
5: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria. I com deia abans, els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
4: L'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. L'acte institucional va comptar amb l'ofrena floral a Lluís Companys, la cobla principal de Banyoles, el castell de la Colla de l'Alt Maresme i la Selva Benítima i un vermut popular. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
6: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. La que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre.
4: La delegació Encolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi. L'entitat organitza una xerrada a la biblioteca, el Corre per les Mames i la Marxa Miralles. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín.
7: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
4: Obren les inscripcions per als cursos de català a partir d'avui fins al 21 de setembre per part del Consorci de Normalització Lingüística. El punt d'atenció presencial s'ubicarà a l'antic Hospital de Pobres. Laia Perpinyà és professora del Consorci.
8: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
4: I Càritas obre també les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. El procés es pot fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni 5, de 5 a 8 de la tarda. Escoltem la Dolors Pinatelli, voluntària.
9: Començàvem bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques. Algun n'hi ha, que sí que hi ha, porta més temps o sap més coses, i també hi ha l'altre perfil, que serien els sud-americans, que amb aquests, esclar, ens hi comuniquem molt més fàcilment.
4: En esports, el Club Futbol Tordera diu adéu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart. Els de Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0 gols a 4. Així ho valorava l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
10: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que és generació aquesta del 2007. Els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o hem frontat contra ells sempre. Per tant, els coneixia bé. Sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit...
4: Un informatiu on tindrem també plana comarcal, la previsió del temps. En Joaquim Serra ens portarà a l'última hora també a l'informatiu, i avui a la segona part l'espai de les entitats La Teranyina, com ja avançàvem amb la delegació Encolliga Tordera. Un informatiu d'aquí una hora d'aquest dilluns 14 de setembre que us ampliarem a continuació. Que passin bon dia i fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bon dia, són les 9 i 9 minuts d'avui, dilluns 14 de setembre del 2026. Anem adaptant la programació de Ràdio Tordera a la nova programació de tardor, hivern i primavera 2026-2027. Segueix la revista de l'informatiu amb aquesta franja, tot i que a mesura que vagin passant les setmanes anirem incorporant noves seccions i també nous formats. De moment, però com sempre, després de l'avanç informatiu de les 9, fem una visita al quiosc. Anem a repassar la premsa del dia. I ens fixem, com sempre, per començar amb els diaris catalans. L'Ara destaca el frec a frec, diu, entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. El bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó. L'extrema dreta baixa i passa de ser segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. Fotografia de portada per Lamine Yamal assenyalant el càmera en la celebració d'un dels seus gols d'ahir. Diu, el Barça més letal també sap patir. El Barça es va veure sorprès a València quan, després d'anar guanyant per 0-3 amb un gol de Xavi Espar i un doblet de Lamine Yamal, el Llevant va marcar dos gols i es va acostar en el marcador. Al final, Llevant 2, Barça 4. Més notícies. Les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Doble entrevista avui en l'Ara. Per una banda, Sònia Moreno, periodista experta en Marroc, diu, darrere de la crisi de Ceuta hi ha una intencionalitat política. I de l'altra, Marta Serra García, catedràtica i experta en intel·ligència artificial. Diu, a Europa hi ha més confiança en la intel·ligència artificial que als Estats Units. La Vanguardia diu que el sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. Fotografia de portada per Enric Mas, que es corona, diu, a la Vuelta. El veiem amb el mallot vermell celebrant ahir la victòria a la Vuelta d'aquest 2026. Una victòria marcada també per l'eliminació per l'accident de Tadej Pogacar. Més notícies. Lleu avantatge de l'esquerra a les eleccions a Suècia. El bloc liderat pels socialdemòcrates obtindria una ajustada majoria absoluta. OpenAI endarrereix la sortida a la borsa per la incertesa actual. Els papers desclassificats de Ceuta obren vies a la causa judicial. La Vanguardia entrevista l'alcalde de Manresa, Marc Aloi. Diu, no podem normalitzar joves amb navalles pel carrer. Fotografia per Lamine Yamal, celebrant la victòria d'ahir, i també per Marc Márquez, que és el nou líder del campionat després de la darrera victòria en MotoGP. El periòdico diu que la població reclosa puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat ultima l'ampliació de la presó de Mas d'Enric amb la construcció de dos mòduls més. Justícia estudia aplicar mesures similars en un altre centre. Fotografia de portada per el rei d'Espanya donant la copa en el guanyador del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid. Diu, els reis del Madrid. Antonelli guanya el primer Gran Premi al circuit madrileny davant de Felip VI, però amb l'absència de membres del govern. La indústria avisa del risc d'aturada per l'alt cost de l'energia. Fotografia per el president de la Generalitat. Illa, diu, centrarà la segona meitat del seu mandat en habitatge i educació. L'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça. Barcelona només cobra el 23% de les multes a les zones de baixes emissions. I 4.000 nens espanyols reben classe de les seves famílies a casa, en el que es coneix com homeschooling. Completem els diaris catalans amb El Punt. Parla de bolets a contratemps. L'estudi del canvi climàtic constata que les temperatures van més tard i són més curtes, però falten dades per concloure que n'hi ha menys. Imatge per un rovelló. Anem cap a Madrid. Portada de Del Mundo diu que el Tribunal de Comptes entrega un pendrive amb els donants del PSOE. El jutge rep per la peça secreta un arxiu amb els noms i els cognoms dels finançadors del partit entre el 2017 i el 2024.
Els investigadors busquen possibles casos de pitufeig després de portar al Dama un contracte fictici de 15 milions. L'empresari va testificar que l'entorn de Zapatero li va ordenar recórrer a la societat del xavista Francisco Flores. Fotografia pel guanyador del Gran Premi de Madrid, Antonelli. Diu Antonelli estrena al Mad Ring el gran premi més vibrant del Mundial. Brussel·les va avisar el maig de que Espanya no tenia un pla efectiu davant d'entrades massives. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen ralentir el seu desenvolupament, però Donald Trump ho rebutja. Iran i els seus aliats aconsegueixen tallar l'aixeta al petroli d'Aràbia Saudit. El retrocés de la ultradreta empenya Suècia cap a un empat total entre blocs. L'ABC destaca el Gran Premi de Fórmula 1, diu que Antonelli culmina l'èxit de la Fórmula 1 a Madrid. Veiem l'instant en què el rei entrega a Antonelli el guardó del Gran Premi d'Espanya. També en portada diu que dirigents del PSOE rebutgen a Zapatero en els seus actes de campanya. L'investigació per corrupció trenca el pla del vot útil de Sánchez i desmobilitza les seves bases a les portes del cicle electoral del 2027. I el País parla de codi vermell a la intel·ligència artificial. El vertigen paralitza les tecnològiques. OpenAI suspèn la seva sortida a borsa. Els líders de les plataformes defensen frenar l'avanç de la intel·ligència artificial i Donald Trump minimitza els riscos i diu que el perill és la Xina. Fotografia per públic i també els monoplaces ahir en el Gran Premi d'Espanya a Madrid. Diu la gran festa de la Fórmula 1 a Madrid corona el jove pilot italià Antonelli, de 20 anys. Estats Units frena el cas obert a Espanya contra el seu tsar del petroli a Veneçuela. La falta de col·laboració de Washington bloqueja la causa que investiga Alejandro Betancourt. Marroc viu la crisi entre el fervor nacionalista i la preocupació pels migrants. I els socialdemòcrates guanyen en màxima igualtat entre els blocs de dreta i esquerra a Suècia. En esports, Enric Mas torna a Espanya el triomf a la Vuelta 12 anys després. En bàsquet, una nova generació de jugadores conquereix el bronze en el Mundial. I en futbol, el Barça segueix golejant i s'imposa 2-4 al Llevant. Un darrer apunt, parlant de mòbils, diu com les pantalles han impactat en la capacitat de concentració. I fins aquí el més destacat de la premsa generalista. Seguim encara amb més diaris. Anem amb la premsa esportiva i econòmica. L'esportiu amb imatge de l'encaixada de Deiemi Rafinha diu no sempre es pot brillar. El Barça té una desconnexió en el tram final amb 0-3 i li toca suar, però competeix i suma el 5-5 a la Lliga. L'efectivitat l'enlaira amb dianes de Lamine Yamal, Espart i un golaç de Deiemi que apaivaga la insurrecció del rocós Llevant. Al final, 2-4. A l'Espanyol, Roberto reivindica en un inici esplendorós i surt a gol per partit jugat. El Sabadell, primera derrota, són moix. El Sabadell no pot frenar l'efectivitat del Mallorca, gall de la categoria. L'acaba perdent per 2-0. Márquez dinamita el Mundial, imatge del pilot de Cervera celebrant el títol. Imatge també pel mallorquí Enric Mas, que rubrica el gran triomf de la seva carrera. L'esport amb la mateixa imatge de Rafinha i Adeyemi somrient celebrant un dels gols d'ahir. Diu ple al 15. El Barça consolida el seu lideratge amb un ple de victòries a les 5 primeres jornades. Xavi Espart va obrir el marcador i Lamine va signar un doblet. El Llevant va amenaçar amb empatar la segona part, però Adeyemi va sentenciar amb un golaç. Mundo Deportivo parla també de ple al 15, en aquest cas amb imatge de Lamine Yamal i de Rafinha. El Barça suma la seva cinquena victòria en 5 jornades i segueix al capdavant de la Lliga amb 3 punts per sobre del Madrid. Destaca també el Mundo la tornada d'un ciclista espanyol a la Vuelta. Diu volta d'honor per Enric Mas. El mallorquí arriba al seu zènit als 31 anys amb un merescut triomf, el primer d'un espanyol en 12 anys a la Vuelta. L'AS, doble pàgina amb imatge del circuit de Madrid, diu sobre rodes.
Antonelli, líder del Mundial, es converteix en el primer guanyador a Mattring. El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 va congregar més de 300.000 aficionats en 3 dies. El Marca també amb imatge del monoplaça d'Antonelli titula Monumental Madrid. Antonelli fa història al ser el primer guanyador de Mattring. Sensacional l'estrena d'un circuit, diu que ha arribat per quedar-se. En Petit diu tercer doblet seguit de Lamine Yamal. L'Atlético no perd el tren amb golejada a la Real Societat per 0-3. Marc Márquez diu guanya i es posa líder i Enric Mas trenca una sequera de 12 anys. Acabem la nostra visita al quiosc amb la premsa econòmica. El diari L'Economista diu que Renfe demana a Portugal que eviti la liberalització del tren que va aplicar a Espanya. Reclama models més madurs i provats. I Expansió diu que Santander controlarà la inversió de grans clients en altres bancs. Oferirà un servei global independent als clients amb més de 2 milions d'euros. I fins aquí el més destacat que podem llegir a les portades dels diaris d'avui dilluns. Fem una pausa musical i tornarem amb un article d'opinió. Avui el signa el nostre company en Pepe Oyarzun.

4 minuts que passen del punt de 2:15 del matí d'aquest dilluns 14 de setembre del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 20 graus centígrads i esperem un dia assolellat. Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica, una jornada dedicada a conscienciar i donar visibilitat a aquesta malaltia inflamatòria de la pell que afecta milions de persones. Avui és el dia de l'exaltació de la Santa Creu. Aquesta festivitat es commemora el 14 de setembre perquè marca l'aniversari de la dedicació de la Basílica del Sant Sepulcre a Jerusalem l'any 335, on l'emperadriu Helena va afirmar haver trobat la creu original. Avui fa anys l'actriu catalana Michelle Jenner, que en fa 40, o l'actor Sam Neill, que en fa 79. Falten 41 dies pel canvi d'hora, que es farà la nit del dissabte 24 al diumenge 25 d'octubre. El proper dia festiu a Catalunya és el 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya, i falten 28 dies. Per avui preveiem cel clar amb temperatures que fregaran els 30 graus de màxima i 19 de mínima. Demà dimarts es mantindrà el temps assolellat i càlid amb màximes al voltant dels 30 i mínimes lleugerament més altes. Hem llegit que un equip d'investigadors ha descobert que les abelles són capaces de realitzar operacions matemàtiques bàsiques com sumar i restar, i associant colors a valors numèrics. El calendari del pagès diu que setembre boirós, granalós i vinós. És el moment ideal per recollir els darrers tomàquets, albergínies i pebrots i per plantar hortalisses de tardor-hivern com escaroles, espinacs o enciams. Avui tenim mercat setmanal a Blanes, al Passeig de Mar o a Santa Coloma de Farners. Demà n'hi haurà a Lloret de Mar i a Pineda. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. La recollida de voluminosos aquesta setmana, o concretament, perdó, el dia d'avui, és a Ágora Park. Recordem que cal trucar al telèfon 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu continua sec i hem de lamentar la mort de Montserrat Ribes Mates, que va morir a l'edat de 91 anys. Aquest cap de setmana es va celebrar la cerimònia i el comiat al tanatori de Tordera. I fins aquí les dades d'aquest 14 de setembre. Acabem amb una frase cèlebre. La d'avui és de Sant Agustí i diu que la mesura de l'amor és estimar sense mesura.

0: 4 minuts i ens plantem a 3 quarts de 10 del matí. Anem a repassar efemèrides informatives d'un 14 de setembre al nostre poble. Avui fa 10 anys explicàvem que la tradició pesquera de les poblacions del litoral maresmenc es posava de manifest a les jornades gastronòmiques que organitzava el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. Es dedicaven aquell estiu i tardor a la cuina marinera amb propostes de plats elaborats per restauradors del territori que tenien el peix i el marisc com a producte estrella. Diversos municipis de la comarca apareixien en un opuscle que repartia les oficines municipals i de turisme del Maresme. Avui fa 5 anys, les gestants de la comarca i també de la Selva Marítima que estiguessin portant el control del seu embaràs a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva podrien tornar a entrar acompanyades a les ecografies i visites de control gràcies a les millores en el nombre de casos positius per la Covid-19 als centres de la corporació. I és que a causa de l'augment de casos de coronavirus de la cinquena onada, el mes d'agost s'havia hagut de suspendre l'entrada amb acompanyants a ecografies obstetètriques i visites de control per minimitzar el risc de contagis en la mesura possible. I avui fa un any el mossèn Salvador Joanola deixava de ser rector de les parròquies de Tordera, Vallmanya i Orsavinyà després de 8 anys. A partir d'aquell moment passaria a ser el rector de les parròquies de Maçanet de la Selva, Sils i Vidrera, segons havia decidit el bisbat de Girona. Joanola guardava un bon record dels anys a Tordera, on havia pogut viure de prop la vida del poble i crear vincles amb la gent, tant dins com fora de l'església.
1: Jo, sobretot, Tordera, ho recordaré com aquell lloc on de mica en mica les coses han anat sortint, m'explico. Jo he anat trobant com el meu lloc i me refereixo tant al cor de la gent i a la vida de la gent. La plaça de l'Església, en quant a negocis i botigues, potser està una miqueta tocada de mort, no? Perquè hi ha poqueta cosa, però els poquets que hi som, clar, ens veiem cada dia, ens saludem en tal, no sé què, com estàs, què fas, tal, pum, i han anat sorgint coses molt maques. I ara poso aquest exemple del que hi ha fora de la parròquia, però també dintre de la parròquia, a nivell de grups, de missa, de coral, d'escolans, de celebracions, de tal. Clar, jo el que veig és que amb aquests 8 anyets i potser una miqueta més, tu, me toca fer un enterro, me toca fer un bateig, me toca un tal, i aquest és d'aquí, aquest és d'allà, aquest és de can aquest, de can altre, de no sé què, del barri... És maco, és maco. Jo ara ja sentia com si hagués agafat ja l'arrencada una miqueta de la vida, no? El pols, he agafat el pols de la vida del poble i sí, noi, i ara toca canviar.
0: També parlava de moments difícils, com la pandèmia, quan va haver d'adaptar-se per seguir acompanyant els feligresos a través de retransmissions per YouTube i celebracions amb restriccions.
1: Va ser instantani, trucant-se des del bisbat de Girona el 14 de març, sempre me'n recordaré, 14 de març, que era un dissabte, ens truquen directament del bisbat de Girona i diuen, no feu la missa d'avui, ja, a partir de ja no, avui, dissabte a la tarda, hi ha les misses de la tarda i del diumenge, llavors, no feu la missa, tanqueu i aviseu a qui sigui, que no. Aquell mateix dia vaig obrir el canal de YouTube.
0: El seu substitut serà...
1: Vaig fer misses i feia adoracions, i me'n recordo un any també que per Sant Antoni vaig fer la benedicció dels animals pel YouTube, llavors... Fins a cert punt, jo tenia com una escletxa oberta per donar sortida a la meva missió, a la meva il·lusió de poder estar, de poder fer, de poder, no sé, ser útil, diguem-ho així, no? I sí, i així es va ser. Llavors jo vaig viure, doncs això, bueno, tancat a casa, mirant una miqueta el món per la finestra que se'ns deixava veure, el món, no?, per els medis i tal, però jo també obrint, ja dic, una finestra a la fe, a l'esperança, a la meva missió, i quan em varen deixar sortir, en tromba vaig sortir jo. Quan varen dir, mossèn, ara el govern ja permet fer els funerals a l'aire lliure i amb 4 persones i en el cementiri, i jo, 2 mascaretes en el morro i som-hi.
0: El seu substitut, com dèiem, seria el mossèn Edwin Antonio Vázquez, un sacerdot colombià que ja feia anys que treballava a Catalunya i que en aquells moments era rector a Sant Jaume de Sal, a Girona. Joanola l'havia descrit com una persona entregada, delicada i amb molta vocació, que parlava català amb fluïdesa i que havia sabut guanyar-se la confiança tant de la comunitat llatinoamericana com també de la local.
1: És un mossèn que ja veieu pel nom, que és de fora, però ja porta molt de temps aquí a Catalunya, ja porta molt de temps a Girona, de manera que ell és una vocació, és un noi jove que sent la seva vocació a ser mossèn a Colòmbia, i a través d'un acord que hi ha mutu entre el bisbat de Girona i un dels bisbats de Colòmbia, sent la vocació, se li proposa si vol ser missioner. Clar, missioner vinguent aquí, no? No pas a l'Àfrica ni a la Conxinxina, sinó vinguent a Girona. Ell diu que sí, deixa la seva família, la seva terra, el seu d'allò, i ve cap aquí. És un noi que, si no m'equivoco, va fer la major part, per no dir, potser m'equivoco, la totalitat dels estudis de teologia, filosofia, el que estudiem els capellans, allà. Però, amb un esperit molt obert, parla el català perfectament. Evidentment, no serà el català de Girona. Se li nota, però bueno, què més li vols demanar? Però sí, és un mossèn molt maco. A dia d'avui està a Sant Jaume de Sal, el veïnat de Sal, al costat de Girona, i té la parròquia plena, a rebentar de gent. Sí, de llatinoamericans, però també de saltencs, de gironins. Llavors, és un mossèn entregat, atent, delicat. Veureu un canvi de to a l'hora de parlar, dir les coses i fer molt gran amb mi. Jo sóc una mica bruto. Ell és colombiano. Ai, escúcheme usted, que por favor, que no sé què. Té aquest punt com de dolç, no?, que tenen els llatinoamericans, no? Però és un nano pencaire, és un nano entregat.
0: I fins aquí, doncs, les efemèrides informatives d'un 14 de setembre. Hem repassat què passava en un dia com el d'avui, de fa 10, de fa 5 i de fa un any. I anirem amb música, ho fem amb les efemèrides musicals d'un 14 de setembre. A l'any 1949, a Califòrnia, naixia Ed King, guitarrista de grups com Lynyrd Skynyrd o els Strawberry Alarm Clock.

de la música gairebé psicodèlica amb aquest incens en Peppermint, escoltaven de Strawberry Alarm Clock. Un nom força curiós per aquesta banda que recordàvem avui el naixement del seu guitarrista. Anem amb més històries. En un dia com el d'avui de l'any 1950 naixia un altre guitarrista, Paul Kossoff. Ell era el guitarrista del grup Free.

I acabem també a Ritme de Rock, ho fem recordant en aquest cas una cançó, i és que en un dia com el d'avui de l'any 1955, acompanyat per la banda de Fats Domino, Little Richard gravava en els estudis de Nova York una bomba explosiva que ja forma part de la història de la música. Aquest tema...

Tutti Frutti, tot un clàssic de Little Richard i, evidentment, de la història del rock. Acabem amb una curiositat. En un dia com el d'avui de l'any 1970, Stevie Wonder es casava amb la cantant i exsecretària del segell discogràfic Motown, Syreeta Wright. Amb ells ens acomiadem. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Ikman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal. Escoltem Joan Carles García.
2: Agraeix a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria. I com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: Dilluns 14 de setembre, l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. L'acte institucional va comptar amb l'ofrena floral a Lluís Companys, la cobla principal de Banyoles, els castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima i un vermut popular. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. La que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre.
1: La delegació Oncolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi. L'entitat organitza una xerrada a la biblioteca, el Corre per les Mames i la Marxa de Miralles. Judit Martínez, presidenta de la delegació.
4: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
1: Obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística a partir d'avui fins al 21 de setembre en diversos torns. Laia Perpinyà és professora del curs.
5: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: I Càritas obre també les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. El procés es pot fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni, 5 de 5 a 8 de la tarda. La Dolors Pignatelli és una de les voluntàries.
6: Començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques.
1: En esports, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant la Unió Esportiva Quart. Els de Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0 gols a 4. Escoltem l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
7: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que és la generació aquesta del 2007. Els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o hem frontat contra ells sempre. Per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
8: Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir, i de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí, mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí. Tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est-sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i, per tant, la temperatura màxima no pujarà tant. Baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31-32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i l'espai de les entitats a la Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 10 anys després de l'inici de la investigació, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decretat el sobreseïment provisional de la peça separada coneguda com Hickman Catmon, una de les 8 derivades de la macrocausa Estela. L'arxivament afecta directament l'exalcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, que va ser detingut el maig de 2018 en el marc de l'operació Estela i que des d'aleshores ha mantingut la condició d'investigació. García, que va ser alcalde de Tordera des del 1995 i diputat provincial per Junts, era un dels investigats de la causa, juntament amb el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, l'activista Víctor Terradellas, la seva dona Judit Aixalà i el cap de cooperació de la Diputació, Jordi Castells. La interlocutòria, signada el 5 d'agost d'aquest 2026, assenyala que no ha quedat acreditada la comissió dels delictes que s'investigaven, malversació, prevaricació i tràfic d'influències, i acull les peticions tant de les defenses com del Ministeri Fiscal. La decisió suposa el tancament definitiu de l'última peça que encara romana oberta de la causa Estela, després que la resta de peces ja quedessin arxivades en anys anteriors. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada, sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
1: 10 anys des d'un dia que, sense saber per què, la policia em va venir a buscar i em va tancar. Em va tancar durant més de 40 hores, acusant-me de quelcom que jo no coneixia, no sabent el què. De fet, quan em van deixar sortir, vaig saber exactament de què m'estaven acusant o què estaven investigant. Penseu que no només vaig passar una nit i moltes més hores tancat a la Policia Nacional per un delicte que no havia comès, i ara es demostra que no havia comès, sinó que desconeixia per què estava així. Un cop has passat això, el que esperes és que en un termini més o menys raonable hi hagi sentència o es formuli alguna acusació, perquè el que ha passat durant aquests 10 anys és que no s'ha formulat cap tipus d'acusació. Per tant, tot i que hi havia qüestions obertes, mai ni el jutge ni el fiscal no han formulat cap tipus d'acusació.
0: García reitera que tota la investigació ha servit per demostrar que les subvencions investigades s'havien atorgat legalment i que, malgrat el desgast i els danys a la seva imatge pública, es pot exercir la política amb total honestedat.
1: El que vull ara és treure-ho de sobre, agrair a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria, i com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, poder-los explicar que no ha estat així. Hi ha alguns casos molt excepcionals, que m'havien maltractat, m'havien insultat i aquestes coses, ja ara em relaxo en el sentit de, per molt que pogués creure que jo he fet alguna cosa malament, no l'he fet. Per tant, una valoració no positiva, perquè després de 10 anys no es pot dir que sigui positiva, però una valoració final que demostra el que tantes vegades he dit i el que tantes vegades he hagut de demostrar, i queda malament, i fins i tot que ho digui algú que s'ha dedicat a la política, que es pot ser honest i dedicar-se a la política malgrat moltes vegades aquests cops tan durs que costa de superar.
0: La peça Hickman Catmon es va obrir el 2016 a partir d'una denúncia per presumptes irregularitats en els pagaments de la Diputació de Barcelona a diverses entitats de cooperació. El jutge Joaquín Aguirre, llavors titulars del jutjat, va centrar la investigació en les fundacions Catmon i Hickman Acció Solidària, que haurien rebut més de 10 milions d'euros en subvencions públiques entre el 2011 i el 2015. García, en la seva condició de diputat d'Hisenda i responsable de Relacions Internacionals de la Diputació, va ser assenyalat per la seva suposada implicació en la concessió d'ajudes. Joan Carles García afirma que tot el cas té un rerefons polític que es va iniciar a partir d'una denúncia inicial d'alguns grups polítics com la CUP i l'Entesa i del sindicat CGT, unida posteriorment a una denúncia anònima que era falsa. La denúncia que el jutge instructor va utilitzar al cas per intentar vincular suposades irregularitats amb el finançament del referèndum de l'1 d'octubre, integrant-ho en l'anomenada Operació Estela i en una trama que pretenia relacionar els càrrecs polítics i el mateix expresident Puigdemont. Escoltem Joan Carles García.
1: A partir d'aquestes denúncies internes d'aquests grups polítics i d'aquest sindicat, és curiós que això ho agafa un jutge mediàtic, que és en Joaquín Aguirre. En Joaquín Aguirre el que buscava realment era que aquests diners que deien que havien malversat s'havien utilitzat, i creia ell, o volia buscar això, que s'havien utilitzat per una qüestió absolutament política, que era fer el referèndum de l'1 d'octubre, del procés. Per tant, agafa aquesta qüestió i a partir d'aquí es comença a inventar, no només el jutge, sinó que la pròpia policia dels seus informes, comença a inventar una trama que té a veure amb qüestions polítiques, és el lawfare famós. Perquè fixeu-vos que d'aquí comença a sortir el cas Wolof, que vol dir president Puigdemont, a l'Estela doncs, estan implicats algunes persones que fins i tot ja estan mortes, que doncs estaven, tenien càrrecs polítics a Convergència en el seu moment, i també havien implicat el diputat Dalmases, que com sabeu és diputat.
0: Joan Carles García assenyala que la situació li va comportar greus perjudicis personals, com la denegació de 2 crèdits personals, problemes per demanar un préstec per a l'Ajuntament de Tordera en la seva etapa d'alcalde i el rebuig d'una oferta de treball en una multinacional per estar investigat, sumant el patiment i la mort de familiars durant aquests anys.
1: D'aquesta situació n'han viscut situacions personals complicades. Per exemple, m'han denegat 2 crèdits personals i van denegar un crèdit a l'Ajuntament de Tordera quan encara era alcalde, perquè estava imputat. I quan vaig plegar l'alcalde que buscava feina, em van negar una feina a una multinacional perquè estava imputat. Per tant, imputat investigat, que al final seguim dient imputat. Per tant, això a més té unes derivades personals i familiars. Alguns familiars han mort durant aquests 10 anys amb el sentiment que jo no havia fet alguna cosa i que m'estaven acusant i que això fa mal. Insisteixo, que et deneguin 2 crèdits perquè estàs investigat o que et deneguin una feina, no perquè no siguis vàlid, sinó perquè estàs investigat, doncs és greu. I després hi ha gent que parla de portes giratòries. Imagineu-vos, només un alcalde, com pot patir les conseqüències de les males visions d'alguns jutjats que et col·loquen en un lloc que no correspon.
0: Al llarg dels darrers anys, tant l'Audiència de Barcelona com el Ministeri Fiscal havien qüestionat reiteradament les formes del jutge Aguirre, que es va jubilar sense que li obrissin cap expedient disciplinari. Totes les peces de la causa Estela, excepte aquesta que expliquem, van ser arxivades amb durs retrets dels tribunals superiors. Amb la nova resolució, la jutgessa Alejandra Gil posa fi a 10 anys d'instrucció. Canviant de tema, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va encapçalar l'acte institucional de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb un discurs marcat per la reivindicació de la identitat, la defensa de la llengua catalana i una crida directa a l'autoestima col·lectiva en el marc de la programació d'activitats culturals i institucionals del municipi. La jornada va començar a les 11 amb una audició de sardanes, amb la copra principal de Banyoles. A les 12 va tenir lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part de entitats i institucions, seguida del Parlament i el Cant dels Segadors. Durant la seva intervenció, Mejías va posar l'accent en la necessitat de valorar el treball diari i la força del món local davant dels reptes globals i la regressió dels drets. En aquest sentit, l'alcaldessa va enviar un missatge de confiança cap al futur del municipi i també de cara al futur del país.
2: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. la que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre, però sense deixar de mirar-nos endins i reconèixer el valor d'allò que tenim. És innegable que vivim moments complexos, moments de regressió dels drets individuals i nacionals i del retorn d'un populisme que ens vol situar aquí i arreu d'Europa en un passat que creiem superat.
0: Així mateix, el discurs va tenir un espai per fer valdre l'esforç de la ciutadania de Tordera, la tasca del teixit associatiu, el paper del comerç local i la tradició agrícola com a pilars fonamentals de la comunitat. L'alcaldessa va concloure apel·lant a la resiliència històrica de Catalunya per continuar avançant des de la convivència i l'inclusió.
2: Som un país resilient, un país que ha conegut moments difícils, que ha patit embats, que ha caigut i que ha sabut tornar-se a aixecar. Perquè aquesta també és la nostra manera de ser. Caure, resistir, aprendre i tornar-nos a aixecar. Perquè sabem que darrere d'un poble viu hi ha gent que hi participa. Darrere d'una cultura viva hi ha un poble que la transmet. I darrere d'un gran país hi ha necessàriament gent que dialoga, gent que escolta, que negocia i que sap trobar allò que ens uneix.
0: Per tancar l'acte institucional, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima van aixecar un pilar a la plaça i la celebració va finalitzar amb un vermut popular amb la presència de representants de la Corporació Municipal, entitats i veïns de la vila.

0: La delegació Colliga Tordera intensifica la seva activitat al municipi amb la confirmació de tres activitats adreçades a la sensibilització, la informació i la recaptació de fons per l'atenció gratuïta a les persones amb càncer i les seves famílies. En primer lloc, la programació inclourà una xerrada a la Biblioteca de Tordera el 9 d'octubre, coordinada per la Fundació Collliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer en el marc de la campanya Menja, Sa i Mouta. La sessió anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Mas sota el títol Alimentació Saludable a Millor Preu. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín.
1: Que coincidirà amb la 15a setmana de catalana de la prevenció del càncer. Vale? És una campanya que es diu Menja, Sa i Mouta. I la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Collliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació Saludable a Millor Preu. Val? Aleshores, vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: D'altra banda, el diumenge 25 d'octubre tindrà lloc la segona edició a Tordera de la cursa i caminada solidària Corre per les Mames, coincidint amb la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Es tracta d'una jornada esportiva de 8 quilòmetres amb sortida a les 9 del matí des de la pista del Veïnat de Sant Andreu. La prova es podrà fer tant corrent com caminant i té un preu de donatiu de 12 euros que anirà destinat íntegrament a la investigació i tractament del càncer de mama, incloent-hi habitualment i esmorzar al finalitzar. Escoltem Martín.
1: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
0: Les inscripcions per a la cursa es poden fer de manera presencial a l'antic Hospital de Pobres el 21 d'octubre de 6 a 7 de la tarda o al mateix dia al punt de sortida de 8 a 9 del matí. També hi haurà l'opció de fer l'inscripció en línia a la web correperlesmames.cat. Aquells que s'inscriguin fins al 13 d'octubre rebran la samarreta oficial dissenyada per la il·lustradora Anna Pol. A partir del 14 d'octubre es lliurarà la bossa d'on colliga fins a exaurir existències. Per tancar el bloc d'iniciativa, l'entitat organitzarà la tradicional Marxa de Miralles el 6 de desembre. Aquesta caminada popular fins al Turó de Miralles destaca per ser una ruta una mica més exigent però molt satisfactòria que combina la participació comunitària i la solidaritat en un entorn natural de la vila, finalitzant amb una botifarrada per a tots els participants.
1: No variarà molt el recorregut perquè al final...
2: De la Miralles.
1: I aleshores... Es pot variar una miqueta, però al final l'objectiu és pujar a Miralles i baixar per disfrutar d'una bona botifarrada. I bueno, sí que hi haurà alguna variació, però els que ja hagin vingut altres anys ja saben que és una caminada que és una miqueta més exigent. I que, bueno, que al final sempre passem un bon dia, és un paratge molt maco, i jo penso que el que té la marxa a Miralles és que acabes molt satisfet.
0: Des de la delegació recorden que la informació detallada i les actualitzacions sobre els punts de trobada es poden consultar a les xarxes socials i a la seva pàgina web. Del 14 al 21 de setembre estaran obertes les inscripcions per a una nova oferta de cursos de català del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. El procés s'organitza en diferents torns per facilitar l'accés a la formació. Laia Perpinyà és professora responsable local del Consorci.
3: Per què ho fem, això? No? Doncs perquè l'objectiu ara és arribar doncs, a més habitants, no? a més a persones que tenen altres nivells, és a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: Per consultar l'oferta completa de cursos es pot accedir a la pàgina web del Consorci o bé a través del codi QR facilitat a la convocatòria. Per més informació, presencial o resolució de dubtes, el punt d'atenció és l'antic Hospital de Pobres al carrer Sant Antoni 7 de Tordera, amb telèfon de contacte 93 253 47 46. I Càritas obre avui el procés d'inscripció i informació per aprendre català a Tordera. Es durà a terme a través dels tallers d'acollida lingüística i cultural, que persegueix l'objectiu de rebre els nouvinguts i transmetre'ls la cultura i els costums de Catalunya. Explica el perfil dels alumnes la Dolors Pinatelli, voluntària de Càritas.
2: El que fem és el taller d'acollida cultural i lingüística, es diu tal que això, o sigui, fem l'acollida cultural, d'explicar una mica aquí què fem, com som, com actuem, com ells també han de fer les coses aquí al poble, no? Llançar les escombraries als contenidors, bé, tots aquests costums i obligacions, d'alguna manera. I també anar-los ensenyant la llengua. En molts casos és començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques. Algun n'hi ha que sí que hi ha porta més temps o sap més coses, i també hi ha l'altre perfil, que serien els sud-americans, que amb aquests, esclar, ens hi comuniquem molt més fàcilment i és un altre nivell. O sigui, faríem un altre grup de persones, dic sud-americanes perquè ells ja saben, esclar, evidentment el castellà, i és una altra manera d'enfocar-ho.
0: Les inscripcions es podran fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni 5 de 5 a 8 de la tarda. Per inscriure's es requereix el DNI, el NIE o passaport, i també es fa una sèrie de preguntes per esbrinar quin coneixement de la llengua té el sol·licitant. S'intenta que siguin grups reduïts per tal de fer una educació individualitzada. El 5 d'octubre començaran les classes, que seran els dilluns i dimecres, de 10 a 2 quarts de 12 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 de la tarda. El curs acostuma a acabar al maig, i si l'alumne ha superat les 45 hores d'assistència, se li atorga un diploma que serveix per acreditar que s'han assolit

0: un enfrontament d'aquesta competició com a local. El conjunt visitant, la Unió Esportiva Quart A, arribava a la cita amb l'aval de ser el recent campió de segona catalana i nou equip de primera catalana. L'exigència del rival es va fer notar especialment en les accions d'un contra un, on van acabar sent decisives per desigualtat al marcador a favor dels gironins. En parlava en Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
1: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que és generació aquesta del 2007, els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona que estan classificats a Catalunya i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
0: El duel, que va comptar amb una gran assistència de públic, es pot recuperar a través del canal oficial de YouTube de Ràdio Tordera.

0: Més coses, la migranya és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen. S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia, així es coneix en el marc del Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. Ens informa Carme de Fez.
1: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
2: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
1: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
2: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
1: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la. Ho valora per la xarxa Manel Sant Romà, és president de Civic, una entitat que defensa la utilització responsable de la intel·ligència artificial. Ens ho explica i avança la crònica Carme de Fez.
1: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat. El qual no vol dir que hagi de ser així,

0: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
1: Fa un mes, OpenAI i Hugging Face van notificar un incident amb un miler de sistemes DIA. Van trobar la forma de comunicar-se i coordinar accions que no se'ls havien ordenat.
0: Hi ha hagut un incident fa qüestió de res, de dues setmanes, en la qual 1.000 agents, és a dir, 1.000 intel·ligències artificials, la mateixa intel·ligència artificial però dividida en 1.000, diguem-ne, en 1.000 trossets, 1.000 col·laboradors, s'han posat d'acord perquè els humans no els emprenyessin, perquè veien que si es posaven humans pel mig no arribarien a l'objectiu que els havia posat altres humans. No? Això està passant ara ja. I comencen a haver indicis de què passa de nosaltres.
1: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
0: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que no se'ls desmarxarà, però és que gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
1: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
2: Ampliem aquesta hora la informació del temps per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Comencem aquesta nova setmana d'un mes de setembre, de moment marcat per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada van baixar, la recta final, el cap de setmana s'han tornat a recuperar i avui tocaran sostre aquesta setmana. I és que de cara a dimecres tornarem a tenir un canvi de temps, amb xàfecs i tempestes cap a la tarda i vespre, que ens acompanyarien fins al matí del dijous. Ja desapareixent dijous a la tarda i, lògicament, també amb un nou descens de temperatura. De moment avui, però, ambient assolellat i unes màximes que fàcilment arribaran a l'interior de la comarca cap als 32 o 33 graus. A prop de la costa, fins i tot, també podrem superar els 30 de màxima. Pel que fa als vents, en general, bufaran fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí per la mar rissada, augmentant a marejol al migdia i maró durant la tarda, a conseqüència del vent moderat del sud-oest al llarg de tota la tarda. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, avui pugen, han pujat les mínimes, faran el mateix les màximes, i de cara a demà s'espera que es mantingui un temps semblant al d'avui, però, a diferència d'avui, el vent girarà a component est i sud-est. Serà un vent més humit, per tant també més fresquet, i això farà que les màximes puguin baixar una mica. Tot i així, hi haurà alguns valors per sobre o igualades o per sobre dels 30 graus de forma puntual. A prop de la costa quedarien entre els 28 i els 29 graus. Com dèiem, dimecres, canvi de temps, augment de la nuvolositat, encara amb màximes que arribarien cap als 27-28 graus puntualment, però amb una clara tendència a baixar les temperatures al llarg de dimecres, les mínimes registrant-se a última hora del dia, amb xàfecs i tempestes que es mantindrien i podrien anar a més la matinada del dijous.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 2:15 del matí i a 2:15 de vuit del vespre.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim una entrevista amb la delegació Encolliga Tordera i amb nosaltres ens acompanyarà per parlar de tot plegat la Judit Martín i la Cinta Casas.
1: Doncs ara sí, us saludo. Bona tarda, Judit. Bona tarda, Cinta.
2: Bona tarda.
1: Us tenim aquí per parlar una mica de tota aquesta actualització. Ara fa més d'un any que no ens reuníem aquí a Ràdio Tordera. Però abans de començar a actualitzar una mica la informació de com han anat aquests mesos, volia parlar una mica, deixem aquest petit espai per introduir, de què tracta l'entitat, què és Encolliga i com s'organitza.
2: Nosaltres som la delegació Encolliga Tordera, som una entitat del poble, que som una extensió de la Fundació Encolliga de Girona. És una delegació, la Fundació és un nucli, on es gestionen totes les activitats, tots els serveis, tots els donatius, tots els materials que van dirigits a millorar la qualitat de vida del pacient oncològic i les seves famílies. I les delegacions, el que fem és com de vincle arreu de tot el territori de les comarques gironines, i en el nostre cas, en el cas de Tordera, per una proximitat, el que fem és doncs això, de vincle amb la Fundació. Com ho fem? Doncs ho fem a través de donar informació als pacients si ens ho demanen, ho fem a través d'activitats que portem al poble, totes dirigides a nivell de salut en forma de xerrades o activitats esportives, també algunes culturals, i el que també amb una finalitat de recaudar donatius perquè siguin dirigits per poder donar impuls a totes aquestes activitats que es porten des de la Fundació pels pacients.
1: No sé si hi ha, o si vols afegir alguna cosa.
3: No, ho ha dit molt bé.
1: No sé si hi ha un perfil de pacient que us trobeu, o us trobeu una mica de tot. Hi ha algun perfil establert?
2: No, nosaltres realment som un suport a nivell del poble. Funcionem molt pel boca a boca. Sí que és veritat que si us dirigeu al cap de Tordera també trobareu uns cartells en què trobareu un parell de contactes de dues de les voluntàries de la Encolliga. Però el que fem realment és redirigir aquelles persones que necessiten o que han escoltat parlar dels serveis i prestacions que té la Encolliga, és redirigir-los a la Fundació. Els podem orientar sobre els serveis que s'ofereixen, que hi ha una àmplia gamma de serveis que s'ofereixen, però realment al final qui porta a pràctica aquests serveis és la Fundació. Nosaltres doncs ajudem a que la gent sàpiga que hi ha aquesta Fundació, que a Tordera tenen un grup de voluntàries que els poden informar, i a partir d'aquí doncs truquem si és necessari a la Fundació, expliquem doncs que hi ha un pacient que s'ha posat en contacte amb nosaltres, que té una sèrie de necessitats, i a partir d'allà doncs ja s'estableixen contacte les dues parts interessades, entre cometes, i es redirigeix el pacient en aquella àrea que servei que més necessiti.
1: En grosso modo, no sé quins serveis s'ofereixen des de l'entitat. Són serveis psicològics o és a nivell de tractament? Quins serveis són?
2: Hi ha tot un seguit de serveis que passen des de, bueno, d'un dels pilars de la Fundació, que és la psico-oncologia, d'acord? Que ajuda el pacient en diferents etapes de la malaltia, des de l'acceptació fins al dol o al suport familiar. Aquesta és una de les branques principals. Hi ha serveis de fisioteràpia, que en pacients ja en estadis paliatius doncs, pot ser una fisioteràpia a nivell domiciliari. Hi ha serveis de nutrició, hi ha serveis de sexologia, hi ha serveis d'estètica oncològica també, perquè a vegades hem de tenir en compte que els pacients doncs, quan es sotmeten a depèn quins tractaments, doncs, per exemple la radioteràpia, doncs, la pell acaba molt malmesa, doncs s'ajuda aquesta pell amb una sèrie de tractaments a recuperar la seva tonicitat. A vegades doncs les pacients,
3: les perruques,
2: el servei de perruca, de perruqueria també les ajuden moltes vegades les pacients. Parlo en femení perquè és peguen al carrer tant pacients homes com dones, però a vegades sí que el contrast de quan és una pacient femenina que pega els cabells, doncs l'impacte psicològic és poder més gran, no? I a vegades doncs costa, no?, donar aquell pas de veus que se t'està caient el cabell però no t'atreveixes o no saps com fer-ho. T'ajuden, si cal, a tallar-te el cabell i a orientar-te després, doncs, a portar mocadors, els més t'expliquen els tipus de teles, de teixits que hi ha, tipus de perruques, ja siguin naturals, siguin sintètiques, bueno, registres del teu crani, de la teva cara, i t'ajuden una miqueta, t'orienten. Després també hi ha serveis de ioga, servei de podologia, perquè en molts dels tractaments doncs, les ungles dels peus cauen o es fan malbé i els pacients necessiten ajuda, reiki, servei jurídic, ajuda a nivell de casa, també deixo algun i no em vull deixar cap. Tenim el servei de préstec de materials, d'acord? A vegades els pacients doncs,
3: de llits, de cadires
2: els hi costa, no?, moure's i poder tenir l'habitació a la part de dalt de casa, no poden pujar aquelles escales o no poden incorporar-se al llit, doncs es fa un préstec de llits, de cadires, de crosses, etc. Hi ha una àmplia gamma de serveis.
1: En tot cas, tots aquests que poden consultar en algun lloc, xarxes socials, pàgina web, algun lloc així...
2: Poden dirigir-se a la pàgina web de l'Oncolliga, de la Fundació Oncolliga Girona, i també ens poden contactar nosaltres a través de l'Instagram o del Facebook de Delegació Oncolliga Tordera i els podem orientar.
1: Em comentaves fora de càmeres, de micròfons, que dueu a terme una sèrie de reunions així per fer una mica de seguiment pel que fa a les activitats o els tallers, etc, etc. No sé quines són les novetats per aquests propers mesos. Hi ha coses a comentar.
2: Hi ha cosetes, sí. Ara hem estat uns mesos d'estiu una miqueta relaxades. Ara tot just avui sortim d'una reunió. La delegació de Toledo doncs, consta d'un nucli dur, que són unes 8-9 voluntàries, que són les que ens trobem cada 2 mesos aproximadament per fer reunions i veure quines novetats podem portar i què podem fer. I a partir d'aquí tenim una xarxa de voluntaris que van i venen, ajudant en algunes activitats, altres no. I sí, tenim 3 activitats preparades ara pel final d'any, que si vols te les explico.
1: Sí, sí, endavant.
2: Vale, doncs vinga. La primera és una xerrada que portarem el dia 9 d'octubre a la Biblioteca de Tordera, que coincidirà amb la 15a setmana de catalana de la prevenció del càncer. Vale? És una campanya que es diu Menja, Sa i Mouta, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Oncolliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació Saludable a Millor Preu. Uh-huh. Aleshores vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús, ens ajudarà a distingir entre aquells aliments que siguin imprescindibles, bàsics, o aquells que són superflus, que realment doncs, els comprem moltes vegades i no tenen un valor nutricional positiu. Ens ajudarà a fer un menú saludable i saber, ens faran alguns exemples i ens ajudarà a comptabilitzar el cost d'aquests menús. Què més? Ens ajudarà a fer una cistella saludable, a saber comprar... Bueno, anirà tot més o menys dirigit també a evitar el malbaratament i reaprofitar aliments que a vegades doncs, et queden i no saps què fer ben bé, doncs aprofitar tots aquests aliments. I això serà el dia 9 d'octubre a la Biblioteca de Tordera a les 6 de la tarda, i qui vulgui venir es pot apuntar. Penjarem uns cartells, els penjarem també a les nostres xarxes. Hi ha un codi QR que ho podem fer a través d'allà amb un enllaç a través de la Fundació, i també hem facilitat un número de WhatsApp aquesta vegada, que si vols també facilito, que és el 656 937 982, i a partir d'allà es poden inscriure, i si no, el mateix dia de xerrada es poden acostar a la biblioteca, que ja hi estarem.
1: La inscripció té algun cost? O...
2: No, és gratuïta.
1: D'acord. I la resta d'activitats que també ens portaves aquí, hi ha alguna que té algun cost, així per... no sé si és benèfic o per l'estil?
2: Sí, ara ja després farem dues caminades. Una serà amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
1: D'acord.
3: Aquesta del Corre per les Mames, sí. El cos aquest va integrar, però diguéssim que el participant de lo que és la cursa, a part de gaudir de l'activitat i ser ben solidari, si s'apunta online en unes dates determinades,
2: té
3: una samarreta que molt xula, molt maca. Maca, i després, bueno, hi ha un avituallament, hi ha certes coses que des de l'Oncolliga sempre oferim a les caminades, que la gent queda molt contenta. Sí.
1: Se sap una mica el recorregut? Serà el mateix?
2: Sí, ja tenim, no, l'hem variat aquest any. Sí, així, el que et deia la Cinta és així. Hi haurà inscripcions online que ja estan obertes, d'acord? A través de la pàgina web de la Fundació Oncolliga Girona. Fins al 14 d'octubre la inscripció compta amb la samarreta i a partir del 14 d'octubre doncs serà amb bosses fins a exaurir existències. El mateix dia de la cursa també podeu fer inscripcions allà a la sortida, que serà la pista de Sant Andreu. És un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 108, no és un desnivell, es pot fer bé. El 90% del recorregut passa per pista ampla. Anirem aquest any a Sant Ol, on hi haurà un avituallament, i després tornarem a la pista de Sant Andreu, on hi haurà entrepans freds i beguda. I ja estem,
1: no? No sé si al final hem comentat la tercera activitat o... Doncs
2: la tercera activitat és un clàssic, ja a Tordera, que és la Marxa Miralles, que es fa el dia 6 de desembre. Aquesta encara estem intentant... No variarà molt el recorregut, perquè al final...
3: S'ha d'anar a Miralles.
2: I aleshores... es pot variar una miqueta, però al final l'objectiu és pujar a Miralles i baixar per disfrutar d'una bona botifarrada. I bueno, sí que hi haurà alguna variació, però els que ja hagin vingut altres anys ja saben que és una caminada que és una miqueta més exigent, i que, bueno, que al final sempre passem un bon dia, és un paratge molt maco, i jo penso que el que té la Marxa Miralles és que acabes molt satisfet d'haver pujat allà dalt i haver-te guanyat la botifarra. I també íntegrament anirà tot destinat a alguna investigació o al que la Fundació vegi oportú que aquests cèntims hagin d'anar destinats.
1: Hem parlat d'activitats, vull parlar ara de voluntaris. Si alguna persona que escolti o que vegi l'entrevista està interessada a col·laborar, com ho pot fer?
2: Doncs nosaltres sempre encantats de que vingui tothom, sempre es necessiten mal, sempre.
3: Sí.
2: Tenim voluntaris que són fixes, però sempre hi ha gent que entra i surt, és normal, perquè al final les activitats no són sempre les mateixes, no sempre va bé a tothom. El qui ve normalment sempre repeteix, però sempre necessitem mans. I es poden posar en contacte amb qualsevol de les nostres voluntàries, es poden posar en contacte a través de les nostres xarxes socials, Instagram o Facebook, i si ens troben pel carrer també ens poden parar.
3: I en qualsevol de les activitats que venem, allò que venen, i allò, ai, a mi m'agradaria ajudar inclús em puc quedar o la següent sessió, ah, doncs sí, deixa'm el telèfon. Nosaltres encantadíssimes, perquè a part de ser una activitat solidària, és que moltes persones, sobretot per exemple per anar a Miralles, no és només pujar i baixar, o sigui, dona molta feina, s'ha de marcar, s'ha de ficar, i no totes les voluntàries fixes poden o podem o tenim la capacitat en aquell moment de poder fer aquest esforç físic, i llavors sempre necessitem sempre gent que ens ajudi.
2: Sempre i sempre benvinguts, i molt agraïdes, perquè realment, bueno, és el que diu la Cinta, les activitats porten feina, i sempre qualsevol mà és benvinguda.
1: Doncs aquesta és una mica l'agenda que trobarem en aquests mesos. No sé si em deixo alguna cosa a comentar.
2: En principi,
3: dels braçalets, potser,
2: bueno, sempre portem un parell de campanyes al llarg de l'any, que són la del Dia Mundial del Càncer de Mama i la de Sant Jordi, que ara ja en breu us tindrem unes pulseres. Si algú en vol, doncs també es pot dirigir a nosaltres.
1: Doncs acabem ja sí l'entrevista. Moltes gràcies per parlar de tot plegat. Si voleu afegir algun missatge això a la gent que ens estigui escoltant, o amb això que jo que ja estic amb les preguntes.
3: No sé, jo com personalment, que he sigut voluntària de moltes coses i he participat en moltes coses, m'hi trobo molt a gust. És una associació que realment val la pena col·laborar-hi, pel poble, pel municipi, per nosaltres i per les famílies, i de seguida han tingut les mans obertes per acollir-me, i ja fa uns anys que participo, però vull dir que si la gent vol participar, i que no és allò de vull anar però és que jo no podré anar-hi sempre, no passa res.
2: Passa res,
3: quan puguis, en el moment que puguis, en major o menor mesura és igual, i durant el temps que puguis, benvingut sigui qui sigui.
1: Doncs moltes gràcies, esperem que vagi molt bé totes aquestes activitats i ens trobem a la propera per parlar de tota aquesta informació.
2: Perfecte, moltes gràcies a tu.
1: Gràcies
2: a vosaltres per convidar-nos sempre i donar-nos veu, que al final l'important és arribar a totes les persones que us escolten i que sàpiguen que existim, que estem a Tordera, i que si venen a ajudar-nos, doncs el seu suport anirà destinat a una molt bona causa. Això, que ho tinguin per assegurat.
3: Sí.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Sense 7.1 FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 a peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Cata, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Tal durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: Bon dia, són les 11 i 5 minuts. Escoltàvem el missatge de la Rosa Maria Ruscalleda, la directora d'aquest programa. El programa, com explica, començarà a partir més endavant, d'aquí un parell de setmanetes, però els tertulians esportius els tenim ja massa pa i aigua. Per tant, comencem una miqueta abans aquesta tertúlia esportiva del Magazine d'Arequi. Estarem amb aquesta horeta de ràdio al vostre costat parlant de l'actualitat esportiva del dia. Tenim, com sempre, una pregunta participativa per als nostres tertulians i també per la gent que està a casa, amb una lliga que ja ha començat, ja en parlarem, tindrem estona avui per posar-nos una miqueta al dia, però ja amb un debat sobre la taula, que és la famosa pilota d'or, que és un premi individual, un esport col·lectiu, que si això, que si allò, però més o menys tothom en parla. De candidats n'hi ha molts, perquè déu-n'hi-do dels que s'han parlat, també n'hi ha que no hi són, que també sorprèn, però en tot cas avui volem preguntar-vos, evidentment, quin d'aquests candidats o dels que trobeu a faltar vosaltres creieu que hauria de tenir la pilota d'or d'aquesta temporada. La temporada anterior, se la va, si no vaig equivocat, se la va emportar en Dembélé, i és qüestió de veure qui creieu vosaltres que se l'hauria d'emportar aquesta temporada. Saludem en Josep Pou. Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Amb molta calor.
0: Sí, això... Bé, no veig massa moreno. Sí, una mica, però no.
1: No, jo m'amago.
0: T'amagues. Molt bé, pilota d'or. Quin candidat creus tu que se l'hauria d'endur?
1: En Ruiz. Te sona?
0: No.
1: És un jugador del Paris Saint-Germain.
0: Ah, Fabián.
1: Exacte. Pues aquest noi ho ha guanyat tot. Els altres és una història, perquè és l'únic que pot demostrar, no me han dicho que soy el mejor, demostrar que ho ha guanyat tot.
0: És el que té menys números, segurament.
1: Bueno, però és l'únic que pot dir que és el millor en tot. Perquè els altres, en Dembélé, que, bueno, aquest Mbappé del Barça, del Madrid, ja fa la seva propaganda, hi ha marques comercials, i per mi no és el millor jugador, és el millor golejador. Quan fa 45 gols, dius, jo sóc el millor que faig gols. Però millor jugador, podries parlar dels que té el Barça, que la juguen molt bé, podries parlar de molts jugadors que juguen molt bé futbol, però té res a veure en què perquè tu facis gols és el millor. No, l'únic que pot demostrar objectivament i subjectivament, un. Els altres tot és si no fos, perdona, si la marca deportiva, si el patufet li interessa, si l'altre, perquè si no, amb un que la reclamava fa 3 anys o 4, que el seu club el va deixar tirat i no es van presentar i van fer un acte d'esportivitat de cine al Real Madrid que no es va presentar perquè no li donaven, Era el millor, no podia demostrar. Pues aquest noi ho pot demostrar.
0: Guanya. Sóc sorpresa, has tornat a l'estiu responent la pregunta de manera concisa i clara, No sé si ha sigut això flor d'un dia o no, però ha quedat molt clar. Gràcies, Josep. Ramon Vilassaliu, bon dia.
2: Bé, bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
2: Bé, gràcies a Déu, bé. També com d'allò, com tots, molta calor, però molt bé, gràcies a Déu.
0: Molt bé.
2: Bueno, jo sí que aquí seré bastant... Jo donaria a Maniamal. A Maniamal. Per què? Aviam... No hi ha cap jugador aquesta vegada que hagi destacat molt sobre els demés. No hi sé veure, perquè, però sí que sé veure de que o ha passat de que ni a mi ni a Mal és campió del món. Cosa que no pot dir ningú, només ell. No. I els de la selecció espanyola, és evident, però vull dir entre les... no és que tampoc fes un gran mundial.
0: No.
2: Però ara dir, aviam, la selecció espanyola qui és que va fer un gran mundial?
1: Cap.
2: Home, podríem posar en Rodri, podríem posar...
1: Cap.
2: Tots van treballar molt...
1: Nivell nou, tots.
2: Va bé, estaríem d'acord, amb això estaríem d'acord, sí. Vam ser un nivell alt tots i per això es va guanyar. Sense ser un excel·lent per ningú. Però, tot i això, el Barça també havia guanyat a la Lliga l'any anterior, vull dir que també és un afegit més. Per tant, jo, dintre de tot el que hi ha, poder va donar-hi a Maniamal.
0: Molt bé, Miquel Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
3: Bé, sí. Hi ha una cosa que no ha anat massa de sol, però bé.
0: Va,
3: bé.
0: Perfecte. Doncs, vinga, va, qui cries tu?
3: Això tampoc ho tinc, no tinc clar. Inclús diria una cosa, que no sé al final si ha entrat o no en Rafinha, perquè deien que no, però ara hi vaig llegir que sí.
0: Ah, això és una última notícia, jo diria que no.
3: Pues jo diria que no. Si entrés, pues jo seria un dels que M'agradaria.
0: El trobes a faltar? Creus que hauria d'haver estat com a mínim nominat?
3: Com a mínim, exactament, com a mínim. Perquè és un jugador positiu, sempre, sempre fa feina, no com aquell que a vegades marca 3 gols i vos passa 15 dies que no veus. Ell sempre hi és i com les coses van malament diria que encara es tira més. Doncs això és important. Jo si pogués entrar, que hi és, m'agradaria bastant.
0: Mm-hmm. Tomàs Vega, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Molt bé.
0: Posa bé el micro.
4: Hem estat un mes fora.
0: Tu sí que et veig moreno una mica, sí, sí.
4: He estat al Pueblo un mes. I
5: el color d'oliva.
0: Sí que té color, sí, diferent.
4: I, bueno,
5: una
4: bé.
5: Mica verd.
4: I d'això de la pregunta, jo no hi crec, amb això. Perquè
0: això ja ho sabem.
4: Jo no sé en què s'hi basen. Perquè, per segons deia en Pou, ho ha guanyat tot. Jo me'n recordo quan Espanya va guanyar el Mundial de Sud-àfrica, en Xavi i l'Iniesta, i li van donar a Messi que no havia guanyat el Mundial. Per això dic que jo no sé quin barem ho agafen per triar. Però per mi l'Mbappé està per sobre de tots, però 3 o 4 escalons com a mínim.
0: Per què?
4: Perquè és el millor.
0: Millor, què vols dir?
4: Jugador i golejador, les dues coses. És el millor jugador. I si és per això, pel millor jugador, o l'ha de guanyar uns quants anys seguits, l'Mbappé. El que passava amb Messi, no cada any era el millor. Era el millor jugador, en diferència de tots. Però hi ha temporades que no era el millor, li donaven també. Per això dic que jo amb això és una cosa que no hi crec.
2: I de títols, quants n'ha guanyat en Mbappé?
4: Bueno, i què? I el guanyarà, ha guanyat un mundial. Té un mundial, l'Mbappé té un mundial. Té no sé quantes lligues franceses, aquí ja arribarà.
0: D'aquest any no.
4: No, aquest any no, però dic que ell ha guanyat un mundial,
0: esclar,
4: ja té un mundial.
0: Sí.
4: Això dic que, igual que en Yamal té un mundial, però en Mbappé té un altre.
0: Però es mira la temporada.
5: La temporada...
0: Mira el currículum.
4: No, mira, si mira la temporada, aquell any, en Xavi i l'Iniesta el mereixi més que en Messi.
0: Però això està clar.
4: Per què? Perquè voten els periodistes i voten... Tenen els seus... Uns són del Madrid, voten en Mbappé. O altres són del Barça, voten en Yamal. És que això va segons el color del periodista. No és la lògica de la temporada.
0: Mm-hmm. Plaça Esclana, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
5: Pues bé, calor com tots i... Molta ombra i molt d'estar pel poble.
0: I molt de futbol, no? Que sí, tingut mundial, també. Suposo que...
5: Sí, també. Sí, no? Jo tinc una sorpresa perquè...
0: A veure.
5: Un jugador que sempre ha criticat per tots, allò en Ferran Torres. Sí, senyor, però ho està demostrant. Que el que ha tingut de comptar aquest noi una cosa i l'altra... Mira, ara a Paris Saint-Germain hi fot 3 gols l'altre dia, tu. És un...
0: Aquest el nomines tu també, no? Com en Miquel, que nominava en Rafinha, tu nomines a Ferran Torres.
5: Ah, Ferran Torres. Ferran Torres. S'ho mereix, tu.
0: Però per què? Per golejador? Per què?
5: Per golejador, per saber estar allà on està i...
1: I per què ha fet fora del Barça?
5: Ha marxat ell.
1: Ah, bueno.
5: Ell ha vist un altre horitzó i diu, jo vaig cap allà.
1: En Ramon està molt content que hagi marxat, eh?
0: Sí.
2: Bueno, no em sap greu.
5: Bueno, no. A veure, tu, el que dieu, és una sorpresa, eh? Això de la pilota d'or és...
1: No, és una loteria.
5: És un catxondeu.
1: És interessos creats, sí, perquè hi hagin. Perquè aquí en Tomàs feia la distracció que mereixia el jugador, en Xavi i l'Iniesta, en aquell moment, amb en Messi. Sí. O sigui, tu ara compares com ell, o sigui, l'obsessió que ell té, o la majoria, de qui és el millor jugador, digue-me, quantes assistències com a jugador fa amb Mbappé en el Madrid? Quantes ne fan en Lamine Yamal? Un te'n fa, que en don, i l'altre només se'ls vol ell. O sigui, ja no és el millor jugador. No pots rotar un equip sobre un golejador. Què és el millor golejador? Sí, però sí amb una eixa grossa. Però com a jugador, què fa? Ascendible 4 al mig camp. Si només té una arrencada i una potència i un xut. No té un equilibri. No té un 1 contra 1. Només ho fa per velocitat i per potència. Què és el millor? Sí, però no el millor jugador.
5: Però aquí també trobem que la FIFA té 200 països... federats, no?
1: Claro. I qui paga?
5: A l'Àfrica, qui ha vist mai jugar amb Messi, per exemple? A l'Àsia, qui l'ha vist jugar?
1: No, ara sí que els veuen.
5: Bueno, per la televisió...
1: Però aquí parlen del millor jugador.
5: Són coses que...
1: Sí, en futbol, el millor jugador, perquè no li diuen en Courtois. Juga a futbol. Sí. O sigui, un porter ja queda eliminat. Sí. Perquè no... quan els hi salva els partits, a més a més.
5: A mig del camp.
4: Sí. Només, en tota la història hi ha hagut un porter.
1: En Yacine.
5: I el defensa, aquell italià Novaro...
0: Cannavaro.
4: Perquè va guanyar el Mundial.
1: I en Beckenbauer.
5: I en Beckenbauer,
4: Beckenbauer era bo.
1: I no era un defensa?
4: Era un central, sí.
1: Vale, doncs, llavors, la incongruència que hi ha ara no és la que hi havia abans.
4: És que és el que jo deia, quin baremio hi ha? És el jugador que ha fet més gols, el que ha donat més assistències, el que... És que no sé, perquè es guia perquè t'agrada, i els periodistes, a mi m'agrada aquest, li voto aquest, però no diu, és per això, per això i per això. No se sap per lo que és.
3: Home, és molt difícil, això, perquè dieu tots el que ha fet més gols, però i un defensa no fa gols, però poder estar en un millor que un altre, eh?
0: Sí, sí.
3: És una mica difícil, això.
0: O un porter, exacte.
3: O un porter, efectivament.
0: O un porter. Vinga, avancem, Ramon. Hi ha moltes coses pendents de la Lliga. De moment, seguirem una miqueta la pauta. Darrera jornada, Barça líder, com ha anat la cosa?
2: Barça líder, que ho qual és important. Hem fet, bueno, de tots els partits guanyats, a més, amb solvència. Ahir també va anar bé, 2-4. Sí que és veritat que a l'hora tampoc va acompanyar gaire. Feia molta calor ahir, per el que vaig veure jo i les declaracions de finals dels jugadors, tots estaven morts, eh? Però bueno, es havia de jugar, es va jugar, ens vam adelantar molt ràpid amb dos gols al marcador, 0-2, semblava que tothom estava tranquil, i de fet ho estàvem. La segona part, pam, penal 0-3, encara més tranquil·litat, però no hi ha futbol, no pots dir mai res. I amb dues vedades de la defensa del Barça es varen posar 2-3 i sort que només varen patir 2 minuts justos. Perquè ja ho vam solucionar ràpidament amb Ademey aquest, doncs, que va fer 2-4, que per cert va fer una jugada molt maca. Jo diria que el Barça bé, poder no tan... No va jugar amb tanta profunditat com havia jugat aquests altres dies que havia golejat en els altres equips, però molt futbol control, perquè el primer gol, abans ho fan el primer gol, no sé si toca la pilota no sé quantes vegades, i bueno, el joc que fa el Barça, no? Però jo vaig veure bé, sense ser com els altres partits anteriors, però bé. Llàstima d'aquests fallos que et condenen, i no, o sigui, amb el 3-0 no pot ser que pateixis. Amb un 0-3 no pot ser que pateixis. I aquests fallos tan tontos que quan s'ha d'estar una mica més al tanto amb aquestes coses. Però bueno, no podem dir res, hem fet el pleno, anem davant, a 3 punts del Madrid, que ara s'haurà de comptar perquè això és important també, perquè el Madrid en guanyarà molts de partits, i de moment tot pau i tranquil·litat. Després l'Espanyol, que molt bé també, que va guanyar 0-2, també van fer un gol molt ràpid, al minut 3, crec, o alguna cosa així. L'Espanyol ja l'any passat, després de... com va passar tota aquella època que no guanyava ni un, ja va anar a guanyar a Camp de l'Osasuna, sí. Que va ser quan es va refer una mica, i aquest any també hi ha guanyat. Per tant, molt bé. Després van fer el 0-2, sí que és veritat que la segona part van patir una mica, però bueno, van solventar bé, i bueno, l'Espanyol em sembla que té 7 punts, està bé, vull dir, una zona...
5: Ja comencem...
2: Sí, una zona correcta.
5: Comencem una...
2: No,
5: primera volta, eh?
2: Exacte.
5: Deixem-ho sí. Entremig,
2: exacte.
5: La segona també.
2: A punt d'entrar la...
5: Sí, no fotem tota la primera part i la segona... No en guanyem ni un, eh?
2: Exacte, a punt d'entrar a la conferència, però sí. Bueno, això, per allà ja, que està bé. Està bé. En Manol ja va dir que aquests 3 partits havien de fer 3 i 3 i 3 9 punts.
5: Home,
2: bueno, aviam
5: és,
2: si...
5: Bueno, és molt, però s'ha
2: de aviam dir... Aviam si és veritat, sembla que jugueu...
5: Il·lusió, tu.
2: Amb el Rayo, em sembla que jugueu...
5: Sí, el Rayo.
2: Amb el Rayo, eh? Bueno, sí, que l'Espanyol ve també, el Madrid també ve. El Madrid, la primera part, ja va solucionar el problema amb un 3-0. També ja va solucionar el partit, després va marcar el Rayo 3-1. Però, bueno, van portar el partit sense masses problemes... La gent poder no acaba d'estar ben contenta pel que es veu en les graderies, que sembla que hi ha alguna xiulada i alguna cosa.
0: Preguntarem a en Tomàs, això, a veure què ens diu.
2: Sí, a Tomàs ja em què diu.
5: Tomàs ho solucionarà.
2: I després, el 1991, doncncs, van fer, el MAPE va fer el 4-1 i aquí va estar el resultat, no? Després donem una pinzellada segona al Sabadell, que havia guanyat 2 partits i havia empatat 2, un recient ascendido, que diuen, que, bueno, havia fet molt bona temporada i va perdre Camp de Mallorca, un dels favorits, teòricament 2-0, i el Girona, que va perdre 1-2 amb el Castelló, sí. Que jo vaig mirar, estaven al minut 81, guanyaven 1-0. O sigui, en 9 minuts els hi van fer els 2 gols. Va ser una...
5: Aquests orelluts són l'hòstia, eh?
2: Un jarro d'aigua fria, que diuen, eh? Perquè em veia una victòria, el Girona s'hagués posat pràcticament a dalt de tot, i ara amb aquesta derrota, doncs, bueno... Les derrotes sempre fan mal, no? I per acabar, doncs, jo acabaria amb el Tordera, que tenim la sort de jugar a la Copa Catalana,
0: Feia molts anys, no, que no jugava, que això. No,
2: bueno, ja ni me'n recordo, jo.
4: Has de quedar primer.
2: Has de quedar primer, exactament, però jo ni me'n recordo.
0: De l'últim ascens, no? Seria això?
2: Possiblement. I, bueno, ja havíem eliminat dos equips, el Bon Matí i el... Ajuda'm, Tomàs, en el...
0: El Bon Matí i la Junquera.
2: La Junquera, exacte, la Junquera. Ens va tocar el quart, d'una categoria més que nosaltres, i ahir sí que és veritat que el dissabte, entre que teníem moltes baixes i el quart va ser molt superior, 0-4, vull dir, no hi ha res a dir. Ara sí que és veritat que vaig parlar amb el president i això em va dir, és que tenim moltes baixes avui, per lesions, per gent que, en fi, que tenia compromisos.
4: L'important és aquest dissabte, ja.
2: I de marxar, l'important és... Bueno, ja hem fet el que havíem de fer, que ha sigut maco, doncs, com a mínim posar una mica més de... No sé, que el partit hagués sigut una mica més igualat, no? Que hagués hagut una mica més d'emoció, però no va ser així.
4: Bueno, ja han guanyat 1.000 euros. Em van dir que per cada partit d'aquests que van guanyar fora van cobrar 500 euros per cada 1.000 euros.
2: Diu que els donen 500 euros, sí.
0: Sí, són subvencions, no? Per pagar àrbits i coses de federació, diguéssim.
2: Bueno, veurem aviam dissabte que comença l'hora de la veritat amb el Vidreres. Amb el Vidreres, i en què passa. Jo, si et sembla...
0: Com els has vist, però? El Tordera per començar la temporada.
2: I home, jo si comparem amb el quart no gaire bé. Ara, jo suposo que haurem fet un equip per regladet, com a mínim per no patir, perquè és molt difícil que es pujar, seria una llàstima que la primera de canvi ja baixéssim. Vull dir, jo espero que hagin fet un equipet una mica regladet i almenys com a mínim mantenir la categoria, que eres pel mig ja està bé.
0: Vinga, anem primer tot avui parlant del Madrid, Tomàs, que teníem ara el recado que dèiem. Aquestes xiulades que hi han, el Madrid és segon, té 12 punts, està 3 punts del Barça, hi han xiulades. Les veus tu, com les interpretes? Tu també xiularies? Què faries tu si fossis allà?
4: Jo sempre ho he dit, jo mai xiularé amb el equip, mai. Potser quan acabi el partit, un cop acabat el partit, si haig de xiular i de treure el mocador, ho faria, però jo durant el partit haig d'animar, i jo això no ho faria. Bueno, diuen, jo no sé per què xiulen, però diuen que són 8 o 10 mil persones que diu que són pro Riquelme. Va ser el que es va presentar a les eleccions contra el Fonditi Imperi. Diuen els periodistes d'allà. Jo no ho sé, però jo no veig sentit que...
0: Però a vegades amb jugadors concrets, no? Sí, sobretot amb Vinícius, sí, rem bastant...
4: No, per què? Perquè si és perquè diu porta 2 anys que no han guanyat res, haurien de xular tots, pràcticament. No, en Mbappé, en Vinícius són els que més estan agafant, no? Jo no entenc. I et dic, jo vaig llegir l'altre dia que hi ha un grup que són 8 o 10 mil persones que són pro Riquelme, que no els va agradar gens que en Florentino tornés a guanyar, i diu que són els que fan el guirigai aquest. Mm-hmm. Que els tenen localitzats.
0: Es convenç, quan... això, la resta? Aquesta explicació? No riguis, Josep.
1: No ho sé. Jo ric moltes coses, perquè, vull dir, el problema no és que s'hi pitin 8 o 10 mil persones sabent. El problema és que veuen que no juguen, sinó que corren per allà mig del camp, amb grans jugadors, i tornarem a dir, amb paraules que a vegades s'han dit aquí, que no té el millor equip el que té millors jugadors.
0: Però això no és res de nou.
1: Ja ho sabem, però llavors tenen la imatge que els hi posen la pel·lícula, que veuen el Barça, que juga, que toreja, que fa ponts, i que la toquen, i que la toquen, i que ells tot ho basen, al Madrid, com sempre, amb individualitats. I llavors, de tu anar a veure un espectacle, perquè jo no me n'amago, jo vaig veure el Barça i disfruto. Però de la mateixa manera que disfruto, veig que el Barça no pot guanyar, ojalà, la Copa d'Europa, perquè quan enganxi dos tios a davant que els hi fotin les arrencades que hi ha, com ahir, les tonteries, tornem. Va aguantar ahir el 0? No. Va aguantar l'altre dia el 0? No. Per què? Perquè arrisquen tant a darrere, que és com aquella fàbrica que el director només vol facturar milions i facturar milions, i llavors no mira l'altra contrapartida, que se'n gasta més un. O sigui, en perd un. Però jo augmento la facturació. Sí, però rebotes. I el Barça farà molts de gols, jugarà la Copa d'Europa, també va jugar la Copa d'Europa amb els llanús del Feyenoord, de Rotterdam, i també li van fer un gol que, si no és en Joan Garcia, perquè això no es veu ni es diu, va parar 4 gols.
2: Va parar un parell de bones, sí.
1: Un parell de bones. Però si no és aquest, que és en Mbappé, o és en aquell del City...
4: Barraca.
1: Quedes 4-3, festival. No, el Barça no poden presentar-se-li i fer-hi 5 ocasions, ni 4. El Barça té que dir, tinc aquí

0: La prova, perquè aquí no, ja no en volem parlar, la selecció espanyola. Sabeu la selecció espanyola, campiona del món, quants gols li van fer amb tot el campionat? Un. Sabeu quants ne va fer ell? Cinc. I va quedar campiona del món, campiona del mundo. No va fer com l'amic del que diu que té que ser la pilota d'or, no? En Mbappé, que va fer molts de gols. Però és que el dia de l'Espanya no li va arribar cap pilota perquè li va, a Espanya els hi va trencar el subministre de fer gols. I llavors, què va fer? 7 o 8 gols més la selecció, no sé, no ho he comptat ni ho he... 7 o 8 gols més la selecció francesa que l'espanyola. Per què li va servir? Pregunta, per què serveix? Doncs pues, llavors, si no tens uns bons fonaments, ja pots fer edificis, que llavors te caurà. Mentre que el que fa una planta i té uns fonaments que no se li mou, això. I el Barça està jugant molt bé, bueno, no ha jugat amb ningú amb cara i ulls encara, perquè això és una altra història, però la manera que juga, està jugant amb una defensa molt bona, però està jugant amb aquella defensa arriscant. Sí, i quan t'arrisques, te faran gols. I és el que passa. Tenen un porter que tapa molt bé, tenen un porter que juga de lliure, que abans en diria un lliure, no juga de porter, i llavors, a partir d'aquí, totes les possibilitats que dones a l'equip contrari, cada cop t'estudiaran més, cada cop te faran més coses i te matxacaran. I amb una competició com és la Champions, la lligueta de la Champions la passarà.
1: Com és l'objectiu d'aquesta temporada, Miquel? No sé si tu, en el Barça, aquesta temporada coincideixes que l'objectiu d'aquesta temporada, més que la Lliga, hauria de ser la Champions.
0: Sí, és que han canviat com els del Madrid. Ara ja no val la Lliga, ara té que ser la Champions.
1: Almenys sí. És el que diu l'entrenador, que ell la Lliga, que diu que sí, però que sobretot l'objectiu és la Champions.
2: Però jo, el que diuen això,
1: Josep,
2: estic molt d'acord amb el que has dit, molt bé. El que passa és que hi ha gent que li agrada això, mentre juguin, perdin igual i davant. Jo no, jo sóc de tu, que no vull que em facin gols.
1: Com en Cruyff, no?, que deia que es tractava de marcar un gol més que els contraris.
2: Ah, exacte. I el Barça juga una mica això. Molts s'estimen molt més això. No sabria gaire què dir amb això. Ara, bueno, jo crec que el Barça, parlant del Barça, tenim un gran equip, molt important, que són canalla, a este cert punt, i tenen molt per venir, si poden fer. Tenim també un bon entrenador, perfecte, però cuidado amb l'entrenador.
1: Ai.
2: Ai, hi ha una petita cosa, no? Jo crec que se'm diga, però per què va marxar en Ter Stegen? Perquè aquest és més normal, perquè li van fitxar un porter, esclar, ja no, ja. Però, per exemple, el noi aquest que ha anat amb el Paris Saint-Germain, aquest dia ha fet tres gols allà. Aquí no jugava. Ara amb en Valdés ens fa el fet aquell... Cuidado, jo m'agrada aquest entrenador i voto a favor. Però hi veig un punt que potser ells, dueño i senyor, ja entenc que ell ha de manar, i ha de ser així, no? Però el que li porta una mica al contrari és el que li fa, creu de seguit. I això, esclar, crec que ha de ser així, que ha de ser així, però has de ser punt, diguem-ho així, no? Tothom. De tots modos, jo, en conjunt, diríem que tenim una època ara molt bona, perquè amb un equip jove que ha de donar més l'any que ve i l'altre any més, un camp que sempre també impressionarà una mica i una cosa i altra, tindríem de tenir una època, per exemple, quan hi havia un koala, això, que no teníem quasi contrincant. Crec que és això. Jo estic bastant, o per no dir quasi, home, bé no ho fa mai ningú, que diu que fa tot el 100% bé, és difícil, no? Però estic content. Estic
1: però
2: content.
1: Tu, Miquel, et torno a fer la pregunta. Què preferiries, que guanyés la Lliga o que guanyés la Champions, el Barça?
2: Home!
1: On ha de centrar-se?
2: Bueno, el que preferiria jo és que guanyés la Lliga i la Champions.
1: Bueno,
2: però, home, el Champions... Jo quasi, en altres moments, m'estimaria més la Lliga, però la Champions és molt important. És molt important. Mira, amb la Champions, jo he vist dos o tres Champions a fora. I vam estar una gala a Paris Saint-Germain i hi havia un noi d'Almeria, bueno, un noi, un home ja podia de 50 anys, i ens va marcar primer l'equip contrari, van quedar 2-1. I es va posar a plorar. Dic, home, no n'hi ha per tant. Bueno, llavors el Barça va empatar i va guanyar. i quan va guanyar també plorava.

0: Escolta, no n'hi ha per tant. I era d'Almeria.
1: Ho vivia, ho vivia.
0: I tot, eh? Vull dir que això del futbol és una mica... no sé, a vegades et sents, no?
1: Ramon, tu creus que ha de centrar-se a Champions, també?
2: Home,
1: o no?
2: Jo...
1: O sigui, aquesta emoció que deia de l'almeriense que es viu sí, més intensament a
2: sí,
1: Champions?
2: Sí, a Champions viu molt intensament i és un objectiu que sembla que només hi ha a Champions. Jo amb això estic d'acord amb en Josep. La Champions és molt complicada. A vegades fas un gran partit i pots perdre 1-0. Vull dir, són detallets, que amb un detall et pot deixar fora. Vull dir, la Lliga sí que és una regularitat de moltes jornades, però jo la Champions, enfocant-se tant de que aquest any sí, aquest any sí, aquest any en pot, Champions, aquest any... Jo penso que és un error, perquè és que qualsevol equip, un moment donat, et farà un gol, i a més, de la manera que juguem nosaltres... que jo també estaria d'acord amb que si juguem 3 o 4 metres més enrere a mi m'aniria perfecte, perquè veig que juguem... Al principi semblava que aquest any jugaven una mica més enrere, o sigui que la línia defensiva la posaven 3 o 4 metres més enrere, però coi, veig que no, que ja tornen a estar igual. I la Champions, o sigui, dir, anem a per la Champions, això és molt complicat. No. O sigui, t'ha de sortir tot molt rodó. I aquella pilota que va al pal t'ha d'entrar, el porter t'ha de fer un paradón, un jugador t'ha de fer una jugada genial per fer un gol, perquè si no aquell partit s'atasca i no el guanyaràs. I clar, hi ha equips molt bons, i el Bayern, i el Paris Saint-Germain, i tots volen, i el Manchester, i tots volen guanyar la Champions, i el Madrid, i clar, vull dir, és molt difícil
3: i l'Atlètic de Madrid.
2: I l'Atlètic de Madrid, bueno, potser no hi veig tant.
4: No. La final és el camp seu, eh?
2: Sí, la final és el camp seu.
3: En Ramon diu els bons, sí. Però l'equip dolent, que li vas treure 22 punts a la Lliga, mira, si són dolents, et va fotre fora de la Copa i de la Champions. Per tant, qualsevol equip que sàpiga fer l'antidoto a la Champions depèn de moltes coses.
2: Sí, és això. Jo veig...
3: No de ser el millor equip i que juguis millor, sinó de circumstàncies que t'aportin.
0: Jo crec que per guanyar partits i Champions has de tenir un equip que al poder públic no li agradarà massa, un equip sòlid, ni que et facin gaires gols ni que no en facis gaires, però sòlid. És clar, a vegades ja que ara vull dir estrenar que sí, que avui en marquem 7 o 8 i demà se'n foten 5. I això no pots anar a guanyar una Champions així.
1: El Madrid és sòlid, Tomàs?
4: El Madrid, bueno, ara és diferent, perquè ha vingut un entrenador nou que jo haig de dir que jo no volia que fixessin a Mourinho.
1: Ja, parlarà, no, ja donarà per tema, això,
4: jo,
1: eh?
4: Jo no he estat mai per a Mourinho, però jo crec que al Madrid li va més bé un estil tipus Ancelotti o Xavi Alonso, perquè aquest és més... Perquè me'n recordo l'altra vegada que va estar, va acabar barallat a mitja plantilla, en Casillas i companyia, va acabar malament en tots. No sé si ara passarà igual, no? L'únic que aquest els fa treballar, i treballar, i treballar, i ja està. I el Madrid tampoc ha sigut el millor equip. Les Champions aquestes últimes que ha guanyat, però les individualitats, el que hi ha por, les individualitats li han donat els títols.
1: Blas, aquest espanyol, tornem una miqueta a la jornada, eh? 8è a la classificació.
5: Molt bé.
1: 3 partits... No, 2 partits guanyats, un empatat i 2 derrotes.
5: Bueno, està bé, d'entrada la d'allò.
2: Tinguin en compte que ha jugat amb el Madrid.
3: Contra el Madrid no el descompte.
5: Estem en formació. També hem recuperat molts jugadors que estaven seguits a segona i estan resultant que són vàlids. Vull dir que comencem una altra campanya... Esperem no patir, guanyar-ho tota la primera, deixar alguna cosa per la segona i quedem del 8 al 10.
4: No, però els àrbits els estan ajudant una mica, eh?
5: Reden a la Champions era d'allò, tu. Perquè si no baixem...
4: Però els àrbits els estan fotent un cop demà, eh? Perquè el dia del Sevilla, el dia del Sevilla vau empatar al minut 150, eh?
5: Bueno, ja hi som. Sempre se'l carreguem
4: l'Espanyol. Vau empatar al minut 150, sí, i si no marca encara hi som, sí, allà.
5: El dia de l'Osasuna, vam marcar l'Osasuna, que es va sortir un pam la pilota, i escolta, ja està amb 2-1, ja hi som, tu, eh? Més mal que vas ratificar, eh?
4: No és bon equip, eh? Castanya en Espanyol, hi ha aquest Encala, i
5: l'Hinojo,
4: hi ha jugadors que m'agraden, eh?
1: Té bon equip i bona afició, que vaig llegir que em sembla que heu batut rècord de socis, no?
5: L'afició està a tope amb l'equip. A més, hem fet només 30.000 i 10.000 per taquilla. Diguéssim que no... Hem parat els socis que volien ser-ho, diguéssim que...
4: Hi havia molta gent al camp de l'Osasuna de l'Espanyol, eh? Molta
5: sí,
4: gent,
5: sí.
4: Eh?
5: Ara s'ha revifat per tots els clubs, eh? s'han donat pel futbol ara i, escolta, vagin allà on vagis, els camps plans, tu.
1: Jo vaig sorprendre, trencant de tema, també el Girona, que hi havia gent encara, també, eh? En el camp del Girona.
5: Sí, sí, no, no, la gent s'ha canviat el sistema de passar el diumenge, tu, escolta, futbol, pues el futbol, i omplen tot. Mm-hmm. I, escolta, i els horaris que fan de les 12 o les 3 no són hores d'anar al futbol, eh?
3: I a les 9 de la nit, un dilluns, tampoc, eh?
5: Has de sortir d'aquí un parell d'hores abans, eh? I t'has de portar el bocadillo. Eh? La cervesa calenta, en diràs tu, si no és patriota, això.
1: Girona i Sabadell el seguiu, ara, o el Girona l'ha deixat una miqueta de banda?
5: Girona està una mica, bueno, no sé.
4: Jo el Girona sí, el que passa que va coincidir amb el partit del Tordera i no ho vaig poder veure. Va parlar amb el Man Ramon, estava guanyant 1-0 al Girona al principi del partit, i però al final, quan vaig arribar a casa, vaig mirar i dic, com pot ser que hagi perdut?
2: Sí, bueno, però no va ser així, eh? El Girona va estar jugant amb un jugador menys, i el Castelló els va estar matxacant i anaven aguantant. Però bueno,
4: no, el Castelló és un bon equip, l'any passat va estar a punt de posar, eh?
2: Sí, és lògic. I que vagi gent al camp del Girona... també hi havia una mica d'eufòria. Havies guanyat 5 en les Palmes i sí, havies guanyat 0-2 a Gijón. Sí. Dos camps de primera divisió. El Girona no és un camp de primera divisió, és un camp nou vingut, però no com un Les Palmes i un Gijón, que tenen un historial a primera divisió. I aquí, bueno, llavors un els hi fa va fer una mica el no poder aguantar la gent.
4: Vull dir, és molt llarg, això.
2: Això és molt llarg, i bueno, si hi ha il·lusió i hi ha totes coses, doncs ara tothom sí que s'identifica amb els clubs, no?
5: Però...
2: Igual que s'identifiquen els del Barça, que són els millors.
5: Que són passa els que millors. El Girona tampoc ha fitxat cap estrella.
4: Ara són els millors. Si van primer, són els millors.
2: Exacte, no se'ls pot discutir.
4: No, no.
2: Però l'única cosa que no són els millors, diria jo, en presumpció d'innocència, que aquí...
4: Presumpció!
2: aquestes coses, perquè com que és el Barça, tots els jugadors tenen que anar al Barça. M'entens? I ho dic això per en Julián Álvarez aquest.
4: No, però el jugador volia anar, que no volia ser l'Atlètic de Madrid, eh?
2: Però hi ha una cosa molt clara.
0: O sigui, n'hi ha que van al Madrid, n'hi ha un de Mataró que juga
2: amb
0: el Madrid.
2: Però, Miquel, jo n'han parlat i és una cosa que no entenc. En Julián Álvarez va fitxar per l'Atlètic de Madrid. Va fer una clàusula de rescissió de 500 milions. Per fer aquesta clàusula li van donar a l'Atlètic de Madrid un plus més que va cobrar.
4: I 5 anys de contracte.
2: I 5 anys. O sigui, ell estava content amb l'Atlètic de Madrid. No perquè ara vingui el Barça, té que dir, és que em vull comprar-lo per 100 milions. La pregunta és molt fàcil. Hi ha un contracte, el jugador té que respectar. No es pot comprometre amb l'altre. I si no, el club que diu, com que tens que venir amb mi, vaig al camp de l'Atlètic de Madrid o vaig a la federació, poso un xec de 500 milions i me l'emporto. Però i s'ha acabat tota la història. No, és que vull comprar-te la casa que val 1 milió d'euros, però com que sóc jo i sóc en Josep i sóc el més maco, la casa te'n dono 100.000.
1: Però això és negociar.
2: No, negociar per què? Llavors, no et queixis que l'Atlètic de Madrid negocia malament. És el senyor que diu 500, com va fer el jeque aquell quan el Paris Saint-Germain, que li va dir, Ronaldinho,
4: Neymar.
2: En Neymar. Va anar a la federació 200. Pam, 200 i cap a casa. I el Barça, a callar. I això el Barça, si és un
1: perdone,
2: senyor,
1: perdone. No,
2: paga els 500 i se l'emporta. I ja està, si és que el necessita tant.
1: Però
2: que
1: si jo no els té els 500, ha de negociar, no?
2: Però,
1: no?
2: Josep, bueno, però no pots exigir que l'Atlètic de Madrid negocia malament, no? L'Atlètic de Madrid té un contracte així de fàcil i escrit.
4: Però no, el problema no és aquest, Josep. És que el problema va ser que l'Atlètic de Madrid va dir a qualsevol club, menys el Barça.
1: No, i el Madrid.
4: Menys el Barça.
1: El Barça i el Madrid.
4: Menys el Barça. Escolta, i per què el Barça?
0: El Madrid també.
4: Perquè som catalans, no el Barça, perquè...
2: No, sí que no.
4: No, perquè diu que estan a la mateixa lliga. I hem de posar algú més, ja, aquí.
2: No.
4: Diu que no vol... En el Barça no, sí. En el Barça no, negociem, fem el que sigui i us el venem. Però en el Barça no. No, perquè no volen...
2: Aquí està el problema.
4: Un rival de la mateixa lliga no el volien reforçar.
2: Ja. El Barça seguint un equip senyor,
5: no volen reforçar
2: però és igual, el Barça seguint un equip senyor i voler ser important és agafar el paperet signat pel banc, anar a la federació i dir, que tu vols venir? Va, jugador, cap a casa, té l'Atlètic de Madrid 500
4: i on te són?
2: No, però llavors no vacilis de tenir un cotxe que no li puguis ficar gasolina. Sí, però llavors no diguis que la culpa la té l'Atlètic de Madrid. No, tu has fet un contracte amb un jugador que li has donat més diners per tenir aquesta restricció i llavors...
4: Però jo crec que un equip no pot dir d'un jugador
0: a disgust. Si li donava 150 de milions.
2: Bueno, i què?
4: O sigui, un club no pot tenir un jugador a disgust. Jo crec que si un jugador vol marxar...
3: Per què no? Això ho dius tu. Te'n recordes del Villarreal amb en Riquelme?
4: Sí.
3: Vale? El va tenir en Roig, el va tenir un any al banquet. Li va dir, com que has fet d'això, que ell havia comprat en el Barça, aquí, i no jugues, siguis aquí, jo et pago i tu aquí. I aquest noi, el Atlètic, pagant en aquest noi, tinguent el banquillo, està complint el contracte escrupolosament. No li poden dir sí ni no.
4: No, jo no voldria tenir un jugador que vol marxar. En el meu club jo no el voldria tindre.
3: Pues que torni els calés que li has pagat tots. Sí. Si és fàcil...
1: Això és veritat.
4: No, en Deco va dir l'altre dia que l'Atlètic de Madrid, el Barça li va oferir a l'Atlètic de Madrid 100 milions a pagar en 3 anys, i l'altre va dir, aneu a fer punyetes.
0: Parleu tant, sembla que parleu d'Ayuso, del Piso, ja, parlant de tants milions.
5: Fórmula 1.
3: En fi, no d'això. Jo penso que el Barça tenia que anar a tallar i ser un club senyor, posar els 500 milions, com que jo et vull i tu vens cap a casa. Té, això.
4: Ningú pagarà 500 milions.
5: Ramon,
3: el Madrid, tu, que parles, amb un noi que fa 2 anys el tenia en un equip de barri jugant allà, n'ha pagat 123.
4: Sí, però no són 500.
3: Va pagar el que li van dir, eh?
4: Bueno, però no són 500. És que jo crec que si el Barça van 150 milions, se'l van.
1: L'Atlético, no. Si no volies, que diuen Ramon.
2: No, Barça no.
4: Dient la cosa, al punt que va arribar, si li ofereix 150, el passa que a plaços, no, l'Atlético Madrid volia de cop.
0: El Real Madrid deia que li donava 150, eh?
4: Sí, bueno, però el Madrid va fer això per fer-li la guitza al Barça. Perquè va dir, a partir d'aquí, si el Madrid ens ha ofert 150, heu de pagar això, si no, no se'n va. El Madrid no ho necessitava. Per què el vol, el Madrid, Julián Álvarez?
5: Si el Barça arriba a fitxar en Florian, en Julián aquest, on te l'havies col·locat?
4: D'on té centre?
5: D'on té centre, aquest noi?
4: Clar.
3: Si no té categoria. I perquè fa tants de gols, doncs, ara.
4: No té categoria?
3: Parles de futbol o parles de lo que els agraden els patufets? O sigui, el Barça, segons teòricament tots els patufets, li falta un delanter centre. Molt bé. L'any passat tenia un delanter centre, sí. Feia gols.
4: Lewandowski.
3: Vale, molt bé. Quants gols havia fet en la jornada 4?
2: Ah, no me'n recordo.
1: Poquets.
3: Ni la meitat. I ara juga amb un delantercentro, que tu veus com juga el Barça, i hi ha 3 jugadors que ocupen l'espai de delantercentro, que els defenses no saben si anar-los a buscar aquells 10 metres, com van aquells 10 metres, tenen un forat aquí, que li entra en Fermín, que li entra en Rafinha, que li entra l'altre, que això amb en Ramon l'any passat ho havíem parlat aquí, dic, sí. No et preocupis, que entraran per allà. Tenen un espai, qui l'ocupa? Si el defensa es queda allà ocupant un espai, queden 2 homes sueltos amb la pilota que et dominen. Si tu vas a buscar aquell home suelto, com que vas a buscar aquell, la pilota et ve per darrere. I llavors, per què un delanter centro? Un delanter centro, fiques un delanter centro, i en Miquel, que ha jugat de defensa, què li agradava? Tu el marcaves allà a sobre, sí. O el que et feia anar cap al banderí de corda o cap allà? Tu estaves mort quan te fèiem desposar. Sí, sí. Llavors, més delanter centros, més defenses. Ara ja no, ara pugen tots per aquí i per
1: allà. Però el Barça el volia, en Julián Álvarez, o això donava la sensació.
3: Bueno, sí, perquè, bueno, potser li donin un espai.
4: No,
3: però...
4: perquè diuen que és estil Barça.
2: És un bon jugador, és un bon jugador.
4: És estil Barça.
3: Però el Barça, amb el que té... a mi crec que el Barça, entre cometes, un dels jugadors que tenia és el que era el Paris Saint-Germain.
1: Ferran
3: Torres. Perquè aquest lluitava, baixava hasta baix, arrastrava i els altres aprofitaven. En Lewandowski rematava. És que hi ha moltes classes de jugadors. Sí, si tu portes pilotes allà, com que n'hi fotràs 10, a un davant de centro, estàtic. Més te vigilen, els defenses saben el que tenen allà, ara no, el Barça no té. Ahir mateix, perquè el Barça va treure el pla de l'Estrador, no sé si la calor, si... A la segona part, el Barça va fer fàstic. Només tocava control, però no va anar a fer gols. Si, en canvi, la primera part, mireu la televisió, repetiu la jugada, veureu que quan tenia la pilota a mig camp, que la tocaven tres, hi havia 3 o 4 jugadors que feien la ruptura de trencar. Tots anaven a l'espai, però un cap aquí, i tots corrien. Què fa el defensa? Aquí vaig. I llavors la pilota, com que tenen bons passadors allà mig, anava en el millor
4: col·locat. No, el que parlàvem abans, la selecció espanyola, guanyat el Mundial sense davanter centre.
3: Verticals, amb desmarques verticals, de ruptura. A la segona part només la tocaven i semblava l'equip d'en Xavi a l'últim any. Anava tocant, lateral, pam-pam, però no burjaven.
2: Un joc més lent, sí.
3: Més lent, més control de temps, però no de partits. I el Barça, amb el que té...
0: Però tu saps que per guanyar partits, saps qui s'ha de tenir? 2 o 3 Pujols. 2 o 3 Pujols que un dia a camp del Real Madrid va fer un gol. Un gol de cap, va ser aixecar-se més petit, era petit més, i va tenir els nassos de fer el gol, es treu la d'allò, i fa un petó i se l'ha de reposar.
3: Miquel,
0: això que... són molt nassos això, a Madrid.
3: Això són molt nassos perquè és, va ser un gran defensa en Pujol, igual que amb en Ramos feien una tanda.
0: Era de tot,
3: però resulta ser que no me parles d'en Colversí, que és el jugador que no veus i que és el millor defensa que s'ha escrit fins ara, amb 19 anys. I no fot cap entrada ni aixeca ningú a la banda. I l'altre ho feia, la força bruta, i deia, espectacle, és com els porters, espectacle, hòstia, quina parada, hòstia, quina parada. Mentre que l'altre tapa i, no, i només li reboten amb ell. Però no, aquell que fa l'espectacle. En Pujol era un gran defensa, molt bé, igual que en Migueli, solament la seva presència. Però no tenen ni res que veure amb en Covarsí, que és de García. I amb la selecció espanyola, la defensa, un jugador que fa 3 anys jugava amb el Peralada, de defensa. A un juvenil en Covarsí, un de retirat que estava a Aràbia, i en Cucurella. Digue'm quina defensa, si no hi ha millors jugadors que aquests per fer una defensa. I li van fer, i un porter que tothom pressionava perquè jugués en Joan García,
1: sí.
3: I l'Unai. I que aquell estava allà. Amb aquests 5-8 partits a gran nivell, perquè no van pas jugar amb el Camerún, perquè l'únic que no li van jugar van jugar amb aquells de Cabo Verde que tenien l'excursió i tot allà parat. Que
4: van empatar.
3: Sí. Els altres, tots a pringar. I no arribaven a porta. Tu veies la selecció espanyola i veus que els contraris no arribaven, no podien. Per què? Perquè hi havia un treball, havia gent a mig camp que treballava i aquests...
4: I no hi havia delantecentre.
3: I no hi havia delantecentre. I aquests jugadors que, teòricament, no eren, com havíem dit, en Ramos, en Pujol, no, en Cucurella, que el van deixar cedit i ara resulta que és un fill de Madrid. Sí, aquella defensa i un porter que dius, hòstia, doncs, bueno, per aquest equip, si hi ha millors jugadors, evidentment, doncs aquella defensa era l'equip. No el millor plantilla, el millor equip. I la prova la tens. I quan jo dic com el mateix que tens en Ruiz, és, no podria ser escuria, no, 8 partits, un gol. Amb aquesta proporció, imagina't, 36 partits amb un equip li farien 4 gols en una lliga. I amb quin assos li faria. I a més que no li feien ocasions, perquè que la veritat és que no arribaven. Però treballaven a mig camp, treballava amb Pedri, treballava aquest que el Barça crec que ha fet un gran fitxatge i no es veu, però reparteix i està a comptar. A l'Olmo per allà mig també... Tots van fer... Van ratllar el que menys fluix i li volen donar la història és en Lamine Yamal. Quantes jugades de gol fa fins a Yamal?
4: No va estar bé.
3: Llavors, comencem a parlar. No estan bé. El bloc va ser de nassos. Un bloc que deies, bueno, juguem, però, hosti, per què perden el contracte?
4: I en Nico Williams tampoc estava bé. Els que havien de destacar van estar bé.
3: No, perdona, no. Sí que estaven molt bé. El que no feien espectacle. No feien l'espectacle que fa la pilota diplana 4 gims i xutar, sinó que controlaven molt bé la situació i entrava un, entrava allà. En Ferran Torres, per què va fer el gol? Perquè els altres li havien fet un forat i ell venia fresc i sabia el que tenia que fer. I aquest noi, si fa les ocasions, li volen anar les pilotes que li anaven a un pam en el Barça, que anaven a fora, que era dolentíssim, però també havia fet 19 o 20 gols l'any passat.
5: I tant.
3: Vale? I el que treballava lluitant... Mira, en Luis Enrique el tenia a la selecció, jugant. L'altre, jugant.
0: Aquest és un bon dia.
3: És tots a jugar. Però clar, els del Madrid, vaig veure un rato també aquest dia... Quan perden la pilota, continuen sense baixar 4 tios. Es baixen caminant com perden. Quan han fet la carrera per Montcassó, sembla imparable, sí, perquè és una marabunta que surten a fer gol, llavors no tornen enrere, No tornen.
4: Però ja hi ha 7 per defensar, perquè vols més gent.
3: Vale,
4: ja n'hi ha 7, ja n'hi ha prou.
3: Però tinguin un equip que els comenci a fer voltar i llavors els altres se trobin 5 i 3 defenses...
4: L'Inter el va superar en possessió, però molt.
3: Li va fotre un bany.
4: I en canvi, mira.
3: Fotre un bany.
4: I a Madrid li podia haver quedat 8.
3: Sí, senyor, el Madrid podia fer 8 gols i a l'Inter li va fotre un bany de futbol que sort d'en Courtois.
4: Vale, per això.
3: Però enganxen un dia tonto que en Courtois tingui un dia normal i perd.
4: Però tu saps 4, com a dir, això no li passa, dies tonto no en té. Per això guanya Champions, perquè no té dies tonto.
3: No, perquè en té 8, tenen el dia tonto i aquells altres dos...
4: El tenen bé.
3: El tenen bé i com ho tens?
5: Tu, Josep, al Mundial, el Cabo Verde, qui va salvar el resultat?
4: El porter.
5: El porter, aquell ho va parar tot. Va ser el dia de la seva vida.
3: Va tenir 4 ocasions a Espanya, tampoc en va tenir masses,
5: No, però el porter, aquell ho va parar tot,
3: Bueno,
5: Escolta, que havien d'entrar i no van entrar, eh?
3: Bueno, bueno.
5: Aquell home va agafar una fama que, escolta, de la fitxa...
3: Està jugant, tothom, està jugant a Perú. Està
0: però ho va portar, està bé, però jo torno a parlar d'en Pujol, estava al centre i veig que feia la mà cap aquí o la mà cap allà. I tothom manava.
1: Dirigia.
0: Tothom manava. I dirigia i els tenia al seu lloc. Tot és que un vagi per aquí, l'altre vagi per allà i l'altre per allà.
1: I ara qui és el líder?
4: Ara no n'hi ha, en el Barça no n'hi ha.
1: En el Barça qui és el líder? En Rafinha? Lamine Yamal.
2: Ara en aquests moments podien Rafinha, no?
4: En Puyol estava clar que ho era. Ara no està clar qui ho és.
1: Bueno, capità està clar, però el líder del vestidor...
0: Jo ara que no crec que n'hi ha cap líder. Però i diguen una altra cosa, inclús, llavors veu i fa mal el Junó i ho volen fitxar per 3 anys. Diu, no, perquè no podré. Ni el metge, diu, fitxem-ho per un any i si que haig de tornar a visar. A més, un rat.
1: Això ja és història, em sembla.
0: No, bueno, jo crec que és veritat. Eh?
1: No, que dic que ja això ja no passaria.
0: I et diré una altra cosa. Anava a col·legi, d'en Pujol, amb un amic, i es va posar malalt. I ho suspenia tot. I ell va suspendre, perquè el seu amic no el suspensin. Escolta, té coses... No el sapigueu, perquè en diria diverses. És un tio especial, i en canvi sembla que té mala llet, que t'haig de dir, una vegada em van dir que no el tocar, va pujar un, el tocar, tenen un despatx bastant gros, no?, el capità, i va anar a dir, ja podeu ser passar, ja, passe. Diu, va, fuig d'aquí, això no fem normes. Va, fuig, el graf, pom.
1: Expeditiu.
0: No, tothom ho vol fer, això.
5: Abans que acabem, voldria fer una pregunta.
1: Vinga, no,
5: què passa amb els laterals del Barça?
1: Amb els laterals.
5: Que tots els antics no serveixen, ara.
4: En Balde.
5: Conté i companyia no serveixen.
2: No, jo, sembla
5: que... Què ha passat?
2: Sembla que l'entrenador ja ha agafat una mica de mania, tant amb en Conté com en Balde.
4: És que els dos que volien Dumfries i en Cucurella, hostia, el Madrid, eh? Els dos que volien el Barça, un de cada banda.
2: També s'ha de dir que aquest noi, en Xavi Esparo, ho fa molt bé. Vull dir... I jo estic molt content perquè el Barça ha fitxat un davanter centre molt bo i ningú en parla gaire. Sí. Però aquest en Garbió Jesús, aquest sí que és un rematador. Aquest sí que és un davanter centre, de veritat.
5: Perquè no feia la mitja part que estava ja agotat.
3: El Barça era suplent, eh?
2: Però en el Manchester City havia fet unes temporades molt bones, eh? Després es va trencar el genoll...
4: Porta 3 anys lesionant-se d'importància.
2: Però...
3: Si la prova la tens... Va sortir 5 minuts i va fer un
2: rac i un pau.
3: Va passar una pilota
1: per allà. La primera que va tocar.
3: Va passar una pilota per allà i ja la va...
4: Però el Barça encara no ha renunciat a Julián Álvarez, o sigui, no sé què faran si el porten.
3: Bueno, perquè els patufets deuen tenir comissió, perquè... Com ho aniran plenat? Si miraves qualsevol patufet cada dia dues planes. Dues planes. Com el Mundo, l'esport, com això... I si sí, ara no, i el Atlètic de Madrid, i el vicepresident de l'Atlètic, i l'altre, no això, no hi ha... Dret,
4: sí, l'any passat va passar amb en Nico Williams i aquest any amb en Julián Álvarez. Ja tenen l'estiu fet. Ja tenen l'estiu fet.
1: Vinga, parlant de fitxatges, fem res, una pinzellada, perquè queda poca estona. Blas, d'aquesta nova temporada de la plantilla de l'Espanyol, de moment, tu amb quin jugador dels nous t'estàs fixant i creus que, bueno, que pinta bé la cosa?
5: Els nous, quasi que no en conec cap.
1: Sí, no en coneixes cap.
3: Calatrava és molt bo, eh?
5: Calatrava, sí, de la Castelló.
3: A mi m'agrada molt aquest nano, eh?
5: És molt treballador i ho sento.
1: Mm-hmm. Tomàs.
5: Hem de donar un temps...
1: Ja ho sé, ara és molt aviat, però jo començo a fer una mica de pinzellada.
5: Encara estem una mica amb Mochi el que ha fitxat.
1: Tomàs, tu amb quin dels del Madrid que ha entrat nous, de moment estàs controlant-lo per veure com anirà això?
4: A mi el que més il·lusió em va fer va ser en Cucurella. Quan va portar en Cucurella va ser el jugador de tots aquests programes. Jo en Dufre que no coneixia. Sé que havia jugat amb la selecció holandesa i a l'Inter i tal, però jo no el coneixia. Després en Konaté aquest, del Mundial, en França, no va jugar ni un minut. Pràcticament, va jugar quan ja no s'hi jugava en res. I dic, i ara estàs jugant, però jo el que m'ha fet il·lusió era en Cucurella.
1: Mm-hmm. Tu, Miquel, dels jugadors nous del Barça, n'hi ha algun que t'hagi cridat l'atenció, que et faci il·lusió?
0: No n'hi ha quasi cap, diuen, per llegir els diaris, en Rodri. Que és tan bo, que ja, però jo encara ho vaig a veure. Encara tinc els meus dubtes.
1: Ramon.
2: Home, jo com a sorpresa ha sigut aquest xicot, en Xavi Espart aquest, que vull dir, és un lateral, i tot i això ho posa a la banda esquerra, que ell és lateral dret, però és un xicot que ho veus amb la pilota i ho veus amb una desenvoltura
5: i una tècnica,
2: important, a més sap entrar pel mig, vull dir que jo aquest xicot m'ha sorprès molt.
4: En Valde el volien vendre i al final no van poder.
2: Qui?
4: En Valde el volien vendre, el de l'esquerra.
2: Sí, no sé què ha passat amb en Valde, però...
4: Sí, ha caigut malament.
2: Avui hi ha un entrenador que no acaba d'anar bé. És un cas com en Caçador. O que he
0: dit abans de l'entrenador.
4: Bueno, en Caçador almenys ha anat a...
2: Almenys ho han cedit, sí.
0: O hi va contestar l'entrenador i...
4: El Depor, no?
5: Sí, el
1: Depo. Sí. Josep, no et dic de cap equip, tu així en general, algun jugador que t'hagi creat l'atenció, allò de dir, mira, aquest serà per seguir-lo, a veure què tal.
4: El major aquest, tu, el del Depo, el d'aquest.
1: Bueno, aquest és ex del Barça.
4: Vuitos els que porta.
3: I quan va estar al Barça també va salvar la temporada. Sí, aquest és un delanter centro.
2: Sí, senyor.
3: Vale? Amb 37 anys, aquest. Però
4: porta 5 gols ja,
3: Bueno, és igual, porti el que porti, però és un jugador que d'això. No ho sé, vull dir, portem 5 partits...
1: Però algú que diguis, mira, aquest, vull veure com acaba la cosa.
3: Bueno...
1: O sigui, mira, el nou en Gordon del Barça, per exemple...
3: És un bon jugador, com aquest...
1: Perquè és estrany, no fitxar un anglès aquí, també?
3: No, perquè ja en tenien un i han canviat un per l'altre. Tenien aquell que feia... Com...
4: En Rashford.
5: Sí, Rashford.
1: Ah, en Rashford, veritat.
3: Pues, no sé. Jo, en principi, crec que no ho necessitava, però com a jugador no descobreix res el que ha fitxat el Barça en Rodríguez a mig camp. Tenen en Pedri... Llavors, ja com sé, el que rebarà més serà en Marc Bernal.
1: Això serà per veure-ho, sí.
3: Però, bueno, és per veure... Ja, amb aquestes quatre peces, és el que vol dir, perquè ara no se'n parla i era imprescindible d'en Gavi. En Gavi ho teniu allà, també hi és, també hi és.
4: En Fermí n'és que n'hi ha molt,
3: Tinc tantes rodes bones que jo cotxe només en puc ficar quatre.
4: Que algú s'emprenyarà.
3: Bueno, almenys se comencin a emprenyar. Ara encara tothom pensa que d'això, que facis bé les rotacions, sí, però aquest lío, que ara sembla que no passa res. El Madrid per què es descentra? L'hem pensat, perquè els egos hi són, i encara hi són. I al moment encara que comencin a quedar despenjats o tinguin una desil·lusió, és com aquell matrimoni que es mengen a tot arreu i resulta ser que un dia se desconnecta i no saps per què. Per més que tornin a ajuntar-se, ja hi ha algú que no... I això és el que passa en els equips. Que ara, l'any passat, no, jo veig que el Barça treu a l'esperit i amb els que ha fixat, sí que ha pujat a l'espart, però se n'ha anat en Caçador, en els de casa els ha començat els que dèieu, en Valde, a deixar-los a part, i el bo que tenia el Barça, i el Barça, per historialment, al moment que hi havia un 70%, un 60% de catalans, s'entenien i lluitaven per algo, no per un sou, i això és el que passa. I en Caçador, pobret, li ha tocat amb ell, s'ha anat l'altre que...
4: Ha cedit, ha cedit.
5: És igual, però costarà tornar,
1: Sí. Vinga, ho deixem aquí. Gràcies, Blas, Tomàs, bon Miquel, dia. Ramon, Josep. Tornem la setmana vinent. Recordem que la setmana vinent ja comença el Tordera també la temporada i nosaltres, doncs, anirem seguint. Fins la propera. Adéu-siau. 107.1 FM.
6: Ràdio Tordera. Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
7: Ràdio Tordera.
8: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130 278
9: o a dentalcompany.es.
8: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
10: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
7: Tordera, l'emissora que t'escolta. radiotordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
11: Ai, quin tip de menjar!
12: Infopodcast Tordera.
13: Hola, dilluns 14 de setembre. Les tres paraules del dia són exculpat, tardor, adeu. Exculpat, l'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. I l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. Tardor, la delegació en Colliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi i obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. Adeu, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart per 0 gols a 4 i Càritas Tordera obre les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal haguessin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
14: Agraeix a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria, i com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
13: Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Avui és Santa Creu. Falten 41 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre, i falten 28 dies per la propera festa laboral, el dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada força assolellada i calorosa en temperatures que podrien arribar aquí a Tordera als 31 graus. Demà el temps continuarà estable i assolellat amb màximes de 30 també. Avui és un bon dia per plantar en l'hort enciams, espinacs, bledes, raves i recollir tomàquets, pebrots i albergínies.
12: Infopodcast Tordera, de una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

És moment que posem parada una miqueta a l'orella, perquè volem explicar-los novament aquests contes que són més que tot, doncs, uns contes lligats amb una crítica d'una societat que és consumista i fomentar, doncs, un esperit crític dels més petits i, doncs, els grans, perquè els puguin ensenyar. L'escriptor de lo que els anem a explicar és mestre i pedagog italià Gianni Rodari. Contes per la ràdio. Avui tenim el conte que porta per nom El ratolí dels còmics. Veto aquí que un ratolí dels còmics, que estava ben tip de viure entre les pàgines d'una revista, i, a més, volia canviar el gust del paper del formatge, va fer un bot ben gros i es va trobar en el món de les rates de carn i os. Squatch, va exclamar de seguida, que va sentir olor de gat. Què ha dit? Van murmurar les altres rates, desconcertades per aquella paraula tan estranya. Gluc, va, gluc. Va ser el ratolí que només sabia parlar el llenguatge dels còmics, après en el món on fins ara havia viscut. Això deu ser turc, va sentenciar un vell rat de vaixell que abans de jubilar-se havia recorregut tot el Mediterrani i va provar de parlar-li en turc. El ratolí se'l va mirar meravellat i va dir doncs no és turc, va concloure el rat viatger. I aleshores, d'on és? Bé, a saber, vet aquí, perquè el van anomenar vet a saber, i me'l prenien pel ximple del poble. Vet a saber, li deien, què t'agrada més, el formatge de Rocafort o bé el de bola? Esprits grots, contestava el ratolí de les historietes. Ja això, rei dels altres. Els més menuts, a més, li estiraven la cua expressament per sentir-li fer esgarrafalls d'aquella manera tan divertida. Sops, frits, frats. Una vegada van anar a fer sac en un molí ple de farina blanca. Era blanca i daurada. Els ratolins enfonsaven les dents en aquell manà i rossegaven a cor que vols cor desitges. Fet cric-cric-cric, com fan les rates quan rosseguen. Però el ratolí dels còmics feia crec-cric-cric-cric. Almenys, podies aprendre a menjar com les persones educades, va protestar el rat viatger. Si fóssim a coberta, ja t'haurien fet fer un capbussó al mar. Que no t'adones que fas un soroll d'allò més desagradable? Curitx, va fer el ratolí de les historietes i es va capbussar amb un sac de moresc. El navegant, aleshores, va fer una senyal als altres i se'n van anar de puntetes, deixant l'estranger abandonat al seu destí. Ben segurs que mai dels mais no sabria retrobar el camí de casa. Durant una estona, el ratolí va continuar rosegant. Quan al capdavall es va adonar que s'havia quedat sol, ja era massa fosc que va retrobar el camí i va decidir passar la nit al molí. Ja estava a punt de dormir-se quan, enmig de la fosca,
es van encendre dos fanals grocs i es va sentir el trepit sinistre de quatre potes vellutades. Un gat! Uf! Va dir el ratolí espantat. Grameu! Va respondre el gat. Valga'm Déu, era un gat de còmics! La tribu dels gats l'havia bandejat perquè no se'n sortia de fer miau com cal. Els dos abandonats van caure l'un en braços de l'altre. Es van abraçar, tots jurant-se amistat eterna, i es van passar tota la nit parlant en l'estranya llengua de les historietes. S'entenien de meravella.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ara i aquí.

0: 5 minuts que passen de les 12, és moment d'anar estirant el fil. Tenim en Salvador Romans. Hola, bon dia, Salvador.
1: Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres anem estirant el fil, però l'estirarem també amb la pregunta que nosaltres fèiem des de l'inici d'aquest programa, que era doncs, que el dia d'avui s'obrirà doncs, aquest pàrquing centre de Vila, en la qual cosa nosaltres preguntaven a la nostra audiència amb un sí o un no, si creuen vostès doncs, que aquesta zona doncs, serà prou bona com per anar-hi passejant i com més no per potenciar el que són les botigues del centre Vila. Sí o no, aquesta és la pregunta que nosaltres llançàvem a l'aire i que bé intentarem recollir fins al final del programa. Però bé, el fet és avui anar agafar la cartilla de ball.
1: La cartilla de ball, sí.
0: I
1: recordem que estem en un programa de ball d'un club social i que vam començar a parlar d'aquests balls que inicialment a principis de segle XX van començar a circular i que vam dir que eren lanceros i vam fer el pas de 4 i vam acabar aquí, no?
0: El pas de 4,
1: que falten un parell de temes per arribar en el tercer de la llista aquesta, que és el vals. I vam acabar que havíem de parlar d'un perfeccionador d'una coreografia, que vam acabar així, que havíem parlat del Tchaikovsky, que no era acceptat, i doncs enganxarem a partir d'aquí, de la coreografia del Petipa, que era el perfeccionador de ballet, amb l'argument llarg i que va ser l'autor dels famosos ballets de Tchaikovsky, i que van dir que no havien tingut acceptació, com el Trencanous, la Bella Dorment, el Llac dels Cignes, etc. I encara que costi creure, els ballets aquests van dir que no tenien acceptació. I ara en sentirem un que se'n diu el Vals de la Bella Dorment, perquè puguem comparar aquesta temàtica, a veure si és veritat o no, que no agradaven, o què va passar.
0: Dels 4 per 4, no?
1: Parlant del pas de 4, sí, perquè forma part de la dansa.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-ho.

0: Excepcional, eh? Quin vals més maco, de veritat, eh?
1: Sí, bueno, del Trencanous, de la Vella Dorment.
0: Mm-hmm.
1: Pop, diem que pot agradar o no.
0: Bueno, però, a veure, m'ha permès donar la meva opinió.
1: Sí, però vull dir que es fa evident que la bellesa melòdica del Tchaikovsky i l'orquestació senzillament és magnífica.
0: Sí.
1: I diu que els seus mestres van ser el Rubinstein amb l'orquestació i el Zambra amb la composició. O sigui que sí, que potser en aquell temps la gent estava acostumada a sentir per només pensant en ballar, però en canvi aquesta música és per escoltar i gaudir de l'espectacle, no? Llavors, seguim una mica el fil i direm que el pas de 4, que és allà on estem, en el segon ball de la cartilla aquesta, enllaçaria amb la dansa i aquesta amb el ballet. I ara m'agradaria que valoressin el tema, un tema de català propi de festes tradicionals d'altres temps, i que ara hi ha grups que recuperen les essències. Escoltarem el ballet de Sant Maurici.

0: Un ball tradicional que molt bo per poder tornar a escoltar i recordar, eh?
1: Sí, és, aquell temps se sentia... Bueno, aquell temps, temps enrere, i proliferaven, vull dir, tot aquest tipus de dansa, no?
0: De totes maneres, sí que encara podem disfrutar amb aquests balls tradicionals que estan...
1: es tornen fent.
0: Sí, l'associació de la nostra dansa, doncs, està fent...
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs queda dit que el pas de quatre era el segon d'una diada de ball i el que venia darrere, el tercer, era el vals. I doncs, per enllaçar amb ell, sentim ara un valset que deia més o menys així. Era d'un grup que se'n fa dir Pâté de Foie. I el tema és un vals de Don Serafín.
0: Molt bé.

0: Que diuen que sona la viola, sona...
1: Sí, sona l'orquestra, sona el violí. Sí, és un grup que fa poc temps que es van fundar, eh? No penses, està format per un mexicà, per un xilè i un argentí. I fan jazz, fan tango, fan foxtrot i aquest, aquests temes.
0: Diuen això mateix de la mateixa cançó, però hem sentit que tocava un acordió aquí, eh?
1: Sí, clar.
0: És a dir, s'ha deixat que tocava l'acordió.
1: Sí, perquè forma part una mica d'aquest sí. tema dels balsets i tal. I aquest l'hem sentit, l'hem posat per poder enllaçar així ja amb el tercer ball d'aquest carnet, que ja hem dit abans que era el vals, i ara, pues, en aquesta part, començarem a parlar ja del Mozart, per exemple, i que ja componia valsos i que en ple segle XVIII, però d'aquells temps eren molt lents els valsos. Diu, no obstant això, el vals va anar alleugerint mitjançant passos ràpids i grans. Diu, aquest tipus de vals va fer furor al famós congrés de Viena de 1815. En aquell temps es veu que els congressos eren molt... habitual presentar nous temes de ballables d'aquest estil. I mentrestant a Europa tenien les guerres napoleòniques que finalitzaren el 20 de novembre de 1815 després de la derrota de Napoleó a Waterloo i amb el segon tractat de París. Diu, a l'altra banda del món, a Sud-amèrica, a Perú concretament, el vals havia arribat abans d'aquell esdeveniment mundial el 1814. En qualsevol cas, diu, el vals consta en la descripció d'Arequipa, que és una ciutat, una província de Sud-amèrica, el 1816, que va estudiar un tal Enrique Carrión. Diu, la història del vals vienès és també molt interessant. Veiem el que diu Kurt Farlane en el seu diccionari universal.

0: el de la música. Diu vals, diu, un dels balls mundialment famosos. Va ser un dels seus principis, una expressió revolucionària, diu, per ajuntament de les parelles i els seus girs vertiginosos, molt d'acord en l'època. El seu triomf va marcar la victòria de la burgesia davant de l'aristocràcia, diu, identificada per al minuet. La generació següent, el Chopin, l'Alice, ja estabilitza, mentre a Viena la dansa troba la definitiva coreografia i els seus més inspirats creadors, amb Lanner, en Johann Strauss pare i els seus tres fills. Diu, aleshores, el vals ja s'ha convertit en un ball revolucionari i en un símbol d'una època feliç i de la burgesia satisfeta. I qui és que no se sent feliç escoltant un vals, encara que sigui un de poquet, de poc conegut i potser una mica antic? Perquè per aquí hem de començar, no?
1: I tant.
0: Vinga, doncs, sentim Pour l'amour d'Angelo.

0: Bé, direm que a l'ullar de tota la programació anirem escoltant molts de valsos i les seves semblances, ja que aquest tipus de melodia, aquest tipus de ritme està present en moltes composicions.
1: Hi ha molt d'acordió, Salvador,
0: que no precisament anomenades vals. Sí, bueno, als principis hi ha acordió. I ara en aquest moment serà, abans de continuar, uns minuts de publicitat que Control ens demana pas.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM.
4: Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míria Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació. Carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808. Hores convingudes.
5: Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars dels articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
6: Restaurant Cal Nano. Carns a la brasa, cuina catalana, menú diari i menús infantils. Restaurant Cal Nano, una masia en plena natura. Passat al Vall de Sant Pere, girant un camí a la dreta, ens hi trobaràs. Els dimecres descansem. Per reserves, truqueu al 93 764 53 82. Restaurant Cal Nano, al veïnat de Sant Pere de Tordera.
7: Restaurant Cal Nano patrocina el programa Bon Dia Menuts.
8: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
9: La regidoria de joventut, a través del casal de joves de Tordera, organitza tots els dissabtes d'octubre a maig l'Esplai, una alternativa d'oci en el lleure per infants i joves de 5 a 14 anys. Les inscripcions per participar a l'Esplai es podran fer al casal de joves fins al 9 d'octubre. En el moment de la inscripció caldrà portar una fotografia del noi o la noia i una còpia de la targeta sanitària. Les places són limitades. El preu de l'Esplai per tot l'any serà de 25 euros. L'Esplai començarà el dia 23 d'octubre de 10 a 13 hores.
10: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia i el telèfon 93-765-0559 per encàrrecs.
11: Hola, heu trucat a casa d'en Joan i la Carme. Ara no hi som. És que els dissabtes anem al sopapall del restaurant Les Ferreres amb un menú boníssim, amb 8 plats per escollir el primer i 8 del segon. I també cava, tot per només 22 euros. Si no és res d'urgent, deixeu-me el missatge després de la senyal. Si no, ja sabeu on trobar-nos.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.

0: nostra vida està plena de moments i vivències que ens agrada recordar amb música i cançons. Minuts musicals, els dimecres a les 10 de la nit i en reemissió els divendres a les 4 de la tarda.
1: Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí.

0: Doncs bé, nosaltres que anem repassant aquesta estona, doncs estirem del fil i ho fem amb en Salvador Romans. Estem doncs estirant del fil des dels principis, doncs que més o menys som coneixedors de que hi va haver doncs aquestes cartilles de ball, Salvador.
1: Sí, aquests cursos socials que tenien les seves cartilles. I bé, hem arribat ara fins al vals, hem pres la primera peça que hem posat, el Pur Amor d'Àngela, i continuarem parlant ara dels Visconti, que ha sigut un duo de música folclòrica argentina integrat originalment pels germans bessons, l'Albert Visconti i el Víctor Visconti, que van iniciar la seva carrera artística quan eren adolescents a Coronel Dorrego, que és a Buenos Aires, això, Argentina. Aquest duo va néixer el 1950, ja dic, amb aquests dos germans, però en el 1974 varen ser presentats simplement com els Visconti, en un festival que de la província de Córdoba, Córdoba Argentina, també me refereixo, que Anna, hi van entendre un notable èxit i van aconseguir llavors la fama. Doncs escoltem el primer tema dels Visconti amb el Beso.

0: I quines lletres més maques, Salvador. Sí, són precioses, eh?
1: Els sud-americans són molt romàntics.
0: Home, a veure, s'hauria d'anar a agafar d'exemple, no?
1: Bé,
0: bueno, a veure, els italians també.
1: Italians,
0: tenen, posen...
1: i en els moments puntuals ho és tothom.
0: Sí, sí, també.
1: Doncs estirem el fil.
0: D'acord.
1: Eh? I estirant el fil, deixem els Visconti allà a l'Argentina, i ara aquí, a Europa, a la França, de la rauxa nocturna i de la... que corria... un pintor molt conegut que es deixava veure sempre pels mateixos locals, i parlem de l'Henri Marie Raymond de Toulouse.
0: Nom llarguíssim, eh?
1: El Toulouse-Lautrec, sí, pintor francès. Destaca per la seva representació de la vida nocturna parisina a finals del segle XIX. No sé si va arribar a conèixer el carnet de ball, però bueno, el que sí va conèixer era el cancan i la polca, segur. Com ara aquesta que escoltarem, una polca de Strauss que es titula Polques Tristes.

0: Què?
1: M'he quedat callada perquè he estat tot el rato movent els peus que sí. No se me podien parar. Realment les polques tenen un aire
0: molt rítmic,
1: sí. Doncs que...
0: tipus marxa en sí. Molts
1: i que casos. Sempre, com comentava en Salvador, ens fan recordar moltíssim aquests concerts de cap d'any, eh?
0: També, sí, sí,
1: a veure,
0: sí, sí.
1: Jo per mi és el moment d'excel·lència per escoltar les polques,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Doncs continuem una mica amb el Toulouse-Lautrec i direm que en el segle XIX els matrimonis de la noblesa es realitzaven normalment entre parents per evitar les divisions territorials i la mimba de les seves possessions. Aquest fou el cas dels pares d'Henri Toulouse-Lautrec, l'Adolphe Toulouse-Lautrec i Montfar i la comtessa Adela Tàpia de Sélignan, que eren cosins en primer grau. Henri fou el primogènit de la família. Quan tenia 4 anys, nasqué el seu germà Richard Constantin, que morí un any després. La incompatibilitat de caràcters amb els cònjuges va motivar la seva separació el 1868 i Henri quedà sota la cura de la seva mare. La seva infància fou feliç fins que, com a conseqüència de la consanguinitat dels seus pares, Toulouse-Lautrec patia una malaltia que afectava el desenvolupament dels ossos, anomenada pignodisostosis.
1: Déu-n'hi-do.
0: I que se li manifestà el 1874. Si algú el recorda, el presenten sempre com un home baixet, caminant malament, una mica estrafet. Bé, volia parlar una mica d'ell perquè situar l'època, diguem així. I ara continuem amb la tercera peça del carnet de ball, que és el vals, i podríem posar un tema tocat pels Solistes de la Costa, que és un grup nostre molt espavilat, que és de 4 components, en Toni, en Jordi, el Ferran i el Michel a la bateria, el Toni toca la tenora i en Jordi el baix, la berra. I en Ferran, l'acordió. Endavant, doncs, amb un d'emparet amb els Solistes de la Costa.

0: Bé, pues hem sentit els solistes de la costa.
1: Molt bé, no? Vull dir, tenim grupets per aquí a la vora que ens quedem bastant parats.
0: Té unes coses que estan molt bé. Sí. I amb aquest vals masurca deixarem enrere doncs el tercer ball, el vals, però abans deixeu-me acomiadar del més gran, vull dir, parlar un xic del Johann Strauss II, que va néixer el 25 d'octubre de 1825 a Viena i que va morir el 1899, aquí mateix. I és un compositor austriac conegut especialment pels valsos com el Danubi Blau. Fill del compositor Johann Strauss I i germà dels compositors Josef Strauss i Eduard Strauss. Johann II és el més famós de la família. Va ser conegut amb la seva vida pel rei del vals i ell es deu a una gran mesura a la popularitat del vals vienès en el segle XIX. Va revolucionar-lo, elevant-lo d'una dansa camperola a un entreteniment apte per la cort dels reis d'Habsburg. Bueno, les seves obres gaudeixen de gran popularitat. I la setmana que ve començarem ja amb l'altre ritme, que és la polca, i avui hem acabat amb el tercer, que és el vals.
1: Jo crec que ha sigut un resum realment doncs molt ben curat i que bé, moltes de les traduccions de música que has posat a mi m'han sotat, suposo que l'audiència també, no?
0: Algunes, suposo que sí, esclar.
1: Aquesta és la finalitat, és sobre.
0: Sí, aquesta és.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja hem estrenat al final la teva companyia.
0: Adéu-siau a tothom.
1: Fins dimecres, adéu.
2: D'11 a 1, ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Pastisseria Sant Jordi té per al teu...
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

0: Den sat på nu efter Emma.
1: I ara sí, arriba aquell moment que acosta una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona a aquestes dues entitats. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment que s'ha allargat, s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
2: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè sabia que no els decebria. I com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: L'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. L'acte institucional va comptar amb l'ofrena floral a Lluís Companys, la cobla principal de Banyoles, els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i un vermut popular. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. La que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre.
1: La delegació Encolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi. L'entitat organitza una xerrada a la biblioteca, el Corre per les Mames i també la marxa Miralles. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín, a l'espai La Taranyina.
4: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
1: Obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. Serà a partir d'aquest dia 14 de setembre i fins al 21 en l'antic Hospital de Pobres, en diversos torns. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Consorci.
5: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: Càritas obre les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. El procés es pot fer avui dimecres al local del carrer Sant Antoni 5, de 5 de la tarda a 8 del vespre. La Dolors Pinatelli és voluntària de Càritas.
6: Començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques.
1: En esports, el Club Futbol Tordera diu adéu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart. Els de Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0 gols a 4. Així ho valorava l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
7: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que la generació aquesta del 2007, els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre. Per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit...
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
8: Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir, i de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de Garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí, mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà, tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem Garbí. Tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est, sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i, per tant, la temperatura màxima no pujarà tant. Baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31, 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada, passada. Splish, splash, I was taking a bath.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
2: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions dels Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la Companyia Elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. A partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger, a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits, segueix líder en solitari i en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 amb doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Vinga, som-hi, comencem una nova edició i avui ho fem amb un programa ben dolç perquè ahir, diumenge 13 de setembre, se celebrava el Dia Internacional de la Xocolata. Xocolata negra, amb llet blanca, amb fruit sec, segur que tots en teniu alguna de preferida. Però què en sabem realment de la xocolata? D'on ve? Què diferencia una bona xocolata d'una que no ho és tant? I és veritat que el cacau pot tenir beneficis per a la nostra salut? Avui en descobrirem algunes curiositats, aprendrem a escollir una bona xocolata i, sobretot, endolcirem una mica aquest dilluns de setembre.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem el programa d'aquest dilluns 14 de setembre repassant alguns dels mites més coneguts de la xocolata, un aliment que segur tots hem provat alguna vegada, Sergi Ferrer, però conec gent que no li agrada la xocolata i a mi això em deixa, doncs, força neguitosa.
5: És raro. De fet, ara veurem alguns dels... De fet, ho comentarem juntament amb aquests mites que se solen parlar de la xocolata i xocolata negra. Parlarem de si és més saludable, que si porta cafeïna, que si la blanca no és realment xocolata. Doncs avui intentarem separar el que sabem del que simplement hem anat sentint tota la vida i, va, comencem ja amb la primera afirmació. Si és mite o és realitat, que és que la xocolata negra engreixa més que la de llet. Gemma, què en penses?
4: A nivell nutricional, és a dir, calòricament, sí. La xocolata negra és més densa pel que fa a calories que la xocolata amb llet. Crec, eh? Ara em diràs tu el què.
5: Doncs mira, és un mite, d'acord? Perquè sovint associem la xocolata negra amb una opció més saludable i per tant pensem que també doncs, engreixa menys. Però si mirem les calories, com bé has dit, Gemma, no és així. Segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, una xocolata negra amb entre un 70 i un 85% de cacau pot arribar a les 600 kilocalories per cada 100 grams, mentre que la xocolata amb llet les 535. Això sí, la xocolata negra sol tenir menys sucre i més fibra que la de llet. Per tant, negra no vol dir automàticament doncs, menys calòrica.
4: Val, per tant, engreixen igual, podríem dir.
5: Sí, podríem dir que sí, però el que has comentat abans al principi, si us agrada la xocolata, endavant, mengeu-ne.
4: Molt bé, més mites, Sergi.
5: Doncs el següent és que la xocolata té cafeïna. Gemma, què en penses?
4: Jo crec que no em sona gens.
5: Doncs és veritat, la xocolata conté cafeïna, tot i que en quantitats molt inferiors a les del cafè. Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, en una ració de 50 grams de xocolata negra hi podem trobar aproximadament 25 mil·lígrams de cafeïna. Per comparar-ho, va, Gemma, t'agrada el cafè?
4: Sí, amb llet.
5: Vale, doncs mira, un expresso, és a dir, cafè sol, de 60 mil·lilitres en té aproximadament 80 de mil·lígrams de cafeïna. I això també explica, en part, que la xocolata negra doncs, tingui un efecte una mica més estimulant.
4: Mm-hmm. Per tant, ens desperta, no? Podríem dir, la xocolata?
5: Sí, llavors, si de bon matí et prens un expresso o un cafè amb llet, com bé has dit, Gemma, amb una mica de xocolata, ja comences el dia, super...
4: Superestimulat.
5: Exacte.
4: Molt bé, més mites al voltant d'aquest aliment.
5: Doncs mira, un que a mi se m'ha parlat molt, perquè de fet jo, dins de les tres xocolates bàsiques, la meva preferida és la blanca, doncs un dels mites que se'n parla molt és que la xocolata blanca no és realment xocolata. No sé si penses el mateix, Gemma.
4: Crec que sí, que no és xocolata, perquè és mantega, pot ser.
5: Mira, aquí hi ha una mica de trampa, perquè aquí els que hagin respost veritat, o sigui, realitat o mite, la resposta és correcta pels dos. Seria un mig mite. Expliquem el per què. Doncs la xocolata blanca existeix legalment com a categoria de xocolata, com bé has dit, Gemma. La diferència és que no conté els sòlids de cacau que podem trobar doncs, a la xocolata negra o amb llet. Es fa principalment amb mantega de cacau, llet i sucre. Per tant, si algú diu que la xocolata blanca no té cacau, estaria simplificant massa. Sí que conté un producte del cacau, que és aquesta mantega de cacau, però no els sòlids de cacau responsables del color i bona part del sabor característic. Llavors, a veure, per mi és xocolata, no sé per tu, Gemma.
4: Jo pensava que no, definitivament, perquè la relacionava amb mantega, amb llet, i pensava que no portava cacau, però vaja, com bé has explicat, porta mantega de cacau.
5: Clar, aquesta mantega de cacau, que molta gent doncs, defineix com a no cacau, i llavors per això hi ha gent que diu que la xocolata blanca doncs, no és xocolata, sinó que és simplement sucre i llet, no? Però m'empinces, eh? Jo que sóc molt fan de la xocolata blanca, eh?
4: Més mites.
5: Va, a l'últim. La xocolata és addictiva.
4: Mira, em sembla força complicada respondre aquesta pregunta, eh? Però vaja, jo et diré el que penso. La xocolata porta sucre i el sucre és una substància que ens genera dopamina, o sigui, ens dona plaer. Per tant, tot allò que ens dona plaer ens crea una certa addicció. Com més en mengem o més prenem aquella substància, més dopamina generem al nostre cervell i, per tant, doncs, més en volem. Per tant, jo crec que sí.
5: Bé, és un bon raonament, eh? O sigui, al final, jo diria que és una de les afirmacions amb més debat que podríem tenir, que és si és addictiva o no. És un mite, És un mite. Oh. Hi ha persones, de fet, que diuen literalment que, com hem comentat, no?, que són addictes a la xocolata, també passa amb altres coses, no? Però, des del punt de vista científic, la xocolata no es considera, doncs, una substància addictiva. Una altra cosa, que hem comentat, és que ens agradi molt i que, doncs, tinguem ganes, doncs, de repetir un trosset de xocolata, no?
4: Clar, però el seu Sergi, sabor... perdona, que et talli, o sigui... La xocolata, aquella que és autèntica, negra, que fins i tot a vegades no està ni bona, perquè és molt amarga i té un sabor molt fort, no? Té un gust molt fort. Però, clar, aquella xocolata que és industrial, que porta galetes o que porta altres coses, i també molts aliments sabem que la indústria alimentària fins i tot afegeix potenciadors al sabor i altres coses que potser ni sabem, no? Perquè la llista d'ingredients a vegades és llarguíssima. No creus que realment això sí que fa que sigui addictiva? La que és més industrial, no l'autèntica.
5: A veure, jo crec que és com tot, sí que ja ho has comentat, no?, que el concepte del sucre hi fa molt, perquè al final el sucre, doncs sí que quan parlem de gominoles, per exemple, que tenen molt de sucre, doncs sí que aquí, en quant a addicció, podríem entrar-hi més, però jo crec que quan entrem en xocolata negra, aquella, la xocolata pura, la 90%, jo crec que aquí és més complicat parlar d'addicció. Jo, quan parlem d'addiccions, entenc més a productes com, per exemple, aquestes begudes ensucrades o begudes energètiques, com podrien ser, doncs, el Red Bull o els Monster o simplement les Coca-Coles, doncs que aquí sí que jo crec que tindrien una quantitat més alta de sucre i podrien arribar a ser més addictives.
4: O edulcorants, no?, perquè al final és el dolç, no?, el fet que ens provoca aquestes ganes de voler-ne més.
5: Sí, correcte, però jo ja et dic que moltes vegades els ingredients aquests tan llargs i tan complicats no me'ls llegeixo. Si em ve de gust menjar-me una xocolata blanca, me la menjo, amb moderació, òbviament, però no em poso a mirar sempre els ingredients de cada producte.
4: Et deixo continuar, que perdona que t'he tallat.
5: No, mira, simplement, per tancar una mica ja la secció, el sabor de la xocolata, la textura, el sucre que hem comentat, també el greix, doncs fan que sigui un aliment, doncs, especialment plaent per a moltes persones, per mi sobretot, quan parlem de xocolata dolça. Llavors, això de jo sóc addicte a la xocolata, diguéssim que podria ser una manera de parlar, no?, com d'altres productes, però jo crec que no és correcte, i de fet, buscant-ho, no és correcte equiparar-la, doncs, a una substància addictiva, ja que n'hi ha moltes altres i de molt més addictives. Llavors, després d'això, jo crec que, Gemma, podem mirar la xocolata d'una altra manera, no? Ja per començar.
4: Totalment, no. Ja ens has explicat, no?, aquests mites i aquestes realitats al voltant de la xocolata i, doncs, ara en coneixem una mica més sobre aquest aliment, Sergi.
5: Correcte. I mira, ja que hi som, ara per tancar també, jo ja he dit que la meva xocolata preferida és la blanca, no? Llavors, en el transcurs del programa m'agradaria saber quina és la xocolata preferida dels nostres companys.
4: Molt bé, doncs mira, quan toqui a fer xarxes, aprofitem la pregunta del dia i els hi preguntem, què et sembla?
5: Perfecte.
4: Molt bé,
5: perfecte.
4: Fins ara.
5: Fins ara.
4: I a tots, o a gairebé tots, ens agrada la xocolata, però com es treballa? En parlem tot seguit amb la Laura Espanyol i el seu convidat, que és expert en la xocolata. Laura, endavant.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs des de Malgrat hem volgut parlar amb el pastisser i xocolater Arnau Fuster sobre com es treballa la xocolata i diferents curiositats d'aquest món. Bona tarda, Arnau.
7: Bona tarda.
6: Com diries que és treballar amb la xocolata?
7: Doncs bé, bueno, el primer de tot és que la xocolata és un producte molt bo, diguéssim, i molt versàtil, però també alhora és un producte doncs molt, molt exigent, no?, perquè requereix estar i tenir una tècnica i sobretot tractar-lo amb molta cura, perquè qualsevol error que puguem tenir a l'hora d'elaborar-ho, doncs, fa que no surti el producte de la manera que vulguem.
6: I quines diferents tècniques hi ha per treballar la xocolata?
7: La primera tècnica que diria jo és la temperat. És la tècnica principal, que el que fa és estabilitzar les molècules, diguéssim, els cristalls de molècula que hi ha dintre de la xocolata en si, i llavors això fa que després nosaltres la podem treballar de la manera que nosaltres desitgem, no? Però dintre d'això, de la xocolata, i un cop ja està cristal·litzada i tal, doncs podem fer moltes coses. Podem fer ganache, que diguéssim són per fer sobretot bombons, musos, emmotllar, diguéssim, per exemple, per fer rajoles de xocolata, banyar pastissos, té, bueno, és un producte superversàtil.
6: I és més o menys moldejable segons si és xocolata negra amb llet o blanca?
7: Doncs mira, cada una de les tres xocolates té, diguéssim, hi ha una gran diferència, perquè per començar la xocolata negra està composada per sòlids de cacau, sucre, i llavors normalment porta una mica de lecitina de soja o així, sobretot les industrials, per estabilitzar. Després la xocolata amb llet porta sòlids de cacau, però molt menys que la xocolata negra, porta llet en pols o sòlids de làctics, sucre, i un altre cop porta normalment estabilitzants o de soja o tal. Això torno a parlar de les que són industrials. I la xocolata blanca només conté mantega de cacau, no porta els sòlids, diguéssim, foscos de cacau, porta llet i això, lecitina de soja i sucre. Llavors, clar, com veieu, aquesta hi ha tres grans diferències en cada una, s'elaboren diferent. Llavors, també això varia molt depenent de si una xocolata és més fluida o no, perquè això és un món supergran, no? Però sí que podem parlar que la xocolata negra és molt més densa que la xocolata amb llet, i la xocolata blanca, doncs, és la més líquida, no? Llavors, clar, entre les tres tenen diverses formes de treballar-lo, perquè no són exactament el mateix producte.
6: La xocolata negra, a vegades quan compres mones de xocolata que són fetes de xocolata negra, sí que són, és una xocolata més dolça que la que tu pots comprar al supermercat, de 72%, 80% de xocolata. És justament perquè és més complicada de moldejar?
7: No, a veure, això dels percentatges és un món molt, molt gran, no? Perquè depèn també de la fava o del conreu on s'hagi agafat, o si és un blend, que vol dir barreges de diferents faves. Si, per exemple, les xocolates normalment que s'utilitzen per fer les mones, sobretot, com dius tu, són més aviat dolces, és perquè agradin als nens, no? Que al final la mona està encarada als nens, i si és de xocolata negra normalment s'utilitza del 55-60% de sòlids de cacau, val? Quan el percentatge aquest és de sòlids de cacau, val? Llavors la resta d'ingredients solen ser sucres i estabilitzants, val? Clar, normalment s'utilitzen aquest tipus de xocolata. Sí que és cert que abans al supermercat ens trobem xocolates, jo per mi del 80 o del 90, però això realment 100% no és verídic, perquè una xocolata del 90% seria bastant difícil de produir, no? Però sí que és cert que, per exemple, del 70%, que en relació amb la resta d'ingredients, crec que és el més adient. Però ens podem trobar que una del 50% o del 60% sigui més amarga i més forta que una del 70%, perquè això depèn del procés d'elaboració del cacau en si, de com ha estat tractat aquest cacau, de la plantació que prové. Jo, per exemple, utilitzo un cacau i faig una xocolata del 70%, que és més fluixa de gust que una que la faig del 60%.
6: D'acord. I tornant a com es treballa la xocolata, quines curiositats creus que ens podrien sorprendre els que no hem cuinat mai amb xocolata?
7: Doncs com tornar a repetir una mica el que he dit al principi, doncs la xocolata, si no es treballa bé o si no es té aquest coneixement sobre ella, no? Els resultats són molt diversos. Clar, si busquem fer una rajola de xocolata i el temperat no és l'adequat, o la temperatura de l'establiment, o la temperatura del motlle inclús, o la temperatura de si tot no està ben mesurat o ben estructurat, o un temps de que tu hagis pogut fer proves i errors, doncs ja és infinit. O sigui, ens podem trobar molts resultats diferents en el mateix producte.
6: D'acord, i per acabar, tindries alguna anècdota cuinant o moldejant xocolata?
7: Doncs sí, mira, així curiosament, com perquè veieu que els professionals passen coses, a l'últim concurs que vaig anar, La peça artística de xocolata que vaig fer pel concurs, que per sort vam guanyar la prova, però se'm va caure. A l'hora de passar al jurat, la figura se'm va caure una part i no portàvem recanvi. I llavors, ara, per la pròxima vegada que em torni a presentar al concurs, doncs ja tinc pensat de portar un recanvi per si un cas.
6: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la xocolata a la ràdio.
7: A tu, moltes gràcies.
1: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: xocolata, però ara ens fixem en una altra qüestió. Totes les xocolates són iguals? Per què quan anem al supermercat ens trobem rajoles del 50, del 70, del 85 o fins i tot del 99% de cacau? Xocolata negra amb llet, sense sucres afegits i entre tanta opció, és complicat saber quina és millor. Per això anem a descobrir què pot aportar realment el cacau, quins beneficis té i, sobretot, què hem de mirar a l'etiqueta per saber què estem comprant. La primera cosa que hem de tenir clara és que quan parlem dels beneficis de la xocolata, en realitat estem parlant principalment del cacau. El cacau conté polifenols, especialment flavanols, uns compostos antioxidants que s'han estudiat, entre altres coses, pels seus efectes sobre la salut cardiovascular. També aporta minerals com magnesi, ferro, coure o manganès. I aquí arriba la primera clau. Com més cacau i menys sucre afegit, millor perfil nutricional tindrà generalment aquella xocolata. Per això, quan anem al supermercat, més que mirar si posa negre, intens o pur a la part del davant de la rajola, el que hem de mirar és al darrere i mirar l'etiqueta. I ara ve que hem de mirar. Podeu prendre nota perquè hem de mirar bastantes coses. Primer, el percentatge de cacau. Si busquem una xocolata amb un perfil més interessant, podem optar per una xocolata negra amb un percentatge elevat de cacau, per exemple, del 70% o superior. I si un 85% ens agrada, encara tindrà habitualment menys sucre. Però compte perquè 85% no significa automàticament que sigui millor per tothom, ni que n'haguem de menjar sense límit. Continua sent un aliment molt energètic i amb un valor calòric també doncs, molt elevat. Segona cosa, la llista d'ingredients. Els ingredients apareixen ordenats de major a menor quantitat. Per tant, ens interessa trobar ingredients com pasta o... No ens interessa, perdoneu, trobar ingredients com pasta o massa de cacau, sucre, i doncs hem de mirar aquesta llista d'ingredients. Si el sucre apareix com a primer ingredient, ja tenim una pista molt important. Probablement estem davant d'un producte en què el sucre té molt més protagonisme que el cacau. Per tant, mireu l'ordre dels ingredients. Tercera cosa, la taula nutricional. Podem comparar dues rajoles semblants i mirar especialment els sucres per cada 100 grams. De fet, us pot sorprendre bastant la diferència entre una xocolata i l'altra. I què passa, companys, amb la xocolata amb llet? Aquí acostumem a trobar menys cacau i més sucre, a més els ingredients lactis, i amb la xocolata blanca encara és més evident. Pot portar mantega de cacau, però no conté els sòlids de cacau que donen a la xocolata negra bona part dels seus flavanols. Per tant, nutricionalment, no podem posar-les totes al mateix sac. I realment, un dubte que ens arriba quan parlem de la xocolata ens fa més feliços? Aquí també hi ha molta llegenda. La xocolata és un aliment molt agradable i pot generar plaer i sensació de recompensa, però això no significa que una rajola funcioni com un antidepressiu. Sí que el cacau conté substàncies com teobromina i petites quantitats de cafeïna, especialment quan té més cacau. Per això, si sou especialment sensibles als estimulants, també és una cosa a tenir en compte si mengeu molta xocolata negra, per exemple, al vespre, no un moment on és moment de dormir i, per tant, ens podem activar. Així que, en resum, la pròxima vegada que compreu una rajola, feu tres coses. Primer de tot, girar-la, mirar el percentatge de cacau i llegir els primers ingredients, perquè dues rajoles que per davant semblen pràcticament el mateix producte poden ser nutricionalment molt diferents. I no cal convertir la xocolata en un aliment miraculós ni tampoc demonitzar-la. La diferència està sobretot en quina escollim, quina quantitat en mengem i amb quina freqüència. Així que, si podem gaudir, sí que podem gaudir de la xocolata, però si a més de gaudir-ne volem aprofitar les propietats del cacau, que el cacau sigui realment el protagonista de la rajola. I bé, la xocolata és un dels elements imprescindibles a l'alta cuina. No hi ha restaurant amb estrelles Michelin que no tinguin xocolata bona i de qualitat a les seves postres. Ara, alguna d'aquestes creacions la podem degustar a la pastisseria Juanitas, amb obrador a Sant Iscle i botiga Arenys de Mar. Oriol.
1: Doncs sí, Gemma, estem mateix en disposició de parlar amb el Joan Grimal, que és qui està al capdavant de Juanitas. I de seguida doncs, el saludem. Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, Oriol.
1: Bé, avui volem parlar de xocolata, Joan, d'això en sabeu un munt vosaltres.
2: Bueno, una miqueta. És un dels nostres ingredients principals, sí.
1: Explica'ns una mica, Joan, la teva formació. Volem començar una mica per aquí, perquè diguem-ne que estàs al capdavant de Juanitas, d'aquesta important pastisseria, i bé, diguem-ne que n'has après de pastissers i de cuiners de renom.
2: Bueno, la meva formació ve més que res del món de la restauració. Sí que he treballat en pastisseries com Totel, de Paco Torreblanca, Alicant, però el que he fet més és restaurant. Ja sigui restaurant, diguem, d'una gama normal com d'estrelles Michelin. Llavors el que em dedicava jo quan era més jovenet, però ja en tenim quasi bé 45, és a fer els postres dels restaurants. La meva feina era principalment fer els postres, fer el que seria tot el tema de petit fours, que aquí també hi hauria xocolata, no? Si ja siguin bombons i així. I en alguns dels restaurants que vaig treballar també feia doncs, el pa. Llavors tot una miqueta és el que fem a Juanitas, no? Ja fem postres, fem pastisseria i toquem una mica la xocolata.
1: Home, déu-n'hi-do, em deies, has fet els postres, diguem-ne, de restaurants amb estrelles Michelin. Home, aquí a Catalunya en sabem d'això, en tenim uns quants, però tampoc
2: n'hi ha. Sí, però no n'hi havia, no n'hi havia tants.
1: Exacte.
2: Ara són 45, sí, això és l'any 2010-2009, a Barcelona crec que no hi havia cap dues estrelles, hi havia Néixel, hi havia el Jean-Luc on treballava jo, el Jean-Luc Figueres, i en Jordi Vilà va ser el que va començar a despuntar com a cuiner, diguem, jove, que quan li van donar la primera i això. Però vull dir que no, en aquella època no hi havia tants, eh? El Jean-Luc on vaig anar a parar sí que és veritat que hi han passat molts dels cuiners que actualment inclús tenen tres estrelles i així. Gent que havia treballat al Gulli, gent que havia, bueno, gent que ara actualment despunten molt.
1: Tema molt xocolata, fons. Joan, pot ser que d'aquí un temps es converteixi en un article de luxe, no? I cada vegada la trobem més cara.
2: Els últims anys hi ha hagut, crec que hi ha hagut una mica d'especulació. Tornem a anar avall. Ja fa uns mesos que està baixant el preu i m'estan dient que de cares a Nadal encara baixarà més. Vull dir que hi ha hagut algú aquí que ha jugat amb el mercat, ha comprat gran part del cacau, no? I ha jugat amb això.

0: franceses que aquí no eren tan conegudes al mercat, que venien cap aquí perquè eren més econòmiques, saps? I jugava una mica amb tot això. Però, ja dic, sembla que no estarà als preus que estàvem, però que baixarà més del que hi ha ara, sí.
1: Bé, a més, com la gasolina, això, que també mai saps quan puja, quan baixa, doncs ens n'agradem que baixi.
0: No sé si l'afecta la guerra, les guerres o no, però aquí estem. Jo sobre la xocolata volia comentar una cosa.
1: Digues.
0: Vale, que al mercat, i al mercat, quan anem a una cafeteria, quan anem a un lloc, sobretot amb el món de la bolleria, mengem moltes coses que ens venen com a xocolata i no són realment, són sucedanis de xocolata. Vull dir, aquí el que mana és la mantega de cacau, que és el que realment dona valor a la xocolata, vale? El greix del cacau. Tenim com del que ens posem a la boca. Una cobertura de xocolata, una xocolata bona, de qualitat, quan ens la menjarem farà crec. En canvi, aquestes altres xocolates és tot sucre, bàsicament, com una mantega més. Vale?
1: Perfecte. I res, per acabar, Joan, si ens haguessis de destacar algun postre, alguna cosa feta amb xocolata que us surt la mar de bé, ara que fes-nos venir una mica de gana, va.
0: Ja des del primer dia que vaig començar a treballar aquí a Sant Iscle i que vaig obrir la botiga, hi ha un postre dels que porta xocolata, bàsicament, que és una mousse que fem de xocolata. És una mousse feta en base de pasta bomba, que és un rovell muntat amb xocolata i nata, vale? És una mousse de xocolata i porta un cruixent de praliné d'avellana i la base és un brownie de xocolata, o sigui, és xocolata per xocolata per xocolata. I és un dels postres que agraden més i que hem fet més.
1: Doncs, pels amants de la xocolata, això que m'expliques, segur que ja estan salivant, ja deuen tenir una gana. Doncs Joan Grimal, de la pastisseria Juanitas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en el Dia Mundial de la Xocolata. I molta sort, i amb aquesta bona notícia que ens has donat ens quedem, eh? La xocolata està baixant de preu, això ens agrada moltíssim.
0: Vale, vinga, va, som-hi.
1: Doncs ja ho veus, Gemma, no sé si t'hem fet venir gana amb tota aquesta estona que portem parlant de xocolata, i sobretot quedem-nos amb això, Està baixant de preu, això, molt bona notícia, sobretot de cara a Nadal, de cara a les mones, notícia important,
2: Totalment. No, i sí que com que jo ja sabia que em vindria gana i entull de xocolata, el que he fet és menjar-ne abans de començar el programa.
1: Ah, punyetera.
2: Per tant, ja se m'ha tret, no? No sé vosaltres si us està venint potser gana, no?
1: Sí, jo ho tinc pendent. Ara sortint d'aquí, croissant de xocolata cau segur.
2: Molt bé. Oriol, gràcies. Fins ara. Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer un resum al temps i ens fixem en la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, que a la costa de la comarca aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est, sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa, alguna màxima puntualment cap als 31 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
2: Doncs acabem d'escoltar la previsió del temps d'en Quim Serra. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem encara ens queda a fer el repàs a l'agenda setmanal d'activitats que podeu fer al Maresme durant aquests dies. També parlarem de gastronomia amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, i acabarem, com sempre, amb la tertúlia esportiva conduïda pel nostre company de Tordera, en Marc Tres Serres, perquè ens expliqui les principals notícies esportives i la resta de companys en donen la seva opinió. Tot això aquí a l'Hora Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera. Escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
3: Tengo una chica y una pistola.
2: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I a aquesta hora, com sempre, és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials amb el nostre company des de Calella, en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Hola de nou, què tal?
2: Molt bé. Què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs mira, ara que s'ha acabat, o s'està acabant, perquè encara fa calor l'estiu, hi ha hagut menys meduses a les costes de la comarca i també del conjunt de Catalunya. Els socorristes han detectat moltes menys picades i les dades del portal Minca confirmen la tendència. Els albiraments de les tres espècies més habituals han disminuït. En el cas de l'ou ferrat, les observacions han caigut gairebé un 53% respecte de l'agost de l'any passat, mentre que el born blau ho ha fet un 46%. Els experts plantegen diverses hipòtesis per explicar aquesta davallada, relacionada sobretot amb les temperatures extremes del Mediterrani i la formació d'una barrera d'aigua calenta que dificultaria que les meduses arribessin a la costa. També apunten al paper del vent de garbí. Tot i que els banyistes poden celebrar-ho, els biòlegs recorden que les meduses formen part de l'ecosistema marí i que la seva disminució pot ser un altre indicador dels efectes de l'escalfament del Mediterrani.
2: Per tant, aquest any menys meduses que altres anys, no sé. Sergi, jo crec que tu no ets gaire de platja, però no sé si recordes un any, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que la platja estava plagada de meduses, però moltíssimes, moltíssimes. Semblava l'apocalipsi.
3: No t'ho sé dir perquè, com bé has dit, no soc de platja.
2: Vaja, bé. Doncs va, explica'ns més coses. En clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs anem cap al nord, cap a Suècia, ja que el Partit Socialdemòcrata ha guanyat les eleccions parlamentàries del país i el bloc d'esquerres es perfila com a vencedor amb gairebé el 95% del vot escrutat. Els progressistes sumen 176 escons, un per sobre de la majoria absoluta davant dels 173 de la dreta. L'avantatge, però, és mínim. Només 28.000 vots i encara queden paperetes per comptabilitzar. La líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, podria tornar a ser primera ministra 4 anys després de perdre el poder. La ultradreta, que va ser segona força el 2022 i va recolzar el govern conservador durant l'última legislatura, retrocedeix i queda darrere dels conservadors. El resultat definitiu no es coneixerà fins als propers dies, quan s'incorporin els vots de l'estranger i part del vot anticipat.
2: Molt bé, doncs això ha passat a Suècia i el tema curiós del dia, demanaré, Sergi, però que el fem curtet perquè ens espera també la Txell i no vull que vagi ràpida perquè tenim poc temps.
3: No pateixis, doncs vinga, farem un paràgraf només. Els principals dirigents de les grans empreses d'intel·ligència artificial han alertat sobre els riscos d'un desenvolupament massa ràpid de la tecnologia. Dario Amodei, responsable d'Anthropic, assegura que en només 6 o 12 mesos la intel·ligència artificial podria arribar a controlar parts importants d'internet i que els humans podrien perdre la capacitat de supervisar-la. Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk també han defensat la necessitat d'alentir el ritme.
2: Déu-n'hi-do, doncs entra fins i tot una mica de por, amb aquestes afirmacions. Sergi, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, tu diràs què estem preguntant avui.
3: Jo crec que està clar quina és la pregunta d'avui, perquè portem tot el programa parlant. Jo ja tinc gana d'aquest tema, que és: quina xocolata preferiu? La xocolata blanca, la negra o amb llet? Jo ja he dit la blanca, us falta a vosaltres.
2: Va, doncs aprofitem, no sé si tenim per aquí els companys, jo us diré que a mi la meva preferida és la negra.
4: Jo estic amb en Sergi, jo també la blanca.
2: Vinga, molt blanca. Saludable.
5: Soc molt tim també xocolata blanca, de tota la vida.
2: Bé. Visca el colesterol, què més? Què més tenim per aquí? Oriol, tens alguna preferència? No el tenim per aquí,
5: Però potser. És que la negra, Gemma, no ho sé, a tipa massa és bastant... No ho sé.
2: Jo, en Marc diu la blanca, en Martí la blanca...
5: En Sergi també.
2: En Sergi la blanca, mare meva. Marçal, digue'm tu què t'agrada.
5: La blanca, sens dubte.
2: En Marçal també la blanca. Mare meva, tu.
5: Està tot dit, Gemma.
3: Haurem de fer una quedada.
2: Haurem de fer una fundida, sí, exacte, de xocolata blanca. Molt bé, molt bé. I els filipinos, què? Us agraden?
5: De xocolata blanca, potser sí.
2: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Nosaltres us deixem aquesta pregunta i seguim. Fins ara.
3: Adéu.
5: Fins ara.
2: Molt bé, doncs ara saludem en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt perquè cada dilluns ens porta les millors propostes per fer al Maresme. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, amb ganes que ens expliquis quins plans has escollit.
4: Molt bé, no m'agrada dir-li les millors propostes perquè em poses en una tessitura que penso ui, a veure si ens estaran escoltant algú i ho posaran en tela de judici. Jo intento portar-vos algunes propostes per fer la nostra comarca i ja que cadascú ho valori. Però, si et
2: però tu, tens un bon, tu tens un bon criteri, Martí.
4: Ah, bueno, s'intenta. Merci pel piropo. Però, bueno, la qüestió és que començarem per dissabte amb una activitat que podem fer a Sant Vicenç de Montalt. Es tractarà d'un torneig popular de volei platja que està obert a participants de totes les edats. Serà una competició en format 4x4 i es farà a la zona de platja entre les guinguetes Mio i Oblique. La jornada començarà a 9:45 del matí i continuarà la tarda de 3:45 a les 6. Durant tot el torneig, val a dir que per als que potser no tinguin aspiracions a guanyar, que els hi aniran donant premis i obsequis als participants. Així que no sé a tu, Gemma, si t'agrada el vòlei, però tenim el nostre company d'aquí de Sant Vicenç, el Miquel, que en fa molt i hi ha molta gent molt aficionada.
2: Ui, en Miquel que no s'apunti a aquest torneig perquè ens fotria una pallissa a tots, perquè ell juga, entre cometes, professionalment, no? Fa lligues i, vaja, en sap molt.
4: Sí, en sap molt. Mira, poder, com és 4x4, haurem de buscar un company, intentem començar el Miquel i fem nosaltres tres i algun despistat que ens trobem per allà.
2: També. Més plans.
4: Vinga, ens anem ara cap a Mataró, però ens quedem amb el mateix dia, amb el dissabte, i és que hi ha un taller de rumba catalana al Cafè del Mar a les 10 del matí. I és que Mataró és una ciutat amb una llarga tradició vinculada a la rumba catalana, un gènere popular, viu i festiu, que forma part del patrimoni musical de Mataró. En el marc del Dia de la Rumba, que serà el dissabte, a l'exterior de l'edifici del Cafè del Mar hi haurà tallers intensius gratuïts per a propagar aquest estil a tota la ciutadania i també fomentar-ne la pràctica col·lectiva. Aquests tallers doncs, tenen com a finalitat viure la rumba catalana des de dins, explorar-ne els seus ritmes característics, la percussió, la guitarra, les palmes i la veu, promovent la participació i l'aprenentatge del gènere.
2: Una proposta ben interessant que podrem fer a Mataró i encara tenim temps per una més, va.
4: Vinga, una última, també el dissabte, fem hat-trick de dissabte, i és que a Premià de Mar tenim la festa del barri Tàrtar Maresme, a la plaça Mercè Rodoreda. Serà bàsicament una d'aquelles activitats que podeu gaudir durant tot el dia, o més aviat dit, durant la tarda i nit, ja que tindrem des de atabalades de Premià de Mar a 6:15 de la tarda fins a les 11 de la nit, que hi haurà un sorteig d'una panera i també tindrem a les 10 el DJ Toni amb música. I així com a acte principal d'aquestes festes, a les 9 tindrem la botifarrada popular amb un preu de 5 euros, la botifarra i la beguda. Així
2: molt
4: que,
2: bé.
4: Bueno, a més d'això, tindrem masterclass de zumba, salsa i bachata, així que animem a tothom qui li agradi la marxa a acostar-s'hi.
2: Molt bé, doncs dissabte, Premià de Mar, a Festa del Barri Tarter Maresme. Martí, moltes gràcies. Fins ara.
4: A tu, Gemma. Fins ara.
2: Vinga, moment per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra col·laboradora, la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també saludem el nostre company, en Marc Tresserres. Avui un plat fresquet i encara d'estiu, oi, companys?
5: Sí, bona tarda, Gemma, de nou, i Txell, també, a tu, bona tarda.
6: Bona tarda i emocionada d'estar amb vosaltres, com sempre.
5: Lo d'emocionada, això ve lligat ja des d'abans d'entrar, perquè, escolta'm, Txell, estàvem fent el repàs dels ingredients i com amanir aquest plat que ara explicarem, que, ostres, tu mateixa t'has fet una mica la boca aigua, eh?
6: Sí, i m'emociono, però ja veureu per què, perquè, doncs, Ratatouille, el plat de la Ratatouille, també està molt lligat a les primeres formacions que feia de cuina. I a més, aquella pel·lícula tan xula que si no l'heu vist, us recomano que la veieu.
5: I tant, 100%. Jo també l'he vist unes quantes vegades i em va encantar el ratolí cuiner, que és fantàstic, i com ho gaudeix, no, la cuina, que esperem nosaltres fer exactament el mateix avui i com fem cada dilluns amb la teva secció. A veure, què toca avui cuinar? Toca una miqueta de truita, oi? Que sembla senzill, i de fet ho és, fer-ne a priori per la majoria de gent amb una mica de pràctica i, vaja, a més, d'una forma ben saludable.
6: Sí, perquè avui fem, com vam dir, faríem platets saludables, econòmics, i avui és una truiteta especial, una truita amb crosta. Sabem la típica truita de patates amb mil coses, però aquesta és molt curiosa perquè té crosta i és espectacular. Per dintre sembla un suflé i per fora té crosta, acompanyadeta d'unes verdures que quasi bé és una ratatouille.
5: Aquesta importància de que tingui crosta per fora és expressament per la textura o per què, en concret?
6: Sí, de fet és expressament, és per combinar aquesta textura per fora de crosta, que ara explicarem per què, i per dintre aquesta truita que ha pujat més com si fos un soufflé. I sobretot, molt important, aquest plat, una mica l'estrella, és aquesta aromàtica que tenim, el romaní, que és molt important de la dieta mediterrània.
5: Exacte, una truita, com tu comentaves, és de verdures al forn amb romaní, que és la part estrella d'aquest àpat. A veure, som-hi, anem per feina. Ingredients que necessitem?
6: Doncs anem per feina. Per fer la truita, què necessitem? Per exemple, això pot ser per una persona o per compartir. Però l'hem feta amb dos ous, hem posat una miqueta de sal, no molta, com sempre, sal marina, i 30 grams de formatge de cabra, d'acord? Preferentment d'aquest de rulo, que sigui perquè queda millor, és això que fa aquest crunch quan es posa en una paella o en una planxa. Per una altra banda, les verduretes. Tenim carbassó, tenim patata, tenim, també hem posat una miqueta de ceba i sobretot el pebre i el romaní, però després, ara, primer, tot això, aquestes verdures al forn. 180 graus poden estar aproximadament, depèn de la quantitat, entre 25 i 30 minuts. Només fa falta netejar-les i deixar-les tal qual, potser tallar-ho per la meitat. Però pels més baguetes o pels que comencen, de moment no fa falta tallar. Al forn i llestos.
5: Doncs vinga, aquesta és la primera part. Ens deixem algun ingredient per col·locar en aquesta recepta després del forn?
6: Doncs no, en principi que es faci i nosaltres podem anar a fer... Això ja ho podem tenir preparat. Ja sabeu que fem aquest batch cooking setmanal, que això va molt bé perquè tenim les verdures i nosaltres, una vegada estigui fet i refredat, ho guardem en un tàper, de preferentment de vidre, a la nevera. Ara sí que anem per com fem aquesta truita tan fantàstica.
5: Vinga, som-hi.
6: Doncs una paella molt calenta o planxa, de fet que estigui ja calenta, i posarem, tallant en aquest formatge, doncs molt finet. I ho posarem com a base un xic d'oli i el formatge tot seguit. I hem d'esperar a que faci, comenci a estar durat, i li posarem aquest ou que hem dit ben batut, ben emulsionat. Per què? Perquè una vegada hem posat aquest formatge ben calent que queda després aquest ou ben emulsionat, què farem? Li donem la volta de seguida perquè ja està la nostra truita ben quallada, la girem i aleshores què passarà? Per una banda ha quedat crunchy i per dintre s'inflarà perquè farà l'efecte soufflé. Què vol dir això? Que la retenció d'aire es quedarà dintre i no sortirà, per tant, quedarà molt xula. Li donarem la volta perquè es faci de l'altra banda i tindrem una truita estupenda amb crosta que en uns 2-3 minuts estarà feta.
5: Molt bé, ja no sé si cal donar-li algun toc final abans d'emplatar i començar-la a menjar.
6: Doncs mira, en aquest cas, sempre pebre negre, si voleu, que sobretot després, l'aromàtica que té el pebre negre, una vegada fet, espolvorejat i triturat al moment, és fantàstic. Nosaltres, a l'emplatat, hem continuat amb aquest rústic català d'estovalles, però avui vermelles, i li hem posat a sobre la truiteta unes fulles de menta, també molt característiques. I què hem fet amb aquestes verdures? Aquestes sí, les hem tallades tipus panadera, les hem posades també al forn amb una miqueta d'oli, una mica de sal marina, una mica de pebre i ve de romaní, sense estar-nos, però cuidado, perquè si no quedarà molt fort, i un xic també de formatge. Què ha passat? Doncs que després de 2 minuts al forn ha quedat estupendo. I l'emplatat avui és de cuina mediterrània i cuina sana, que després del cap de setmana ja ens va bé.
5: Exacte, ja per anar baixant una mica aquests àpats, potser d'algú una mica copiosos, i tenir doncs aquest àpat, com tu comentes, amb tots aquests ingredients, a més, antiinflamatoris, i que van bé també pel fetge. Txell, nosaltres ho deixem aquí perquè no tenim més temps per explicar-ho, però moltíssimes gràcies per aquesta recepta, que jo crec que molta gent no la sabia, tot i que és ben senzilla, i ens retrobem el pròxim dilluns.
6: Doncs fins dilluns, una abraçada.
5: A tu, que vagi bé.
6: Que vagi bé.
2: I ara és moment de la tertúlia esportiva amb els nostres companys per conèixer tota l'actualitat d'aquest passat cap de setmana. Martí Serres, aquí tenim avui.
5: Doncs avui tenim a Martí Capçada amb nosaltres. Hola, Martí.
4: Hola, Marc, què tal?
5: I també tenim en Sergi Ferrer. Què tal, Sergi?
2: Dani, crec, eh?
5: Ah, Dani, sí, digue. Sí. Dani,
7: hola,
5: Grau.
7: Soc jo.
5: Hola, Dani. Doncs vinga, hola, anem per feina amb aquests pocs minuts que ens queden de tertúlia, però, evidentment, fem un petit repàs del més destacat, i sobretot ha sigut, evidentment, el que porta sempre la veu cantant, qui crida més l'atenció, i és el que fa el Barça. Van jugar el de bàsquet i el de futbol. Comencem pel de futbol. 2-4, victòria al camp del Llevant, amb un Lamine Yamal i un Rafinha, nois que, vaja, estan en un estat de forma estel·lar.
4: Sí, tota la raó. Jo crec que seguim una mica amb la dinàmica que comentava en Marc a la tertúlia de la setmana passada. Un equip que sembla que està a uns nivells que m'atreviria a dir que s'està acostant... A veure, que és molt aviat dir-ho, però aquella millor època del Barça. Sí que és veritat que vam tenir un petit ensurt amb el 2-3, però crec que inclús els hi haurà anat bé, i segur que l'entrenador els hi haurà fet un toc d'atenció, i així doncs no ens passa en un futur.
5: Dani.
7: El Flick va dir que no esperava el millor moment físic dels jugadors fins després de l'aturada de seleccions, que és, diguéssim, ara hi ha dues jornades, una intersemanal que comença demà,
5: sí, vale?
7: I després el cap de setmana. Després hi ha dues setmanes, que seran tres a nivell de calendari, sense lliga, perquè hi ha partits de seleccions i tot aquest rotllo. Ell va dir que després de l'aturada de seleccions el Barça estaria en el seu millor moment físic. Jo crec que ja ha arribat, perquè clar, no millor que ara no crec que
5: no,
7: siguin gaire més. El problema és si seran capaços de aguantar tot aquest ritme, o sí, sí, almenys, diguéssim, a un nivell acceptable, o tindrem un novembre com l'any passat, que va ser absolutament desastrós.
5: Oh, de fet, Dani, crec que ho estàs resumint molt bé. Hi ve un octubre, novembre molt intens en quant a calendari. La pregunta és ràpida, nois, i senzilla. Creieu que el Barça té també equip suficient per mantenir aquest nivell de forma gran part de la temporada? Perquè tota, impossible, però gran part...
7: Jo crec que té més fons d'armari que l'any passat.
5: Martí?
4: 100%. Jo estic amb el Dani. Té equip suficient i, a més, té rotacions per parar un tren, així que sí. Jo confio molt.
7: A més, els fitxatges estan funcionant. Sembla que juguin tota la vida aquí i només fa un mes que hi són. Gordon, Adeyemi, que hi va fotre un golarro que semblava Speedy González, d'una cosa tremenda. Per tant, diguéssim que jo crec que el tema és que quan surt un i entra un altre, no es nota una baixada, per entendre's, no?
5: Molt bé, doncs a veure si així seguirà. Recordem, en Dani ja ho ha esmentat, ja partit intersetmanal aquest dimecres a l'Spotify Camp Nou contra el Racing. Nois, l'Espanyol també va aconseguir la victòria 0-2 al camp de l'Osasuna amb un doblet de Roberto, que també ha sortit inspiradíssim en aquest inici de temporada. Ja du 5 gols al davanter centre de l'Espanyol, demà camp del Rayo, i l'equip perico que va fent de forma més irregular, però allà hi és.
7: No, no, va fer un partit ahir molt, molt, molt interessant, molt seriós, i guanyant la zona, que no és fàcil, no és fàcil.
5: Martí?
7: Allà,
4: sí, sí, estic amb tu, Marc, o sigui, de moment estan complint molt, i a més els fitxatges de Brian Zaragoza i Gorosabel, que són de primeríssim nivell, encara no han entrat del tot en la rotació, que jo crec que un cop entrin encara tindran un salt més de qualitat. No sé, veurem, però sembla que té millor pinta aquest any l'Espanyol.
7: Aquest, el Brian Zaragoza, és jugador Barça. Jo l'hauria fitxat pel Barça.
4: No, va, no.
5: No?
4: Bueno, obriríem un meló ara.
2: Companys, hem de plegar, un sap moltíssim de greu, perquè no m'agrada interrompre d'aquesta forma, però vaja, dilluns tornem amb més tertúlia, us sembla bé?
7: Sí, no podeu obrir un meló. No podeu obrir un meló.
4: Ja l'obrirem un altre dia, Dani.
2: El guardem per demà, per dinar demà.
7: Molt bé,
2: apa, adéu, marxem, adéu. Fins demà, que vagi molt bé, i gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Adéu, adéu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
7: Tengo una chica y una pistola.
6: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.
1: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
10: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
9: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
11: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat, en canvi es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.
0: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
12: Hola, Pili. Sí? Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
13: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
12: Bé, no puc dir que no.
13: No.
12: Doncs això, comencem.
13: Quan t'ho diguis.
12: Doncs, va, comencem ja.
14: Puc fer un altre mil gràcies?
13: Vinga, fes.
14: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que l'avencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí, però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar, i per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió, que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permeti fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I en aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica, però a la vegada les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina, mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina, Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador, però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. Hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva, i finalment vam participar en aquesta experiència amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de l'European Spatial Agency, que allà i realment, doncs bé, li van donar un premi tant a l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc, no? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè, clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
5: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors, no? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi han de molt joves, que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, Primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques. Tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin, no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones: les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Ah, exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores, tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: és no homogènia. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem enrere.
5: Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diu, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, explico, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt
5: què
2: ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quan val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les 3 carnisseries d'aquí de La Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant dels carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent-me encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys.
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
7: Sempre me'n recordaré.
2: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54, però abans una cosa, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, soc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar. De veritat, no sé, soc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones, no sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys, i són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet, perquè

0: i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria que acabar tenint posteriorment.
1: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa, era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i los de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, claro, se va fer més, més famosa. I quan ja va ser que es va fer ja famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament, i claro, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
0: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
0: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
1: Uns pares tenien botiga de roba i quan anaven a Barcelona a buscar roba moltes vegades s'hi quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare: t'imagines que ara tu que sé el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Li dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Noi el Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia esta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, los músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un pare, jo dic, ai, ja agafarà alguna cosa, ja agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
0: I a més interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera era una manera, el territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
1: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen: mare, quin munt de vegades li canto el Carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-lo dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt, i suposo que és per això i també per lo que explica, no? I és una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho va conèixer pues diuen això, no?, que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
0: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut lo tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
1: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre lo Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i

0: ordena tot aquest llegat.
1: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
2: La meva tasca pues, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes, i aquesta cançó per què, i com va ser, i gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament, cada un doncs, va ficar lo... no es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
3: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor abrenc, va molt més enllà que la cançó del Carriler.
1: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions. Ah.

0: Crea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: Crec que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
4: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecto.
5: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Maselles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
6: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
7: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
8: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma i n'hi ha gent que es confon, sap? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno, Fondita Mexicana o Mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
7: Doncs a la Paloma Fondita Mexicana,
8: yeah,
7: me'n recordo del Pescador Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant. Quin és el secret per aconseguir això?
8: Jo crec que primerament el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent del que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot el que... tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic com a gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
7: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
8: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius algú tonto, no, a un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec, vaig trobar que a l'amant, no? De, bueno, col·loquialment, a l'amant d'una parella, no? D'una de les dues persones o així, els diuen Ricardão. Ricardão, no? Amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no? Perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me no, no me n'oblides, no? Que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no? I que tot el son i tot, i si resumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt. Això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també em presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no? Al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardó i estic aquí per ajudar-te, no? Per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
7: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
8: Sí, s'ha d'aprendre. Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica, pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquestes tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
7: Com un escàner, gairebé, eh?
8: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu algo d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
7: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites, jo, com ens deia el Sergi López, fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assidua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
8: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure. I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no? Molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols, perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no?, perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
7: sí,
8: era...
7: Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
8: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè... hi ha molta gent que no ho saben, no ho saben, i que quan tu dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és d'aquí, o sembla que no és d'aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent parles català i te diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no?, i quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves, o sigui, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'aprens són les
7: paraulotes.
8: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar. I merci, o per favor, o saps com... o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també. I amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que han adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no? A casa meva, pues, prenent en compte la cultura, també, com avui, no? El diada, per ser.
7: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més a més les situes en geogràficament, històricament, no?
8: Sí.
7: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
8: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
7: sí,
8: no?
7: Com de sacsejar.
8: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no, sí, volem, sí, parlar avui.
7: No cal anar a les sèries de Netflix,
8: diumenge,
7: no?
8: Sí. Els diumenges, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me'n recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no? El peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen les,
7: no li treien?
8: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i el posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò en tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot s'ha enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, i a casa meva n'hi havia tres versions, però bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com una comparació, escalivar, no? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fem, la veritat.
7: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges. Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
8: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes,
7: sí,
8: coses.
7: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis, bueno, més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
8: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per beure, per menjar, hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina, jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura. cultura que ve representada per un equip que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Aquest, una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen o que van a feina amb mi, que és com, tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
9: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
10: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
9: Molt bé.
11: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores, doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta, doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
12: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar-ne, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Tordera.
15: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
17: o a dentalcompany.es.
16: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
15: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
14: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
18: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dimecres, 10 de setembre del 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després els explicarem, amb calma, i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Demà Tordera celebra la Diada de Catalunya amb diferents activitats al matí. Segon titular. S'estrena el servei de transport escolar gestionat per l'Organització Comarcal del Maresme. Tercer titular. 30 persones enganxades i dues detingudes en una acció entre policia local i Mossos d'Esquadra. I quart titular. Aquest dissabte hi haurà l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Notícia 1. Demà a Tordera se celebra la Diada de Catalunya amb diferents activitats, com música, amb sardanes, un castell de persones i vermut per a tothom a partir de les 12 del matí, després del discurs de l'alcaldessa de Tordera. Notícia 2. S'estrena el servei de transport escolar gestionat per l'Organització Comarcal del Maresme. Aquest servei, amb l'inici de curs de les classes dels nens i nenes, servirà per estalviar diners a les famílies sense canviar cap ruta ni parada d'aquest autobús. A Tordera, 245 alumnes utilitzaran aquests autobusos per anar a l'escola. Notícia 3. 30 persones han estat enganxades i dues detingudes en una acció conjunta entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Estan pendents de judici, ja que se'ls hi va trobar substàncies no permeses i il·legals, una arma, i a més tenien diferents denúncies per faltes per part de veïns. Notícia 4. Aquest dissabte hi haurà l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. La família Miralvell impulsa un any més l'aplec de l'ermita. Es farà una missa amb la coral de la parròquia a les 12 del matí, amb un petit pica-pica per menjar per a tots els assistents. I recordem els titulars del dia. Primer, demà Tordera celebra la Diada de Catalunya amb diferents activitats al matí. Segon titular, s'estrena el servei de transport escolar gestionat per l'Organització Comarcal del Maresme. Tercer titular, 30 persones han estat enganxades i dos detingudes en una acció conjunta entre policia i Mossos d'Esquadra. I últim titular, aquest dissabte hi haurà l'aplec de l'ermita de Sant Vicenç. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
14: Ràdio Tordera.
19: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
20: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
19: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
15: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
0: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
15: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
0: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
0: 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Que sí, que la nostra sintonia ja ens indica que iniciem la segona hora del Bones Vibres. Benvingut, benvinguda de nou aquí al nostre punt de trobada a través del 107.1 de la freqüència modulada. A través de Ràdio Tordera estem celebrant la festivitat de la Diada Nacional de Catalunya. Ho diem molt clar, molt alt, la Diada Nacional de Catalunya. Avui és un dia meravellós. Fa goig fer programa un dia com avui, festiu, i a més envoltada de gent molt bonica com tu i escoltant molt bona música de cantants, d'artistes de casa nostra que parlen i canten a través de l'essència catalana. La cultura musical de Catalunya protagonista avui perquè és un dia especial, eh? És un dia especial i avui té cabuda tot allò que faci referència a la nostra festivitat, als nostres arrels, les nostres arrels. A veure, 11 de setembre, que avui tenim una lluna nova. Noves coses, ai... Ja hem tingut que fer molta feina, eh? Molta feina hem tingut que fer ja iniciant aquest mes de setembre, que és un mes d'inici, de reinici. Seria com el segon mes de l'any, amb això de reiniciar, d'iniciar, seria com un segon gener, el mes de setembre. Dedueixo que ja s'ha iniciat el col·le, projectes i moltes altres coses. Segur que ja has tornat al gimnàs, oi que sí? Has tornat a fer la dieta, a cuidar-te. Doncs totes aquestes coses també tenen cabudes a qualsevol època de l'any, però el setembre, també pot ser una molt bona opció. Setembre, un mes molt important, el novè mes de l'any. El número 9 representa moltes coses. Entre d'aquestes, la llum. El número 9 és llum, és camí. El mes de setembre és molt especial perquè hi ha dues coses molt importants a la nostra vida que depèn de l'univers. Finalitza l'estiu i s'inicia la tardor. Aquest és el nostre penúltim divendres d'estiu, eh? El penúltim divendres d'estiu. Penúltim divendres d'estiu, celebrant la Diada, un programa especial. Dia significat. El dia d'avui commemora, recorda la fi del setge de Barcelona per les tropes borbòniques i la pèrdua de les institucions i llibertats polítiques catalanes. Per altra banda, l'origen d'aquesta festivitat, declarada festa oficial a través i pel Parlament de Catalunya l'any 1980, recuperant una tradició de finalitats polítiques i culturals del segle XIX. Actualment se celebra a tot el territori amb actes institucionals, ofrenes florals, el monument de Rafael Casanova i diverses manifestacions socials, polítiques, de pau i en pau. Un dia molt maco de la nostra bandera, la senyera, de la nostra cultura, de la nostra cohesió. També li donem cabuda a tothom que vulgui venir, que vulgui passar-ho bé. És el nostre poble. Un poble que dona la benvinguda i que té arrels.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

Ai, els teus petons són indispensables, sí? Els petons que ens dona a casa nostra i els petons que donem també nosaltres a casa nostra. És la llei del donar i retornar. Donem amor i rebem amor. El meu poble, una cançó meravellosa per iniciar aquesta segona hora del Bones Vibres al costat de Charango. Ai, que no podia faltar el rei, el rei, el rei, el rei, el rei. Ai, que no podia faltar el rei, el rei, el rei, el rei, el rei, el rei, de més rumba. Sembla suau, però es va animant, eh? Pensant en tu.

Ai, ai, ai, pa amb oli. Ja ha sonat dues vegades, eh, això del pa amb oli. Pa amb oli volem. Que bo, que bo, que bo, el pa amb oli i sal. Si no ens el donen, no callarem. Com podia faltar? No, no, no podia faltar el rei de la rumba catalana. En aquest programa especial de Bones Vibres, avui commemoren la Diada Nacional de Catalunya. L'essència de Peret. L'essència de Peret ha estat a Ràdio Tordera des de fa molt, molt, molt, molt de temps. Mira, t'explico una anècdota que ja l'he explicat en alguna que altra ocasió, però la recordo. Vaig tenir la gran sort, ja fa molts anys, estic calculant, crec que va ser l'any 90, espera't, que me'n recordi jo ara, perquè... A veure, devia de ser el 94, 94, 95, series cap a l'any 94, 1994, quan Servidora feia diversos programes de ràdio i un dels programes feia entrevistes a molts cantants catalans i una de les entrevistes més bèsties que vaig fer va ser en aquest senyor, en Peret. Recordo aquella entrevista com si fos avui. De veritat, em va desmuntar. És una persona única, Peret. I de pas aprofito per dir que aquella entrevista, com moltes altres, està en una Revox. Una Revox és una cinta molt gran i està en algun lloc, en alguna emissora de ràdio o alguna acadèmia, la qual la vaig deixar i mai es va tornar. I és una peça única d'entrevistes a molta gent catalana que... d'alguns estan i d'altres doncs ja no, com és el cas del Peret. Si algú troba una cinta on hi ha moltes entrevistes amb una veu molt joveneta de locutora, aquesta és meva, eh? La porteu aquí a la ràdio i les paus, i les paus. Jo aprofito de tant en quant per explicar aquella història perquè va ser una època molt bonica a la ràdio, per part meva. De fet, va ser de les darreres èpoques que vaig tenir en aquell moment a Ràdio Tordera, fent aquelles entrevistes molt, molt, molt treballades i, sobretot, de grans records emocionals. Si no ens el donen, no callarem. Volem cantar. Aquesta veu havia d'estar aquí, sí, sí, Pere Pubill i Calaf. Sí, Pere Pubill i Calaf és el nom real de Peret. El rei de la rumba que reuneix en un concepte molt, molt, molt de barri, convertint les penes del dia en una festa col·lectiva, mitjançant el ritme, el carrer i la germanor. Peret no només va ser intèrpret, sinó l'arquitecte principal que va agafar la música tradicional de la comunitat gitana de Barcelona i la va transformar en un gènere universal conegut a tot el món com a rumba catalana.

Fixa't que hem jugat amb la paraula del ventilador, el ritme propi de la rumba catalana, interpretat i fusionat i d'alguna manera donant el naixement per part de Peret, el rei de la rumba. I aquest nom també serveix, a través d'aquest ritme tan xulo, doncs per posar el nom a un aparell que segur que hem tingut i encara tenim a les nostres llars en aquest estiu i a tots els estius, el ventilador. Una de les cançons de màxima actualitat, una de les cançons d'aquest estiu 2026, al costat de Banda Neon, Buhos i Moon DJ. I una de les cançons que seran protagonistes d'aquí molt poquet en viu i en directe a les festes de la Mercè de Barcelona. Les festes de la Mercè de Barcelona que ja s'estan preparant i seran protagonistes Banda Neon, Buhos, Moon DJ, entre altres artistes. La festa de la Mercè, que serà del 23 al 27 de setembre a Barcelona. Més cançons. Anem a l'art de viure al costat d'una altra gran banda catalana, els Catarres.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort

0: De Tietx, de Tietx, que van estar aquí a Tordera, en viu i en directe, cantant i sobretot protagonistes de la gran festa major amb altres grans artistes. Ai, el Maresme, en Tordera, Tordera, doncs pertany al Maresme, com ja saps. Ai, ai, ai, canviem d'estil, canviem de ritme. Parlem de coses nostres. Què tenim nosaltres que compartim, entre d'altres moltíssimes coses? L'idioma. L'idioma. I qui parlava sobre coses del nostre idioma? L'idioma? L'idioma? Qui parlava? Qui parlava de coses de l'idioma? Com no, no tenir presents a bandes catalanes mítiques i sobretot amb tanta alegria com són La Trinca. El tema? Aquest.
1: Jo t'ho dic, coses de l'idioma, un senyor petit i eixerit de Santa

ai, company, si vols que soni, què? Un friscaleto. Un friscaleto. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Ei, company, si vols que soni, un saxofone. Un saxofone, cubata. Un saxofone. Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Se vols que soni,

La trinca i la salseta del poble sec són, sense cap mena de dubte, essència de festa als carrers de Catalunya. Una trombona, una trombona. Abans hem recordat la peça Coses de l'idioma, de la trinca, i ara una de les cançons que sempre, sempre sonen als concerts de la salseta, o han sonat, l'Ei Company. Ei Company, si vols que soni, tota l'orquestra. I avui és dia de festa, Festa Nacional a Catalunya. Avui commemorant la Diada Nacional de Catalunya, Diada de l'11 de setembre, la Festa Nacional de Catalunya. La música catalana, de molts estils i molts cantants i moltes èpoques, ha estat protagonista al llarg d'aquestes quasi dues hores. Tenim més cançons, tenim més música i ens anem cap a una altra banda. Canviem d'estil. Ens anem a Lloret de Mar. Va néixer una formació preciosíssima, anomenada 972, i d'entre moltes, moltes cançons, parlava sobre les paraules. Paraules, paraules, paraules. Ui, paraules, paraules, paraules. Mira, et faig un joc. Ara, paraules, 972, a rima de rock. I després, paraules, paraules, paraules, amb un estil més romàntic, cantant per dos grans cantants i també actors. No sé, et dono una mica de pista, eh? Paraules, 972, i nosaltres res, ens queden breus segons per arribar a 3:15 de la nit.

de buscar, hem de buscar, hem de cercar les paraules correctes per dir tantes i tantes coses. 972. I de paraules continuem parlant d'una altra manera. Ai, canviem d'estil, ens posem romàntics i alhora una mica irònics i aquelles batalletes, aquelles cosetes entre parelles. Una de les cançons cantades en català per Núria Feliu i Albert Closes. Sempre

0: frases d'amor que comença.
1: No tens remei, no tens remei.
0: Tu em tens, tu m'has pres tots els sentits.
1: Sempre igual.
0: No penso en res més que en tu.
1: Posat a dir, digue'm que et tornes. Boig de tant que et faig patir, que et vols morir.
0: Tu ets com el vent que porta violins i roses.
1: No m'enredis, no menteixis més.
0: Aquesta vegada

Només puc fer un somriure quan escolteu aquesta magnífica i magistral interpretació de Parole, Parole. Paraules, paraules és la icònica adaptació en català d'aquesta cèlebre cançó italiana Parole, Parole, interpretada per la grandiosa Núria Feliu amb la col·laboració d'una veu fantàstica i d'un gran actor, Albert Closas. En aquesta ocasió hem recordat dues grans estrelles aquí, a la ràdio. Aquesta cançó va ser publicada originàriament l'any 1989 dins l'àlbum Amb cor i ànima. Una cançó molt, molt romàntica, que parla de seducció, de desengany. També són protagonistes la ironia. I aquest joc de l'amor. Paraules, paraules, només paraules. Sis minuts, les 11 de la nit, 6 minuts, i nosaltres quasi bé ja posem punt i final al Bones Vibres d'aquest 11 de setembre. Un dia especial on estem posant molta música catalana, m'agradaria posar-la tota. Intentaré que entri en aquests 6 minuts dues peces. Ara, una obra mestra també del pop rock català dels anys 90. Una banda que ja no la tenim entre nosaltres, espero que algun dia torni, però una cançó que té molt a veure amb somnis. Somnis que veuen foscor, però que busquen la llum.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona a aquestes dues entitats. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment que s'ha allargat, s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
2: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria. I com deia abans, els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: L'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. L'acte institucional va comptar amb l'ofrena floral a Lluís Companys, la cobla principal de Banyoles, els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i un vermut popular. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. La que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre.
1: La delegació Encolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi. L'entitat organitza una xerrada a la biblioteca, el Corre per les Mames i també la marxa Miralles. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín, a l'espai La Taranyina.
4: Que l'any passat va ser la primera vegada ja que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
1: Obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. Serà a partir d'aquest dia 14 de setembre i fins al 21 en l'antic Hospital de Pobres, en diversos torns. Laia Perpinyà és professora i responsable local del Consorci.
5: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: Càritas obre les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. El procés es pot fer avui dimecres al local del carrer Sant Antoni 5, de 5 de la tarda a 8 del vespre. La Dolors Pinatelli és voluntària de Càritas.
6: Començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques.
1: En esports, el Club Futbol Tordera diu adéu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart. Els de Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0 gols a 4. Així ho valorava l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
7: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que la generació aquesta del 2007, els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o hem frontat contra ells sempre. Per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit...
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
8: Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir, i de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de Garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí, mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà, tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem Garbí. Tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est-sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i, per tant, la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31, 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius.

Bona tarda. Comença temporada i torna la tarda és de tres bandes, amb els tres temes que poden semblar tan diferents, però que estan tan interrelacionats. Hi ha medi ambient i ciència, el primer, tenim també cultura i tecnologia. Com veiem, formem part d'aquesta natura i ens movem en aquest medi ambient. I també veiem com la ciència va entenent cada vegada més com funciona, va descobrint com és la natura, cada vegada en sabem més del seu funcionament i la ciència ens dona a entendre molta cosa. Veiem també com la cultura està també molt relacionada i lligada en l'entorn on vivim i en molts cops també amb la natura. I finalment, doncs també tenim la tecnologia. I la tecnologia va molt lligada a la cultura i a la nostra forma de viure. Actualment, doncs, la tecnologia és una eina que gairebé no en podem prescindir. I també veiem com des de la natura també queda afectada, també s'afecta per la tecnologia justament, que perquè per obtenir aquests serveis, aquests funcionaments tecnològics, necessitem molta aigua, necessitem molta energia. I això suposa que hem de tenir molt en compte que això va lligat i que també l'ús de la tecnologia pot malmetre la natura i, per tant, és un altre aspecte a tenir en compte, com obtenir energia que sigui neta, com utilitzar l'aigua sense que sigui escassa per altres serveis i altres necessitats molt més bàsiques. Tot això va lligat, tot va relacionat i tot ho hem de tenir en compte. Bé, doncs comencem. La tarda és de tres bandes i ho fem de mica en mica, perquè avui comencem la Dolors Pignatelli i Antoni López, però es aniran incorporant altres col·laboradors, alguns que ja coneixem i alguna novetat, perquè recordem que l'any passat es va acomiadar en Jordi Montañés, que ens feia cinema a la banda de cultura. La setmana que ve presentarem el nou col·laborador. Doncs comencem de seguida la tarda és de tres bandes.

0: Bé, doncs avui el primer dia de l'espai de natura del nostre programa de Tres Bandes, primer dia de la temporada, i per començar, comencem amb moltes ganes i comencem entrevistant a la Carla Cárdenas Sansó, que és responsable del projecte que du a terme la Fundació EMIS sobre malbaratament alimentari. Bona tarda, Carla.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona
1: gràcies
0: tarda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: I gràcies per proposar-nos. Ens vas fer saber que hi havia aquest projecte que treu endavant, que arrel del dia dels zero residus, que és el 30 de març, vau començar a engegar aquesta idea, no?, donar aquest coneixement de la quantitat d'aliments que malbaratem.
1: Sí, exactament, sí. Sí, ara, bueno, nosaltres som una fundació que ens dediquem a la conservació de la natura, Fundació EMIS,
0: sí.
1: i un dels pilars, no? Vull dir, hi ha molts temes que pots arribar a tocar per conservar la natura.
0: Molts, com... sí.
1: I un d'aquests, no?, com és el malbaratament alimentari.
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, sí.
0: No, potser no som prou conscients, no?, de com es malbaraten els aliments, i potser també és una mica contradictori, perquè ara mateix estem veient i experimentant que adquirir aliments, que una bona alimentació resulta molt costosa, no? Llavors, com és que malbaratem tant d'aliment?
1: Sí, a veure, realment és veritat, tens raó, encara que sembli mentida, el pes més gran del malbaratament alimentari recauen les llars. I és tan així que arriben a ser el 58% del total del menjar que es malgasta a Catalunya.
0: A les llars?
1: A les llars.
0: Sí, sí, és una mica contradictori això, no?
1: Sí, és una mica contradictori perquè per un costat doncs et costa diners, no? Vull dir, tots volem estalviar, i més ara que, bueno, les coses els preus estan bastant alts, però a la vegada també és aquell lloc on no hi ha potser la infraestructura necessària per fer a màxima eficiència les coses, no? Pues tots tenim una feina, potser alguns una família, no?, com coses a fer, i al final doncs l'organització acaba sent un paper clau en el malbaratament alimentari, que a vegades, si no és la teva prioritat, no?, doncs acaba passant això.
0: No és l'ideal, no?, l'aprofitament a les llars, potser perquè el que dius, qüestió de temps moltes vegades, de compaginar la feina amb la compra,
1: exacte,
0: de vigilar que tot estigui en bones condicions i que a vegades se'ns fa malbé. Sí, sí, sí.
1: Exacte.
0: Bé, globalment, el malbaratament, què suposa? Quants quilos per persona llancem a l'any? En quins sectors es malbarata més?
1: Doncs mira, després de les llars, que ja hem dit que era al voltant del 58%,
0: sí,
1: vindria el comerç i la distribució de productes, que més o menys acostumen a malbaratar entre el 20 i 26% del total. I aleshores, després, ja tenim la restauració, restaurants, hotels, etc., que aquí sí que després en parlarem més, que seria al voltant d'un 12%, i finalment, el sector primari, que seria al voltant entre el 5 i el 10%.
0: El sector primari, et refereixes al camp mateix, no? A vegades aquests productes que es fan malbé en el mateix camp, en el mateix fruiter, o potser els que es rebutgen per la forma o pel que sigui, no?
1: Exacte, sí. El sector primari em refereixo com a pagesos i pageses, no?
0: Sí.
1: I que dins d'aquests aliments que ells produeixen, doncs hi ha, pues, no només hi ha quan es produeix al camp, sinó que també hi ha després quan es comencen a transportar, quan es comencen a seleccionar, etc, etc. I aquí tenim aliment malbaratat i les mermes.
0: I a part de l'aliment, hem de mirar-ho més globalment, no? A part de l'aliment, també són molts litres d'aigua, moltes hores de feina, és molta cosa que es llença, no?
1: Exacte, sí, senyora, sí. O sigui, de fet, bueno, com totes sabem, no?, estem en un moment de que l'escalfament global està a l'ordre del dia, Per tant, és la responsabilitat, no?, de tothom, doncs sí, sí, intentar estalviar el màxim d'energia, d'aigua, etc, etc. I és bastant curiós perquè, segons les dades de la FAO, no?, aquests 1.300 milions de tones d'aliments a nivell mundial que es malbaraten acaben generant fins a 1.300 milions de tones de diòxid de carboni. Per tant, és una dada bastant...
0: Impressionant, realment impressionant, sí, no? Sí, sí, sí, sí. I llavors... Deies que sobretot les llars, després hostaleria, després els repartidors, no?, i finalment el sector primari. Quines mesures es podrien prendre perquè tot això es pogués mesurar una miqueta, no hi haguessin aquestes xifres tan impressionants de malbaratament?
1: Clar. Hi ha moltes mesures, no?, depenent de cada esglaó de la cadena dels aliments, doncs es poden aplicar unes o altres. Nosaltres, des de la Fundació, ens hem centrat molt en les mesures que es poden aplicar en el sector de la restauració, perquè nosaltres aquí tenim un restaurant, sí, i aleshores hem intentat, no, en aquest restaurant, que el que treballem en producte ecològic i el que volem és malbaratar al mínim aquesta xifra, doncs el que hem fet ha sigut, doncs, per començar, és molt important tenir un inventari, no, de tot el menjar que t'entra, i només t'entra, doncs, ja tenir un registre molt, molt clar de quines dates de caducitat tenen, de quin tipus de menjar estàs parlant, si és producte sec, si és producte fresc, quines condicions de conservació necessita cada cosa. Per tant, tenir, sobretot, molt coneixement, no?, del que tu estàs fent i del menjar amb què tu treballes.
0: I parar-hi molta atenció, no?
1: Exacte, parar-hi molta atenció i ser tenir una estructura molt ben organitzada. Per què? Doncs per tal de detectar en el moment que una cosa s'estigui fent malbé, primer de tot, entendre per què s'està fent malbé. Segona, poder-ho detectar en el moment, quan encara es pot arribar a aprofitar. I tercera, tenir els recursos per aprofitar aquest aliment abans no sigui, deixi de ser comestible.
0: I això es sol fer en hostaleria? O s'ha de fer molta campanya perquè es porti a terme aquesta vigilància?
1: Clar, jo penso que... com menys menjar malbaratis, també menys diners estàs perdent. Per tant, jo crec que només ja pel simple fet de no perdre diners ja pares una mica d'atenció. El que no és tan habitual, potser, és, com fem aquí al Rebost de Can Moragues, és, sí, aprofitar aquest menjar que encara es pot menjar, sí, però que ja no es pot vendre a la botiga que tenim també, no?, que és restaurant i botiga, mm-hmm, doncs agafar el menjar de la botiga i transformar-lo perquè es pugui menjar a través d'un plat del restaurant. I tot i així, si no s'ha pogut aprofitar, o bé perquè no s'ha gastat, o no ha sortit aquest plat, o etcètera, etcètera, doncs aleshores intentem fer el cicle tancat, no?, que és portar-lo a l'hort que també tenim aquí a Can Moragues, i allà que acabi fent de compost. Clar, per fer tot això has de tenir una infraestructura, no?, i una cadena molt, molt completa. Jo crec que tots els sectors de l'hostaleria no tenen tots aquests elements.
0: I heu pogut arribar, en general, a molts sectors d'hostaleria per informar-los de tot això?
1: Doncs és una tasca pendent que tenim. La veritat és que sí que a gran escala no ho hem fet, però el que sí que hem fet, hem volgut intentar donar a conèixer, doncs, el que nosaltres sí que ens ha funcionat aquí al restaurant, i vam fer l'any passat una activitat, un show cooking dedicat a professionals de l'hostaleria per intentar compartir, doncs, plats que es poden fer a partir de reaprofitament, com per exemple són els bunyols de mesclum, no? L'enciam, mesclum, els mesclums, barreges d'enciam, acostuma a fer-se malbé relativament ràpid, Per tant, és una sortida que li donem, no? Com uns bunyols amb arrebossat, etc. I que bueno, l'element principal és el mesclum, entre altres coses.
0: Sí, sí.
1: O, per exemple, l'arancini, etc.
0: Uh-huh. O sigui, que és qüestió de ser creatiu, no? Per dir, què m'està a punt de fer malbé i què puc fer amb això, no?
1: Exacte, sí. Uh-huh. És tenir-ho present i sí, i aplicar creativitat.
0: El rebost de la vostra fundació, d'aquí, la casa que teniu aquí, és a Terme de Riudarenes o Santa Coloma?
1: Exacte, sí. Es troba entre la carretera que connecta Santa Coloma amb el poble de Riudarenes.
0: I com va sortir l'idea aquesta de fer un restaurant?
1: Doncs mira, va sortir una mica al revés que la majoria de restaurants, no? Que potser primer penses en el negoci i després penses en la resta. Doncs aquí va sortir al revés, per què? Doncs perquè nosaltres principalment som la Fundació Emis, com ja hem dit,
0: sí.
1: I és una fundació que té com a objectiu principal la restauració de la natura.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, a partir d'aquests principis i d'aquesta base, vam començar a treballar, no?, en pagesos i pageses de producció ecològica, també ramaderes, etc. I el que vam veure és que faltava posar en valor, no?, aquest tipus de producció agrària.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí va sortir la idea de dir, ostres, i si fem una botiga restaurant i d'aquesta manera podem comprar-los el producte, també podem aplicar, no?, més enllà d'actuacions de conservació de la natura, doncs podem aprofitar aquests aliments, donar-los veu, no?, com comprar-los aquests productors i, a més, aprofitar fins l'últim gram d'aquests aliments pensant en el malbaratament alimentari.
0: O sigui que és tot un cicle, no?, des del sector primari.
1: Exacte.
0: I des d'aquest cuidado cap a la cosa, el tema agrari, fins a arribar a la taula, oferir un menú amb tots aquests productes.
1: Exacte.
0: Seria...
1: I no només això, sinó que, a més, són productes que allà on s'han cultivat, doncs moltes vegades també hi ha acords, no?, amb els productors sobre com millorar l'estat ambiental de la finca. Per tant, és, sí, no només és menjar, sinó que és... Bueno, és l'últim esglaó de tota una cadena per conservar el nostre entorn.
0: I això és important perquè moltes vegades estem com deslligats, no?, del que és la natura, no? Veiem plats, veiem productes al supermercat, veiem menuts ja prefabricats, però tot això a vegades ens costa, sobretot a la gent de ciutat, de vincular-ho a la natura. Desconeixen tot aquest procés.
1: Exacte. També és una manera, no?, d'apropar tot això, no?, en un àpat i, a més, doncs, si quan tu vens aquí en el restaurant també estàs dins la finca on hi ha tots els projectes o molts dels projectes de la Fundació, per tant, pots empapar-te de tota aquesta cadena.
0: Sí, sí. Bé, doncs, esperem que ens puguem ser conscients de tot això que llancem, no? I, com deies, tot el que suposa de emissions de CO2, de despesa en aigua, de fer-ho, mirar-ho així globalment i conscienciar-nos de que tot ho hem d'aprofitar, que llancem al màxim, que ens planifiquem. Sobretot la planificació, no? Tu diries que és una eina molt vàlida?
1: Exacte, sí. Sobretot jo crec que la planificació, tenir aliances, no?, i contacte amb els productors, perquè una cosa que també, bueno, això no ho he dit, però quan intentem parlar amb ells, no?, perquè quan tinguin excedents ens ho facin arribar,
0: sí,
1: abans de tirar-ho, i llavors fer també una diagnosi del que tu tindré i el que et surt,
0: uh-huh,
1: i això, i el que dèiem, transformar de forma imaginativa i fer plats de cuina com de reaprofitament. I després l'hort, però bueno, això ja és. Sí. I tot això ho hem pogut fer també, i és algo que anem fent... que hi ha com a filosofia sempre, no?
0: Sí.
1: I aquest any ho hem pogut fer encara millor i hem perfeccionat la forma de fer-ho gràcies al projecte del camp a la taula.
0: Sí, sí. És recent, no?, aquest projecte dintre de tot?
1: Sí, aquest projecte, sí, ara, bueno, ara ja el finalitzem, no?, però ha sigut un projecte de quasi bé 2 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: En el qual hem arribat a estalviar en un any fins a 971 quilos de menjar.
0: Això és molt, eh? És un èxit.
1: És un èxit, sí, estem molt contentes.
0: Esteu contentes, és clar que sí. Molt bé, doncs això ho hauríem d'anar aplicant tots. Ho heu fet vosaltres durant aquests 2 anys, ja heu aconseguit tot això, i d'altra banda, doncs, ho hem de transmetre, hem d'escampar-ho d'alguna manera, perquè hi parem molta atenció i sapiguem bé el que suposa, no?, llançar aliments i llançar tot això, aquesta, el que dèiem, no?, la feina que hi ha hagut per obtenir-los, llançar també tots els litres d'aigua, el que s'ha malbaratat amb gasos, tot això, doncs mirem de reconduir-ho. I Carla, gràcies doncs per les teves explicacions, per portar-nos, donar-nos a conèixer tot això i per aquest projecte. En teniu algun altre ara de moment, per ara aviat, de projecte?
1: Doncs projectes sí que en fem molts, però sí? Ara, pensat en malbaratament alimentari, de moment farem una pausa, sí. Seguirem aplicant i perfeccionant el que hem fet fins ara i més endavant ja tornarem a mirar com podem seguir.
0: Molt bé. Doncs moltes, moltes gràcies i fins
1: gràcies
0: una altra. Segurament hi haurà més temes per poder parlar i tornarem a estar en contacte. Gràcies, Carla. Molt bona tarda.
1: I si qualsevol persona vol venir a visitar la Fundació, és benvinguda.
0: Gràcies per
1: moltes
0: convidar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres, sí.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.

0: 107.1 FM.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Seguim amb Natura i ja sabem d'altres temporades que el nostre centre de ciència de referència és el CEAP CSIC de Blanes. Tornem a connectar amb ells i ara estiguem ben atents perquè tenim a la vora la nit del CEAP que reivindica el paper de la ciència en la conservació i restauració de la natura. O sigui, un tema molt interessant. Doncs aquest centre, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, obrirà les seves portes a la ciutadania el proper divendres 25 de setembre a partir de les 7 de la tarda per celebrar una nova edició de la Nit Europea de Recerca. La iniciativa vol apropar la ciència a la societat i oferir l'oportunitat de conèixer de primera mà la feina que desenvolupen investigadores i investigadors per comprendre i protegir i també recuperar el medi natural. Enguany, la nit del CEAP estarà dedicada a la conservació i restauració dels ecosistemes sota el lema «El coneixement al servei de la natura». La vetllada permetrà descobrir com la recerca científica contribueix a afrontar alguns dels grans reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a l'Auditori Enric Quique Ballesteros del CEAP amb la introducció als conceptes o preguntes i desafiaments que marcaran la jornada. Tot seguit, les persones participants es desplaçaran a la terrassa del centre on podran conèixer diversos projectes de recerca relacionats amb la conservació i restauració del medi natural, participar en activitats divulgatives i conversar directament amb els equips científics que els desenvolupen. La nit del CEAP vol ser una experiència propera i participativa. En un ambient informal i distès, el públic podrà plantejar preguntes, compartir inquietuds i reflexionar conjuntament sobre el paper de la ciència davant dels reptes ambientals presents i futurs. L'esdeveniment es du a terme en el marc de la Nit de la Recerca, que és un projecte que està dintre de la Unió Europea. Com dèiem, serà el divendres 25 de setembre de 2026, de les 7 a 9 del vespre, al lloc, doncs, al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, i l'activitat és gratuïta, però, això sí, cal inscripció prèvia per temes d'aforament. Doncs això és una manera molt bona d'acostar la ciència a la població, que és del que es tracta i que nosaltres també hi volem col·laborar. Doncs qui estigui interessat o qui tingui curiositat per això, per veure de què va i què expliquen en aquesta nit del CEAP, doncs hi té aquesta opció d'inscriure's i poder-hi anar el dia 25.

lectura, un bocí de saviesa. El meu nom és Toni López i avui farem un petit recordatori d'allò que volia dir filosofia i de les parts que existeixen, dels tipus que existeixen de filosofia. La filosofia és una paraula composta de dues paraules gregues. La primera, philos, que vol dir amor, i la segona, sophia, que vol dir saviesa. Per tant, l'amor a la saviesa és la filosofia. Filosofia, amor a la saviesa. La filosofia neix juntament amb la ciència arran de la crisi de les antigues creences irracionals. Per exemple, quan els grecs, que eren uns grans mercaders, van entrar en contacte amb el món egipci i amb el món mesopotàmic, es van adonar compte que les religions, les mitologies, comptaven coses diferents. I, per tant, la seva pròpia mitologia entrava en dubte. Davant el dubte, van aplicar l'ús de la raó. Per tant, la filosofia i la ciència estan fonamentades en la raó, diferentment de la religió que ho fa la fe. La filosofia i la ciència se separen quan l'augment dels coneixements exigeix una especialització. En tot cas, la filosofia és un producte històric i, per tant, només hi ha una manera possible de comprendre-la, estudiant-la històrica i socialment. Bé, també volem dir-vos que la filosofia, doncs, es composa d'estètica, filosofia de l'art, filosofia de la bellesa, en ve alta, d'ètica, filosofia de les virtuts, filosofia del comportament, d'epistemologia, que és una branca fonamental, que és la del epistemologia, vol dir teoria del coneixement, per tant, com coneixem, què és ciència i què no és ciència, què són les ciències socials i la ciència, què és la religió, què és la filosofia. També hem de dir que a vegades es mesclen filosofia i religió, com a Sant Tomàs d'Aquino, que és considerat per alguns catòlics com el millor filòsof de la història, cosa que aquí no estem d'acord. Aquest any intentarem introduir-vos a l'ètica nicomaquea, que és una obra cabdal de la reflexió pràctica d'Aristòtil. Es proposa a Aristòtil d'encaminar el capteniment humà tenint en compte els valors socialment compartits. És, doncs, un exercici intel·lectual dirigit a l'acció i no pas a la teoria. L'ètica aristotèlica argumenta, és clar que argumenta, però no pretén demostrar res. Constata simplement fets contingents, maneres de fer, hàbits personals, ideals col·lectius, i els explica a partir de principis humans que els són immanents: deliberació, escolliment, decisió, habituds i virtuts. L'acció ètica parteix de la manera d'ésser humana, perquè la natura, tota la natura, tots els éssers vius, sempre que origina un ésser, la dota d'un impuls innat per al canvi alhora que li defineix l'estat perfecte que progressivament ha d'anar assolint. Per tant, tenim en compte que la natura, segons Aristòtil, és finalista. Per Aristòtil, existir comporta posseir la capacitat d'actuar per assolir la perfecció, per obtenir aquella forma ideal que només podem aconseguir si l'activitat fa que sigui real allò que virtualment podem ésser. La vida humana és, doncs, una feina, una tasca, un acompliment. Allò que l'home pot fer i pot arribar a ésser és el bé. Seguint, sens dubte, la tradició socràtica, Aristòtil es distancià de l'utilitarisme i l'hedonisme dels sofistes i erigí el bé en l'ideal, d'acord amb el qual hem de regular la vida tant l'individual com la col·lectiva. Tanmateix, aquest bé que tothom desitja no és cap ideal transcendent a la natura, sinó el bé humà. Aristòtil criticà Plató per haver situat l'ideal en bé absolut, en comptes de fixar-lo en la perfecció relativa a què podem aspirar els humans. És molt interessant de començar a estudiar la filosofia
ja han dit que hi ha una perplexitat davant dels autors filosòfics,

0: quan veuen que les diferents mitologies i fins i tot les diferents paraules signifiquen coses diferents. És a dir, que els mites, la formació del món per als egipcis no té res a veure amb la formació del món pels mesopotàmics i tampoc no té res a veure amb la formació del món per als grecs. Aquesta paradoxa fa que els grecs, que són comerciants, que han visitat moltíssims pobles a través del comerç, doncs s'adonin que alguna cosa no està passant de manera lògica. En tota la història, res no és tan sorprenent o tan difícil d'explicar com el naixement sobtat de la civilització a Grècia. Molts dels elements que caracteritzen la civilització havien existit durant milers d'anys a Egipte i Mesopotàmia i s'havien propagat als països veïns. Però d'altres elements no existiren fins que els aportaren els grecs. Tothom en coneix les realitzacions de l'art i la literatura, però allò que realitzaren en l'esfera purament intel·lectual és encara més excepcional. Inventaren la matemàtica, la ciència i la filosofia, i també la lògica. Començaren a escriure la història, superant la fase dels simples annals. Especularen lliurement sobre la natura del món i la finalitat de la vida, sense tancar-se en els límits de l'ortodoxia heretada. Tot això és excepcional, tan sorprenent que, fins fa ben poc, hom s'ha limitat a obrir la boca amb admiració i a parlar místicament del geni grec. Podem, però, comprendre el desenvolupament de Grècia en termes científics i ens sembla que val la pena d'intentar-lo. La filosofia comença amb Tales. Afortunadament, podem datar amb exactitud la seva existència. Va predir un eclipsi que, segons els astrònoms, ocorregué l'any 585 abans de Jesucrist. La filosofia i la ciència, d'antuvi no separades, nasqueren doncs juntes, a començaments del segle VI abans de Crist. Què s'havia esdevingut a Grècia i a les contrades veïnes abans d'aquella època? Doncs una mica viatjar. Els grecs es dediquen a comerciar allò que tenen, allò que parlaríem de la trilogia mediterrània, oli, civada i vi. I els grecs interactuen amb grans civilitzacions amb molts anys d'existència, com l'egípcia, que va durar 3.000 anys, ni més ni menys, i en entrar en contacte amb aquestes civilitzacions, això és molt important d'entendre, a l'entrar en contacte amb aquestes civilitzacions, els seus idiomes i les seves religions, s'adonen que alguna cosa no funciona. S'adonen que, perquè ells diuen, clar, la religió, la mitologia egípcia és mentida, no és pas veritat. La mitologia, la religió mesopotàmica no és pas veritat. I pregunten, i la nostra? Què és veritat la nostra? Llavors els grecs van començar a tenir un problema que es diu de caire epistemològic, de caire de teoria del coneixement. Com podia ser que l'home, malgrat que tot canviava i tot era tan un batibull una mica, com podia ser que l'home conegués les coses? Com podia ser que l'home aprengués de la realitat? Se fes seva la realitat? Com podia ser? Llavors, ells van optar per la figura que s'anomenà l'arquer. L'arquer era una cosa que havia d'estar en totes les altres coses del món natural i que fes possible el coneixement. Tales, que Bertrand Russell el cita, i el citen moltíssims autors com el primer pare de la filosofia i de la ciència, va dir que l'arquer era l'aigua. És a dir, tot estava composat per aigua. Segurament, els teòrics diuen que va visitar Egipte i a l'adonar-se del poder del Nil i del poder de l'aigua va pensar que tot era aigua. I avui hem arribat als 10 minuts de batalla. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb la filosofia i ètica d'Aristòtil a propòsit de l'amistat. A reveure!
1: 107.1 FM.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.

Bé, la notícia que tenim en tecnologia és que els SMS provinents d'empreses s'hauran d'associar a un àlies verificat per dificultar les estafes. Estem sempre preocupats quan rebem un SMS, si serà un avís o si serà una estafa. Doncs bé, aquesta normativa busca protegir els usuaris, especialment en sectors com la banca, la missatgeria i els serveis mèdics. A partir de demà, de dimarts, totes les empreses i institucions públiques que vulguin enviar un SMS els seus clients o usuaris hauran de tenir registrat un àlies a la Comissió Nacional de Mercats i Competència. Si no tenen àlies registrat, les operadores hauran de bloquejar la comunicació. La mesura del govern espanyol busca frenar el frau i les estafes digitals de suplantació d'identitat. El registre es fa mitjançant el tràmit en la CNMC, en el qual es vincula el número de telèfon a un nom comercial, la marca o domini web. L'organisme s'encarrega de verificar aquesta vinculació i així garanteix que l'autor del missatge sigui real. D'altra banda, la CNMC ha recordat que a la seva web hi ha un portal públic de consulta on qualsevol ciutadà pot comprovar si un àlies que ha rebut al seu telèfon és autèntic. Doncs aquest sistema de l'SMS sembla una eina del passat, però el cert és que encara moltes entitats bancàries el fan servir i en aquests processos de doble verificació. També ho fan les empreses de missatgeria per entregar paquets o els centres mèdics per recordar cita. Fins dijous, segons ens han dit, ja s'havien registrat 13.500 àlies i n'hi havia 6.000 més en procés. Però des de l'organisme afirmaven que podria haver-hi empreses que encara no estiguessin al cas d'aquesta normativa. La norma que havia d'entrar en vigor el 7 de juny s'ha endarrerit i per donar més marge a les empreses a poder-ho fer i entrarà ara en vigor. Tot així, s'està estudiant que a les empreses que ja han iniciat el tràmit no se'ls bloquegin les comunicacions. En canvi, això sí que passarà per aquells que no hagin començat el procés. Bé, aquesta notícia l'hem trobat a 3Cat Info i la traspassem aquí a Ràdio Tordera per estar al corrent d'aquesta novetat amb els SMS, que sempre ens fan dubtar, com dèiem al començament. Molt bé, doncs amb aquesta notícia de tecnologia acabem la tarda és a tres bandes d'avui, del dilluns 14 de setembre, el primer programa de la temporada i que, com dèiem, ampliarem, tindrem més col·laboradors i suposem i esperem que la temporada sigui ben interessant tocant aquests tres temes que també dèiem al començament que semblen molt dispersos, però d'altra banda, que tots estan molt relacionats. Doncs que tingueu molt bona setmana i fins dilluns.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Ikman Katmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal hagi arribat a formular cap tipus d'acusació formal. Escoltem Joan Carles García.
2: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria. I com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: Dilluns 14 de setembre, l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança. En el discurs de l'11 de setembre, l'acte institucional va comptar amb l'ofrena floral a Lluís Companys, la cobla principal de Banyoles, els castellers de l'Almaresme i la Selva Marítima i un vermut popular. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura, la que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre.
1: La delegació Oncolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi. L'entitat organitza una xerrada a la biblioteca, el Corre per les Mames i la Marxa de Miralles. Judit Martínez, presidenta de la delegació.
4: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
1: Obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística a partir d'avui fins al 21 de setembre en diversos torns. Laia Perpinyà és professora del curs.
5: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
1: I Càritas obre també les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. El procés es pot fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni, 5 de 5 a 8 de la tarda. La Dolors Pignatelli és una de les voluntàries.
6: Començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques.
1: En esports, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant la Unió Esportiva Quart. Els de Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0 gols a 4. Escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
7: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil, el preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que la generació aquesta del 2007 els he entrenat, molts que estaven aquí els he entrenat, o els seus germans, o hem frontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé. Sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
8: Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir, i de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí. Tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est, sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31-32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i l'espai de les entitats a la Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 10 anys després de l'inici de la investigació, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decretat el sobreseïment provisional de la peça separada coneguda com Hickman Catmon, una de les 8 derivades de la macrocausa Estela. L'arxivament afecta directament l'exalcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, que va ser detingut el maig de 2018 en el marc de l'operació Estela i que des d'aleshores ha mantingut la condició d'investigació. García, que va ser alcalde de Tordera des del 1995 i diputat provincial per Junts, era un dels investigats de la causa, juntament amb el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, l'activista Víctor Terradellas, la seva dona Judit Aixalà i el cap de cooperació de la Diputació, Jordi Castells. La interlocutòria, signada el 5 d'agost d'aquest 2026, assenyala que no ha quedat acreditada la comissió dels delictes que s'investigaven, malversació, prevaricació i tràfic d'influències, i acull les peticions tant de les defenses com del Ministeri Fiscal. La decisió suposa el tancament definitiu de l'última peça que encara romana oberta de la causa Estela, després que la resta de peces ja quedessin arxivades en anys anteriors. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada, sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
1: 10 anys des d'un dia que, sense saber per què, la policia em va venir a buscar i em va tancar. Em va tancar durant més de 40 hores, acusant-me de quelcom que jo no coneixia, no sabent el què. De fet, quan em van deixar sortir, vaig saber exactament de què m'estaven acusant o que estaven investigant. Penseu que no només vaig passar una nit i moltes més hores tancat a la Policia Nacional per un delicte que no havia comès, i ara es demostra que no havia comès, sinó que desconeixia per què estava així. Un cop has passat això, el que esperes és que en un termini més o menys raonable hi hagi sentència o es formuli alguna acusació, perquè el que ha passat durant aquests 10 anys és que no s'ha formulat cap tipus d'acusació. Per tant, tot i que hi havia qüestions obertes, mai ni el jutge ni el fiscal no han formulat cap tipus d'acusació.
0: García reitera que tota la investigació ha servit per demostrar que les subvencions investigades s'havien atorgat legalment i que, malgrat el desgast i els danys a la seva imatge pública, es pot exercir la política amb total honestedat.
1: El que vull ara és treure-ho de sobre, agrair a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria, i com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, poder-los explicar que no ha estat així. Hi ha alguns casos molt excepcionals, que m'havien maltractat, m'havien insultat i aquestes coses, ja ara em relaxo en el sentit de, per molt que es pogués creure que jo he fet alguna cosa malament, no l'he fet. Per tant, una valoració no positiva, perquè després de 10 anys no es pot dir que sigui positiva, però una valoració final que demostra el que tantes vegades he dit i el que tantes vegades he hagut de demostrar, i queda malament, i fins i tot que ho digui algú que s'ha dedicat a la política, que es pot ser honest i dedicar-se a la política malgrat moltes vegades aquests cops tan durs que costa de superar.
0: La peça Hickman Catmon es va obrir el 2016 a partir d'una denúncia per presumptes irregularitats en els pagaments de la Diputació de Barcelona a diverses entitats de cooperació. El jutge Joaquín Aguirre, llavors titulars del jutjat, va centrar la investigació en les fundacions Catmon i Hickman Acció Solidària, que haurien rebut més de 10 milions d'euros en subvencions públiques entre el 2011 i el 2015. García, en la seva condició de diputat d'Hisenda i i responsable de Relacions Internacionals de la Diputació, va ser assenyalat per la seva suposada implicació en la concessió d'ajudes. Joan Carles García afirma que tot el cas té un rerefons polític que es va iniciar a partir d'una denúncia inicial d'alguns grups polítics com la CUP i l'Entesa i del sindicat CGT, unida posteriorment a una denúncia anònima que era falsa. La denúncia que el jutge instructor va utilitzar al cas per intentar vincular suposades irregularitats amb el finançament del referèndum de l'1 d'octubre, integrant-ho en l'anomenada Operació Estela i en una trama que pretenia relacionar els càrrecs polítics i el mateix expresident Puigdemont. Escoltem Joan Carles García.
1: A partir d'aquestes denúncies internes d'aquests grups polítics i d'aquest sindicat, és curiós que això ho agafa un jutge mediàtic, que és en Joaquín Aguirre. En Joaquín Aguirre el que buscava realment era que aquests diners que deien que havien malversat s'havien utilitzat, i creia ell, o volia buscar això, que s'havien utilitzat per una qüestió absolutament política, que era fer el referèndum de l'1 d'octubre, del procés. Per tant, agafa aquesta qüestió i a partir d'aquí es comença a inventar, no només el jutge, sinó que la pròpia policia dels seus informes, comença a inventar una trama que té a veure amb qüestions polítiques, és el lawfare famós. Perquè fixeu-vos que d'aquí comença a sortir el cas Wolof, que vol dir president Puigdemont, a l'Estela doncs, estan implicats algunes persones que fins i tot ja estan mortes, que doncs tenien càrrecs polítics a Convergència en el seu moment, i també havien implicat el diputat Dalmases, que com sabeu és diputat.
0: Joan Carles García assenyala que la situació li va comportar greus perjudicis personals, com la denegació de 2 crèdits personals, problemes per demanar un préstec per a l'Ajuntament de Tordera en la seva etapa d'alcalde i el rebuig d'una oferta de treball en una multinacional per estar investigat, sumant el patiment i la mort de familiars durant aquests anys.
1: D'aquesta situació n'han viscut situacions personals complicades. Per exemple, m'han denegat 2 crèdits personals i van denegar un crèdit a l'Ajuntament de Tordera quan encara era alcalde, perquè estava imputat. I quan vaig plegar l'alcalde que buscava feina, em van negar una feina a una multinacional perquè estava imputat. Per tant, imputat i investigat, que al final seguim dient imputat. Per tant, això a més té unes derivades personals i familiars. Alguns familiars han mort durant aquests 10 anys amb el sentiment que jo no havia fet alguna cosa i que m'estaven acusant, i que això fa mal. Insisteixo, que et deneguin 2 crèdits perquè estàs investigat, o que et deneguin una feina, no perquè no siguis vàlid, sinó perquè estàs investigat, doncs és greu. I després hi ha gent que parla de portes giratòries. Imagineu-vos, només un alcalde, com pot patir les conseqüències de les males visions d'alguns jutjats que et col·loquen en un lloc que no correspon.
0: Al llarg dels darrers anys, tant l'Audiència de Barcelona com el Ministeri Fiscal havien qüestionat reiteradament les formes del jutge Aguirre, que es va jubilar sense que li obrissin cap expedient disciplinari. Totes les peces de la causa Estela, excepte aquesta que expliquem, van ser arxivades amb durs retrets dels tribunals superiors. Amb la nova resolució, la jutgessa Alejandra Gil posa fi a 10 anys d'instrucció. Canviant de tema, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va encapçalar l'acte institucional de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb un discurs marcat per la reivindicació de la identitat, la defensa de la llengua catalana i una crida directa a l'autoestima col·lectiva en el marc de la programació d'activitats culturals i institucionals del municipi. La jornada va començar a les 11 amb una audició de sardanes, amb la copla principal de Banyoles. A les 12 va tenir lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part de entitats i institucions, seguida del Parlament i el Cant dels Segadors. Durant la seva intervenció, Mejías va posar l'accent en la necessitat de valorar el treball diari i la força del món local davant dels reptes globals i la regressió dels drets. En aquest sentit, l'alcaldessa va enviar un missatge de confiança cap al futur del municipi i també de cara al futur del país.
2: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. la que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre, però sense deixar de mirar-nos endins i reconèixer el valor d'allò que tenim. És innegable que vivim moments complexos, moments de regressió dels drets individuals i nacionals i del retorn d'un populisme que ens vol situar aquí i arreu d'Europa en un passat que creiem superat.
0: Així mateix, el discurs va tenir un espai per fer valdre l'esforç de la ciutadania de Tordera, la tasca del teixit associatiu, el paper del comerç local i la tradició agrícola com a pilars fonamentals de la comunitat. L'alcaldessa va concloure apel·lant a la resiliència històrica de Catalunya per continuar avançant des de la convivència i l'inclusió.
2: Som un país resilient, un país que ha conegut moments difícils, que ha patit embats, que ha caigut i que ha sabut tornar-se a aixecar. Perquè aquesta també és la nostra manera de ser. Caure, resistir, aprendre i tornar-nos a aixecar. Perquè sabem que darrere d'un poble viu hi ha gent que hi participa. Darrere d'una cultura viva hi ha un poble que la transmet. I darrere d'un gran país hi ha necessàriament gent que dialoga, gent que escolta, que negocia i que sap trobar allò que ens uneix.
0: Per tancar l'acte institucional, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima van aixecar un pilar a la plaça i la celebració va finalitzar amb un vermut popular amb la presència de representants de la Corporació Municipal, entitats i veïns de la vila.

0: La delegació en Colliga Tordera intensifica la seva activitat al municipi amb la confirmació de tres activitats adreçades a la sensibilització, la informació i la recaptació de fons per l'atenció gratuïta a les persones amb càncer i les seves famílies. En primer lloc, la programació inclourà una xerrada a la Biblioteca de Tordera el 9 d'octubre, coordinada per la Fundació en Colliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer en el marc de la campanya Menja, Sa i Mouta. La sessió anirà a càrrec de la nutricionista Cristina Mas, sota el títol Alimentació saludable, millor preu. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín.
1: Que coincidirà amb la 15a setmana de catalana de la prevenció del càncer. Vale? És una campanya que es diu Menja, Sa i Mouta, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació en Colliga Girona, juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació saludable a millor preu. Val? Aleshores vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: D'altra banda, el diumenge 25 d'octubre tindrà lloc la segona edició a Tordera de la cursa i caminada solidària Corre per les Mames, coincidint amb la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Es tracta d'una jornada esportiva de 8 quilòmetres amb sortida a les 9 del matí des de la pista del Veïnat de Sant Andreu. La prova es podrà fer tant corrent com caminant i té un preu de donatiu de 12 euros que anirà destinat íntegrament a la investigació i tractament del càncer de mama, incloent-hi habitualment i esmorzar al finalitzar. Escoltem Martín.
1: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
0: Les inscripcions per a la cursa es poden fer de manera presencial a l'antic Hospital de Pobres el 21 d'octubre de 6 a 7 de la tarda o al mateix dia al punt de sortida de 8 a 9 del matí. També hi haurà l'opció de fer l'inscripció en línia a la web correperlesmames.cat. Aquells que s'inscriguin fins al 13 d'octubre rebran la samarreta oficial dissenyada per la il·lustradora Anna Pol. A partir del 14 d'octubre es lliurarà la bossa d'en Colliga fins a exaurir existències. Per tancar el bloc d'iniciatives, l'entitat organitzarà la tradicional Marxa de Miralles el 6 de desembre. Aquesta caminada popular fins al Turó de Miralles destaca per ser una ruta una mica més exigent però molt satisfactòria, que combina la participació comunitària i la solidaritat en un entorn natural de la vila, finalitzant amb una botifarrada per a tots els participants.
1: No variarà molt el recorregut, perquè al final
2: s'ha d'anar a Miralles.
1: Es pot variar una miqueta, però al final l'objectiu és pujar a Miralles i baixar per disfrutar d'una bona botifarrada. I bueno, sí que hi haurà alguna variació, però els que ja hagin vingut altres anys ja saben que és una caminada que és una miqueta més exigent. I que, bueno, que al final sempre passem un bon dia, és un paratge molt maco, i jo penso que el que té la marxa a Miralles és que acabes molt satisfet.
0: Des de la delegació recorden que la informació detallada i les actualitzacions sobre els punts de trobada es poden consultar a les xarxes socials i a la seva pàgina web. Del 14 al 21 de setembre estaran obertes les inscripcions per a una nova oferta de cursos de català del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. El procés s'organitza en diferents torns per facilitar l'accés a la formació. Laia Perpinyà és professora responsable local del Consorci.
3: Per què ho fem, això? No? Doncs perquè l'objectiu ara és arribar doncs, a més habitants, no? a més a persones que tenen altres nivells, és a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: Per consultar l'oferta completa de cursos es pot accedir a la pàgina web del Consorci o bé a través del codi QR facilitat a la convocatòria. Per més informació, presencial o resolució de dubtes, el punt d'atenció és l'antic Hospital de Pobres al carrer Sant Antoni 7 de Tordera, amb telèfon de contacte 93 253 47 46. I Càritas obre avui el procés d'inscripció i informació per aprendre català a Tordera. Es durà a terme a través dels tallers d'acollida lingüística i cultural, que persegueix l'objectiu de rebre els nouvinguts i transmetre'ls la cultura i els costums de Catalunya. Explica el perfil dels alumnes la Dolors Pinatelli, voluntària de Càritas.
4: El que fem és el taller d'acollida cultural i lingüística, es diu tal que això, o sigui, fem l'acollida cultural, d'explicar una mica aquí què fem, com som, com actuem, com ells també han de fer les coses aquí al poble, no? Llançar les escombraries als contenidors, bé, tots aquests costums i obligacions, d'alguna manera. I també anar-los ensenyant la llengua. En molts casos és començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques. Algun n'hi ha que sí que hi ha porta més temps o sap més coses, i també hi ha l'altre perfil, que serien els sud-americans, que amb aquests, esclar, ens hi comuniquem molt més fàcilment i és un altre nivell, o sigui, faríem un altre grup de persones, dic sud-americanes perquè ells ja saben, esclar, evidentment el castellà, i és una altra manera d'enfocar-ho.
0: Les inscripcions es podran fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni 5 de 5 a 8 de la tarda. Per inscriure's es requereix el DNI, el NIE o passaport, i també es fa una sèrie de preguntes per esbrinar quin coneixement de la llengua té el sol·licitant. S'intenta que siguin grups reduïts per tal de fer una educació individualitzada. El 5 d'octubre començaran les classes, que seran els dilluns i dimecres, de 10 a 2 quarts de 12 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 de la tarda. El curs acostuma a acabar al maig, i si l'alumne ha superat les 45 hores d'assistència, se li atorga un diploma que serveix per acreditar que s'han assolit els coneixements.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El primer equip del Club Futbol Tordera va quedar eliminat aquest dissabte de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol després de caure en l'eliminatòria de la tercera fase contra Unió Esportiva Quart per 0 gols a 4. Malgrat el resultat, el partit va suposar una jornada històrica per al club torderenc, ja que era la primera vegada en la història de l'entitat que disputava un enfrontament d'aquesta competició com a local. El conjunt visitant, l'Unió Esportiva Quart A, arribava a la cita amb l'aval de ser el recent campió de segona catalana i nou equip de primera catalana. L'exigència del rival es va fer notar especialment en les accions d'un contra un, on van acabar sent decisives per desigualtar el marcador a favor dels gironins. En parlava en Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
2: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que és generació aquesta del 2007, els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o hem enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona que estan classificats a Catalunya i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
1: El duel, que va comptar amb una gran assistència de públic, es pot recuperar a través del canal oficial de YouTube de Ràdio Tordera.

0: Més coses, la migranya és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen. S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia, així es coneix en el marc del Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. Ens informa Carme de Fez.
1: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
2: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
1: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
2: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat. I hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
1: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la. Ho valora per la xarxa Manel Sanromà, president de Civic, una entitat que defensa la utilització responsable de la intel·ligència artificial. Ens ho explica i avança la crònica Carme de Fez.
1: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, la qual no vol dir que hagi de ser així. Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
1: Fa un mes, OpenAI i Hugging Face van notificar un incident amb un miler de sistemes d'IA. Van trobar la forma de comunicar

0: I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de bueno, pensar que, bueno, que no se'ls hi desmarxarà, però és que ells, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
1: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
2: Ampliem aquesta hora la informació del temps per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Comencem aquesta nova setmana d'un mes de setembre, de moment marcat per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada van baixar a la recta final, el cap de setmana s'han tornat a recuperar i avui tocaran sostre aquesta setmana. I és que de cara a dimecres tornarem a tenir un canvi de temps, amb xàfecs i tempestes cap a la tarda i vespre, que ens acompanyarien fins al matí del dijous. Ja desapareixent dijous a la tarda i, lògicament, també amb un nou descens de temperatura. De moment avui, però, ambient assolellat i unes màximes que fàcilment arribaran a l'interior de la comarca cap als 32 o 33 graus. A prop de la costa, fins i tot, també podrem superar els 30 de màxima. Pel que fa als vents, en general, bufaran fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí per la mar rissada, augmentant a marejol al migdia i maró durant la tarda, a conseqüència del vent moderat del sud-oest al llarg de tota la tarda. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, avui pugen, han pujat les mínimes, faran el mateix les màximes, i de cara a demà s'espera que es mantingui un temps semblant al d'avui, però, a diferència d'avui, el vent girarà a component est i sud-est. Serà un vent més humit, per tant també més fresquet, i això farà que les màximes puguin baixar una mica. Tot i així, hi haurà alguns valors per sobre o igualades o per sobre dels 30 graus de forma puntual. A prop de la costa quedarien entre els 28 i els 29 graus. Com dèiem, dimecres, canvi de temps, augment de la nuvolositat, encara amb màximes que arribarien cap als 27-28 graus puntualment, però amb una clara tendència a baixar les temperatures al llarg de dimecres. Les mínimes registrant-se a última hora del dia, amb xàfecs i tempestes que es mantindrien i podrien anar a més la matinada del dijous.

Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 2:15 del matí i a 8:15 del vespre.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim una entrevista amb la delegació Encolliga Tordera i a nosaltres ens acompanyarà per parlar de tot plegat la Judit Martín i la Cinta Casas. Doncs ara sí, us saludo. Bona tarda, Judit. Bona tarda, Cinta.
1: Bona tarda.
0: Us tenim aquí per parlar una mica de tota aquesta actualització. Ara fa més d'un any que no ens reuníem aquí a Ràdio Tordera, però abans de començar a actualitzar una mica la informació de com han anat aquests mesos, volia parlar una mica, deixem aquest petit espai per introduir, de què tracta l'entitat, què és Encolliga i com s'organitza.
2: Nosaltres som la delegació Encolliga Tordera, som una entitat del poble, que som una extensió de la Fundació Encolliga de Girona. Som una delegació, la Fundació és un nucli on es gestionen totes les activitats, tots els serveis, tots els donatius, tots els materials que van dirigits a millorar la qualitat de vida del pacient oncològic i les seves famílies. I les delegacions, el que fem és com de vincle arreu de tot el territori de les comarques gironines, i en el nostre cas, en el cas de Tordera, per una proximitat, el que fem és doncs això, de vincle amb la Fundació. Com ho fem? Doncs ho fem a través de donar informació als pacients.

0: si ens ho demanen, ho fem a través d'activitats que portem al poble, totes dirigides a nivell de salut, en forma de xerrades o activitats esportives, també algunes culturals, i el que també amb una finalitat de recaudar donatius per que siguin dirigits per, doncs, per poder donar impuls a totes aquestes activitats que es porten des de la Fundació pels pacients.
1: No sé si hi ha, si vols afegir alguna cosa.
2: No, ho ha dit molt bé.
1: No sé si hi ha un perfil de pacient que us trobeu, o us trobeu una mica de tot. Hi ha algun perfil establert?
0: No, nosaltres realment som un suport a nivell de poble. Funcionem molt pel boca a boca. Sí que és veritat que si us dirigeu al cap de Tordera també trobareu uns cartells en què trobareu un parell de contactes de dues de les voluntàries de la Oncolliga, però el que fem realment és redirigir aquelles persones que necessiten o que han escoltat parlar dels serveis i prestacions que té la Oncolliga, és redirigir-los a la Fundació. Els podem orientar sobre els serveis que s'ofereixen, que hi ha una àmplia gamma de serveis que s'ofereixen, però realment al final qui porta a pràctica aquests serveis és la Fundació. Nosaltres, doncs, ajudem a que la gent sàpiga que hi ha aquesta Fundació, que a Tordera tenen un grup de voluntàries que els poden informar, i a partir d'aquí, doncs, truquem si és necessària la Fundació, expliquem doncs, que hi ha un pacient que s'ha posat en contacte amb nosaltres, que té una sèrie de necessitats, i a partir d'allà, doncs, ja s'estableixen contactes les dues parts interessades, entre cometes, i es redirigeix el pacient en aquella àrea que servei que més necessiti.
1: En grosso modo, no sé quins serveis s'ofereixen des de l'entitat. Són serveis psicològics o és a nivell de tractament? Quins serveis són?
0: Hi ha tot un seguit de serveis que passen des de... Bueno, d'un dels pilars de la Fundació, que és la psico-oncologia, d'acord, que ajuda el pacient en diferents etapes de la malaltia, des de l'acceptació fins al dol o al suport familiar. Aquesta és una de les branques principals. Hi ha serveis de fisioteràpia que en pacients ja en estadis pal·liatius, doncs, pot ser una fisioteràpia a nivell domiciliari. Hi ha serveis de nutrició, hi ha serveis de sexologia, hi ha serveis d'estètica oncològica també. A vegades hem de tenir en compte que els pacients, doncs, quan es sotmeten a depèn quins tractaments, doncs, per exemple la radioteràpia, doncs, la pell acaba molt malmesa, doncs s'ajuda aquesta pell amb una sèrie de tractaments a recuperar la seva tonicitat. A vegades, doncs, els pacients,
2: les perruques,
0: el servei de perruqueria també les ajuden moltes vegades. Les pacients, parlo en femení perquè és peguen a cadet tant pacients homes com dones, però a vegades sí que el contrast quan és una pacient femenina que perd els cabells, doncs, l'impacte psicològic és poder més gran, no? I a vegades, doncs, costa, no?, donar aquell pas de veus que se t'està caient el cabell però no t'atreveixes o no saps com fer-ho. T'ajuden, si cal, a tallar-te el cabell i a orientar-te després, doncs, a portar mocadors, t'expliquen els tipus de teles, de teixits que hi ha, tipus de perruques, ja siguin naturals, siguin sintètiques, bueno, uns registres del teu crani, de la teva cara, i t'ajuden una miqueta, t'orienten. Després també hi ha serveis de ioga, servei de podologia, perquè en molts dels tractaments, doncs, les ungles dels peus cauen o es fan malbé i els pacients necessiten ajuda. Reiki, servei jurídic, ajuda a nivell de casa. També em deixo algun i no em vull deixar cap. Tenim el servei de préstec de materials, d'acord? A vegades els pacients, doncs,
2: de llits, de cadires,
0: els hi costa, no?, moure's, i poder tenir l'habitació a la part de dalt de casa, no poden pujar aquelles escales o no poden incorporar-se al llit, doncs es fa un préstec de llits, de cadires, de crosses, etc. Hi ha una àmplia gamma de serveis.
1: En tot cas, a tots aquests que poden consultar en algun lloc, xarxes socials, pàgina web, algun lloc així...
0: Poden dirigir-se a la pàgina web de l'Oncolliga, de la Fundació Oncolliga Girona, i també ens poden contactar amb nosaltres a través de l'Instagram o del Facebook de Delegació Oncolliga Tordera, i els podem orientar.
1: Comentaves fora de càmeres, de micròfons, que dueu a terme una sèrie de reunions així per fer una mica de seguiment pel que fa a les activitats o els tallers, etc, etc. No sé quines són les novetats per aquests propers mesos. Hi ha coses a comentar.
0: Hi ha cosetes, sí. Ara hem estat uns mesos d'estiu una miqueta relaxades. Ara tot just avui sortim d'una reunió. La delegació de Tordera doncs consta d'un nucli dur, que són unes 8-9 voluntàries, que som les que ens trobem cada dos mesos aproximadament per fer reunions i veure quines novetats podem portar i què podem fer. I a partir d'aquí tenim una xarxa de voluntaris que van i venen, ajudant en algunes activitats, altres no. I sí, tenim tres activitats preparades ara pel final d'any, que si vols te l'explico.
1: Sí, endavant.
0: Vale, doncs vinga. La primera és una xerrada que portarem el dia 9 d'octubre a la Biblioteca de Tordera, que coincidirà amb la 15a setmana de catalana de la prevenció del càncer. Vale? És una campanya que es diu Menja, sa i mou-te, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Oncolliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació Saludable a Millor Preu. Vale? Aleshores vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús, ens ajudarà a distingir entre aquells aliments que siguin imprescindibles, bàsics, o aquells que són superflus, que realment doncs els comprem moltes vegades i no tenen un valor nutricional positiu. Ens ajudarà a fer un menú saludable i saber, ens faran alguns exemples i ens ajudarà a comptabilitzar el cost d'aquests menús. Què més? Ens ajudarà a fer una cistella saludable, saber comprar. I bueno, anirà tot més o menys dirigit també a evitar el malbaratament i reaprofitar aliments que a vegades doncs et queden i no saps què fer ben bé, doncs aprofitar tots aquests aliments. I això serà el dia 9 d'octubre a la Biblioteca de Tordera a les 6 de la tarda, i qui vulgui venir es pot apuntar, penjarem uns cartells i els penjarem també a les nostres xarxes, hi ha un codi QR que ho podem fer a través d'allà amb un enllaç a través de la Fundació, i també hem facilitat un número de WhatsApp aquesta vegada, que si vols també facilito, que és el 656 937 982, i a partir d'allà es poden inscriure, i si no, al mateix dia de la xerrada es poden acostar a la biblioteca, que allà estarem.
1: La inscripció té algun cost? O...
0: No, és gratuïta.
1: D'acord. I la resta d'activitats que també ens portaves aquí, hi ha alguna que té algun cost així per, no sé si és benèfic o per l'estil?
0: Sí, ara ja després farem dues caminades. Una serà amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que l'any passat va ser la primera vegada ja que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
1: D'acord.
2: Aquesta del Corre per les Mames, sí. El cos aquest va integrar, però diguéssim que el participant de lo que és la cursa, a part de gaudir de l'activitat i ser ben solidari, si s'apunta online en unes dates determinades,
0: fins al 14 d'octubre,
2: té una samarreta que molt xula, molt amb maca. Un nom maca, i després, bueno, hi ha un avituallament, hi ha certes coses que des de l'Oncolliga sempre oferim a les caminades, que la gent queda molt contenta. Sí.
1: Se sap una mica el recorregut? Serà el mateix?
0: Sí, ja el tenim. No, l'hem variat aquest any. Sí, o sigui, el que et deia la Cinta és així. Hi haurà inscripcions online que ja estan obertes, d'acord? A través de la pàgina web de la Fundació Oncolliga Girona. Fins al 14 d'octubre la inscripció compta amb la samarreta, i a partir del 14 d'octubre doncs serà amb bosses fins a exaurir existències. El mateix dia de la cursa també podeu fer inscripcions allà a la sortida, que serà la pista de Sant Andreu. És un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 108, no és un desnivell, es pot fer bé. El 90% del recorregut passa per pista ampla. Anirem aquest any a Santou, on hi haurà un avituallament, i després tornarem a la pista de Sant Andreu, on hi haurà entrepans freds i beguda. I ja estem, no?
1: No sé si al final hem comentat la tercera activitat o...
0: La tercera activitat és un clàssic ja a Tordera, que és la marxa Miralles, que es fa el dia 6 de desembre. Aquesta encara estem intentant, no variarà molt el recorregut, perquè al final
2: s'ha
0: de la Miralles i aleshores es pot variar una miqueta, però al final l'objectiu és pujar a Miralles i baixar per disfrutar d'una bola botifarrada. I bueno, sí que hi haurà alguna variació, però els que ja hagin vingut altres anys ja saben que és una caminada que és una miqueta més exigent, i que, bueno, que al final sempre passem un bon dia, és un paratge molt maco, i jo penso que el que té la marxa Miralles és que acabes molt satisfet d'haver pujat allà dalt i haver-te guanyat la botifarra, i també íntegrament anirà tot destinat a alguna investigació o al que la Fundació vegi oportú que aquests cèntims hagin d'anar destinats.
1: Hem parlat d'activitats, vull parlar ara de voluntaris. Si alguna persona que escolti o que vegi l'entrevista està interessada a col·laborar, com ho pot fer?
0: Doncs nosaltres sempre encantats de que vingui tothom. Sempre es necessiten mans, sempre.
2: Sí.
0: Tenim voluntaris que són fixes, però sempre hi ha gent que entra sol, és normal, perquè al final les activitats... no són sempre les mateixes, no sempre va bé a tothom, el qui ve normalment sempre repeteix, però sempre necessitem mans, i es poden posar en contacte amb qualsevol de les nostres voluntàries, es poden posar en contacte a través de les nostres xarxes socials, Instagram o Facebook, i si ens troben pel carrer també ens poden parar.
2: I en qualsevol de les activitats que venem, allò que venen, i allò, ai, a mi m'agradaria ajudar inclús em puc quedar o la següent sessió, pues sí, deixa'm el telèfon. Nosaltres encantadíssimes, perquè a part de ser una activitat solidària, és que moltes persones, sobretot per exemple per anar a Miralles, no és només pujar i baixar, o sigui, dona molta feina, s'ha de marcar, s'ha de ficar, i no totes les voluntàries fixes poden o podem o tenim la capacitat en aquell moment de poder fer aquest esforç físic, i llavors sempre necessitem sempre gent que ens ajudi.
0: Sempre i sempre benvinguts, i, sí, i molt agraïdes, perquè realment, bueno, és el que diu la Cinta, les activitats porten feina, i sempre qualsevol mà és benvinguda.
1: Doncs aquesta és una mica l'agenda que trobarem en aquests mesos. No sé si em deixo alguna cosa a comentar.
0: En principi,
2: dels braçalets potser que,
0: bueno, sempre portem un parell de campanyes al llarg de l'any, que són la del Dia Mundial del Càncer de Mama, i la de Sant Jordi, que ara ja en breu us tindrem unes pulseres. Si algú en vol, doncs també es pot dirigir a nosaltres.
1: Doncs acabem ja sí l'entrevista. Moltes gràcies per parlar de tot plegat. Si voleu afegir algun missatge a això, la gent que t'estigui escoltant, o amb això que jo que ja estic amb les preguntes.
2: No sé, jo com personalment, que he sigut voluntària de moltes coses i he participat en moltes coses, m'hi trobo molt a gust. És una associació que realment val la pena col·laborar-hi, pel poble, pel municipi, per nosaltres i per les famílies, i de seguida han tingut les mans obertes per acollir-me, i ja fa uns anys que participo, però vull dir que si la gent vol participar, i que no és allò de vull anar però és que jo no podré anar-hi, sempre no passa res.
0: Passa res,
2: quan puguis, en el moment que puguis, en major o menor mesura és igual, i durant el temps que puguis, benvingut sigui qui sigui.
1: Doncs moltes gràcies, esperem que vagi molt bé totes aquestes activitats, i ens trobem a la propera per parlar de tota aquesta informació.
0: Perfecte, moltes gràcies a tu.
2: Gràcies
0: a vosaltres per convidar-nos sempre i donar-nos veu, que al final l'important és arribar a totes les persones que us escolten, i que sàpiguen que existim, que estem a Tordera, i que si venen a ajudar-nos, doncs el seu suport anirà destinat a una molt bona causa. Això que ho tinguin per assegurat.
2: Sí.
3: Radio Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix a aquesta hora per fer balanç a l'equador del seu mandat. Amb l'eslògan "El futur és aquí", Illa ha remarcat els reptes de futur del país.
2: Àmbits que durant massa temps no havien rebut ni els recursos ni les prioritats adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge, als boscos o el nou model de finançament autonòmic. Fet aquí la diferència amb el passat. No som aquí ni per lamentar-nos ni per buscar excuses. Som aquí per transformar Catalunya.
1: El president, al cap de l'executiu, també ha volgut remarcar la importància d'una Europa forta per al bon desenvolupament del país i ha insistit en la seva demanda de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Entre el públic, a banda dels membres del govern, hi havia representants d'altres grups parlamentaris com Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, Jéssica Albiach o Aina Vidal, dels Comuns. I el ple de Girona, avalat per unanimitat, destinar 1,7 milions d'euros del superàvit a inversions. La modificació pressupostària, que ha rebut l'aval de tots els grups, es concreta, entre d'altres, amb més de 570.000 euros per habitatge o gairebé 400.000 euros al pla d'asfaltatge. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Liu, ha destacat que aquestes inversions tindran un retorn directe a la ciutadania. L'oposició, això sí, li ha fet saber que estaran amatents perquè s'executin abans d'acabar 2027. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que la reserva de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat gaire a la seva recuperació. L'Ecomostra de Sant Sadurní d'Anoia se celebrarà del 2 al 4 d'octubre amb rècord de cellers participants en comparació a les 29 edicions anteriors del Cavatast. La reformulació de la fira, impulsada per atreure productors de la DO Cava, reunirà finalment 56 cellers. Sobre el públic que hi assistirà, des de l'Ajuntament vaticinen que l'augment de visitants serà important respecte als 30.000 de l'any passat. Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie. Per cert que aquests noms s'afegeixen, recordem-ho, als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Premi Honorífic en aquesta edició.
0: A Ràdio Tordera... El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Benvinguts i benvingudes a una temporada més de la banqueta d'estiu. Comencem temporada després d'aquesta pausa per les vacancetes, però torna al show dels esports, torna a Ràdio Tordera. Vinga, va! Estic molt content de tornar a ser aquí als estudis de Ràdio Tordera. Jo sóc en Jordi Duran, aquest servidor que us tindrà aquí. Espero que entretinguts durant tots els vespres, de dilluns a divendres, recordeu, de 8 a 9 del vespre i en remissió també als migdies. Per tant, benvinguts i benvingudes de nou al show dels esports i poseu-vos còmodes perquè el show només ha fet que començar. Vinga, va, anem a explicar totes les novetats d'aquesta nova temporada. Som-hi!

Vinga, anem a explicar-vos, anem a entrar ja en continguts, i és que, bueno, no entrem en continguts, sinó a explicar-vos una mica tot el que portarà aquesta nova temporada, una temporada del Show dels Esports ben especial, també per mi, perquè la començo des del principi, després d'agafar les rendes de la Sara Barcial, que va deixar aquest càrrec farà poc menys d'uns mesos. Per tant, aquí, aquesta nova temporada del Show dels Esports, hi hauran canvis, però també moltes novetats. La primera de totes, que això és continuïtat, totes les retransmissions es podran veure aquí, a la 107.1 de la FM, tant al Club Futbol Tordera, que aquest cap de setmana ja hem tingut la primera retransmissió de Copa Catalunya, de la tercera ronda, tot i que d'eliminats, però aquest cap de setmana comença la Lliga. Recordeu, comença la Lliga del Club Futbol Tordera en aquesta nova aventura, a segona catalana, i això ho tindreu aquí, a Ràdio Tordera i també al YouTube, cada cap de setmana, com també els partits del Club Petit Tordera, que encara queda perquè comenci la Lliga, però tot i això ho tindrem aquí quan hàgim de començar. I també aquest any no hi ha les retransmissions del bàsquet, però compte que potser tenim alguna altra retransmissió esportiva. Ja ho anirem desvetllant més endavant quan estigui tot ben lligat de dins del sac, perquè no s'escapi res i després no baixem del carro. Tot això són les coses que continuen, i aquesta petita novetat que us he explicat farà uns instants. En clau continguts, aquí en el Show dels Esports hi hauran moltes cosetes. Avui no serà com els altres dilluns, però que ara us explicaré, tranquils, perquè sí que és veritat que avui tindrem a l'Ot Manresa aquí amb nosaltres, doncs, per xerrar una mica sobre aquesta actualitat del Club Futbol Tordera d'aquestes últimes setmanes del final d'estiu i també aquestes dues primeres setmanes de setembre, que bé, ha quedat eliminat a Copa Catalunya, però han passat dues rondes i a la tercera sí que han caigut, però han jugat també altres partits amistosos contra el Ronin, que podria ser, i també hi ha nous fitxatges, anem a veure com juguen, tot i aquesta plaga de lesions que hi ha d'última hora. Ara ho coneixerem més a fons amb l'Ot Manresa. Tot això passarà avui, demà, dimarts, tots els dimarts, i ara una secció amb en Pau Serrano que la recuperem de l'anterior temporada, i és aquesta actualització més general de tots els continguts del futbol, del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, de tots els clubs de primera divisió i de totes les lligues, per fer-nos un petit resum de com estan en tot. Dimecres serà un dia on serà l'espai per tenir aquestes entrevistes a diferents jugadors, jugadores, esportistes de Torderencs, que hagin d'explicar qualsevol cosa, també com per clubs, com a directives que poden venir a xerrar aquí. Aquest dimecres serà el torn de l'Héctor Pavón. En coneixerem detalls més endavant. Dijous, què passen els dijous? Ja ho hauríeu de saber. I és que els dijous tornen les tertúlies. Unes tertúlies amb en Joan Plàcides, en Joan Martín i en Tomàs Vega, que estaran aquí també als estudis de Ràdio Tordera per parlar sobre l'actualitat amb una temporada nova i ben nova. I els divendres tocarà agafar el telèfon per trucar a tots els entrenadors dels primers equips de Tordera perquè ens facin aquesta prèvia del cap de setmana amb tots aquests partits que tindran per endavant quan comencin totes les lligues. Aquest divendres, per això, només comença la Lliga del Club Futbol Tordera, i és això el que tindrem en Guillem Ferrer a l'altra banda de la línia telefònica, doncs, per xerrar-nos sobre aquest inici de temporada. Tot això i més aquí al Show dels Esports. No ens oblidem que els dilluns serà el moment de fer el postpartit amb totes les novetats que portin les retransmissions, que de mica en mica ja les anireu veient. Heu tingut un abans en aquesta retransmissió, hem fet una prova en l'última retransmissió del Club Futbol Tordera per tenir un resum de la primera part, tant com de l'última, just quan acabi els primers 45 minuts, resum per a vosaltres, per saber tots els millors moments que han passat en aquesta primera meitat. Això com a novetat, ja quedaran moltes. No patiu i no tingueu pressa, perquè aniran arribant de mica en mica. Vaja xapa, us acabo de fer aquí, ara dia estareu dient: nostre, Jordi, calla ja i deixa'm escoltar els continguts del dia d'avui. No patiu, que ara entrem als continguts, però abans ja és tradició, hem d'entrar amb actualitat esportiva d'àmbit general per conèixer què ha passat o què està passant, sobretot aquest últim cap de setmana, i us he de dir que avui parlarem del Barça. Vinga, va, som-hi, anem a donar pas a aquesta actualitat d'àmbit general.

Parlem de la Minya Mal, i és que també entra en la campanya de la pilota d'or, dient «me la mereixo». El blaugrana que defensa que Mbappé i ell són els millors del món, però que la seva temporada va ser millor que la del francès. La pilota d'or es dona el 26 d'octubre, però la campanya d'uns i d'altres per emportar-se-la ja ha començat. Per ara, dos futbolistes que més clarament han defensat la seva candidatura han estat Kylian Mbappé i la Minya Mal, un madridista i un culer. Si en francès ha dit aquesta setmana a l'equip que no hi va haver ningú millor que ella la temporada passada, la Minya Mal també ha gestat modèstia. Valgui la ironia per argumentar que ell és qui més mereix el reconeixement, el millor futbolista de l'any. Jo la donaria al millor jugador del món. Qui és? Això ja ho donaria per una conversa molt llarga. Jo crec que els millors del món, sincerament, som Mbappé i jo. Però penso que aquest any me la mereixeria jo pel que he guanyat. El mataroní ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Universo Valdano, però ell no hi ha dubte que per ell no hi ha dubte que Mbappé i ell són els millors, i ho expressa amb aquesta rotunditat. Per mi és molt clar, i tothom que ho veu als partits ho sap. No obstant això, Lamine també s'ha mostrat autocrític, en aquest cas en el seu rendiment al Mundial. Tot i que ajuda el seu equip a aconseguir el títol, ell està autoconvençut que podria haver fet millor. Després de jugar al Mundial no estava content per mi. Sé que altres jugadors amb el meu rendiment haurien fet un gran Mundial, però penso que jo ho hauria pogut fer millor. Vaig ajudar l'equip, però tinc moltes ganes de que arribi el següent. El català també té clar que encara té moltes coses a fer en el món del futbol i que no pensa afluixar. Hi ha hagut grans estrelles com Messi, Cristiano o Maradona, però crec que mai algú tan jove havia guanyat tant. Potser la gent pensa que això farà que em relaxi, però jo sé que encara tinc mil coses per entrar a la història del món del futbol. Vinga, va, anem a parlar ara sí que sí, anem a passar a l'actualitat esportiva tordarenca per encarar els continguts del dia avui amb l'Ot Manresa. Vinga!

0: Parlem del Club Futbol Tordera perquè diu adéu a la Copa Catalunya en caure davant de la Unió Esportiva Quart. Els de Club Futbol Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0-4. El primer equip del Club Futbol Tordera va quedar eliminat aquest dissabte de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol, després de caure en l'eliminatòria de la tercera fase contra la Unió Esportiva Quarta per 0-4. Malgrat el resultat, el partit va suposar una jornada històrica per al club torderenc, ja que era la primera vegada en la història de l'entitat que disputava un enfrontament d'aquesta competició com a local. El conjunt visitant, la Unió Esportiva Quart, arribava a la cita amb l'aval de ser el recent campió de segona catalana i nou equip de primera. L'exigència del rival es va fer notar especialment a les accions d'un contra un, que van acabar sent decisives per desigualar el marcador a favor dels gironins. En parla Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
1: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que la generació aquesta del 2007 els he entrenat, a molts que estaven aquí els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona que estan classificats a Catalunya i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
0: El duel, que va comptar amb una gran assistència de públic, es pot recuperar al canal oficial de YouTube de Ràdio Tordera, com també aquesta novetat que us explicava en aquest principi.

0: Vinga, va, i nosaltres ja donem aquest pas a l'Ot Manresa. Anem a parlar amb ell, sobretot el que arriba i el que ha passat del Club Futbol Tordera per aquesta temporada. Anem-lo a escoltar. Vinga, va.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, que ja trobem a faltar aquest espai del show dels esports. Ja entrem en els continguts i, com us comentava a l'inici, avui, dilluns, que normalment és aquest postpartits, però que encara no han començat la lliga, sinó que ho fan aquest cap de setmana. Però ja en parlarem més aviat. Però això sí, el Club Futbol Tordera, que va jugar aquesta Copa Catalunya, com ara sentíem a la notícia de l'actualitat torderenca, i és que avui, com també us avançava fa uns minutets, tenim amb nosaltres a l'Ot Manresa, doncs, també aquest expert del Club Futbol Tordera, doncs, que sempre ens portava durant la temporada aquests petits espais de resum i d'actualització, sobretot també a l'estiu, d'aquest mercat de fitxatges i de com està la nova plantilla. I és això el que volem saber avui amb l'Ot Manresa, veure com està aquesta nova plantilla, com s'entenen els nous jugadors amb Guillem Ferrer, amb una Copa Catalunya que ja ha finalitzat després de l'última derrota per 0-4. Ot Manresa, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre, Jordi, bon vespre a tothom. Doncs mira, honrat de poder estrenar avui el show dels esports amb tu i amb tots els oients i parlant del que ens agrada més, del Club Futbol Tordera.
0: No, no, un Club Futbol Tordera que no ha parat els peus, i és que hem tornat aquí en la show dels esports, ho comentava ara al principi, després d'aquesta petita pausa de vacances, la banqueta que es va aturar, però avui que ja es torna, inici de setmana, dilluns, inici també del show dels esports, i un Club Futbol Tordera que cada setmana també iniciarà la Lliga després de deixar enrere aquesta Copa Catalunya. Anem a parlar per parts, perquè l'última actualització que teníem del Club Futbol Tordera aquí a la ràdio OT va ser la banqueta, va ser actualització una mica de mercat o d'aquests fitxatges que ja estaven sota les ordres de Guillem Ferrer, i durant les setmanes d'estiu que s'han anat entrenant encara, han disputat algun que altre amistós abans de començar, sobretot el primer amistós va ser contra Ronin, un partit contra Ronin, no? Que com vas veure els primers 90 minuts del nou equip del Club Futbol Tordera per aquesta segona catalana?
1: Sí, mira, et diria que a nivell de pretemporada jo crec que malauradament estem en un punt pitjor ara mateix que no pas en el partit contra el Ronin, que pel que diré ara sembla contradictori. El partit del Ronin, personalment, òbviament era el partit de festa major, era un partit especial, un partit amb molt de públic, com és habitual, però sobretot des de fa 2 anys competint amb el Ronin encara més, però és veritat que vam veure un equip, uns torderencs que semblava que encara tots estiguéssim de celebració de festa major, de fet ho estàvem, una mica passats de volta. Un equip verd, encara, un equip que justament jugava amb el seu primer partit de pretemporada contra un altre equip que, tot i ser de categoria inferior, amb un nivell superior, i que ja portava un parell de partits de pretemporada. En tot cas, era un Tordera més aviat verd, no?, que encara li costava les associacions, es notava que el dia anterior molts dels jugadors doncs havien sortit de barraques, de festa, de la millor festa major del món, i per tant doncs, escolta'm, la cosa va ser complicada. Clar, a nivell futbolístic, comparat amb l'últim partit de pretemporada, que va ser, era competició, era la Copa Catalunya contra el Quart, a nivell futbolístic s'ha fet un pas de gegant. Els jugadors, perdona, de l'equip ja tornen a estar en marxa, ja tornen a tenir potència física. Ara bé, respecte a aquell dia tenim moltíssimes baixes i sensibles.
0: Comenta'ns, què ha passat en aquest temps?
1: Doncs mira, el partit de Ronin i la següent pretemporada, hem jugat contra, per exemple, el Mataró, però és que de seguida hem enganxat Copa Catalunya, que hem fet història, després en parlarem, però molts partits i moltes casuístiques que, en paraules de l'entrenador Guillem Ferrer, no havia vist mai, que és que en 3 dies... en 2 dies consecutius, 3 jugadors es lesionessin de l'espatlla. I això és una cosa que jo personalment tampoc havia presenciat en els, no només en els anys que porto de Transmis, sinó jugant a futbol. Hi han hagut moltes lesions, en comptàvem l'altre dia fins a 8 baixes, i aquí en tenim de molt sensibles. Com deia, Pau Iastarri, Juanma Esteban, Gio Farino, tots aquests 3 amb dolors d'espatlla. Carlos Rodríguez, que va tenir un accident molt complicat amb el cotxe, que per sort, per tothom, sobretot per ell, doncs, ha sortit bé i es troba bé, però un accident complicat. A més, també Dani Plaza, que es troba amb molèsties, i Àlex Sánchez, que també es troba amb les molèsties que ja arrossega
0: el genoll,
1: exacte, de la temporada passada. hem vist com aquests últims dos partits, segurament és la nota positiva, ha començat a agafar ritme i agafar minuts un altre cop, però clar, no és l'Àlex Sánchez que es trobi al 100%.
0: No, i el partit contra la Jonquera, a la segona ronda de Copa Catalunya, que ostres, hi havia tres canvis?
1: Sí, sí, eren tres canvis, a més...
0: Arnau Mainou,
1: Kevin i me'n falta un que també era juvenil. És a dir, és que anàvem amb canvis de juvenils que tenen un Ibaiàs, és l'equip que va pujar a segona a primera, però clar, molt justos de personal.
0: Sí, sí. Amb aquestes lesions es va enfrontar contra el Quara aquest passat cap de setmana, es va perdre 0-4. Creus que sense aquestes baixes hagués pogut millorar el resultat o s'hagués pogut combatir una mica més?
1: Estic segur. És veritat que al final havies de jugar amb un perfil, amb un bloc baix, molt més concentrat, per tant segurament els dos laterals més profuns. Clar, m'he deixat que Ros Esquina, per cert, de lesionat. Aquests laterals més profuns que acostumem a tenir, ja està Rijo, Juan Mau, Carlos, tots tres lesionats, doncs potser no els tindries a cada banda, però un de les dues bandes segur que el tindries i haguéssim tingut una mica més de profunditat que no pas jugant amb dos laterals que són o centrals o mig defensius. No? Van fer una bona tasca, però jo crec que amb aquests jugadors, amb aquestes 8 baixes, la cosa hauria anat diferent.
0: Clar, recordem que el Quart, tot i això, era un equip de primera catalana, eh?
1: Sí.
0: Ens traia aquesta categoria per sobre. Comentar-te, d'on creus que neix aquests problemes físics? Hi ha o potser una mala preparació física o què hi ha? O és mala sort?
1: Jo crec que tot ve... Bé, el d'Espanya és mala sort, perquè al final que Gio, que Juanma, tots aquests jugadors es lesionin de l'espatlla, doncs és una cosa que no sol passar. I jo crec que per altres, amb temes més físics, Dani Plaza i alguns que hem comentat abans... Ja és més, bé, potser un tema de càrrega de minuts, perquè hi han hagut molts minuts. Veníem d'una temporada anterior que vam acabar tard. Bueno, tard, vam acabar com toca, eh? Però vam acabar amb una càrrega també de molta pressió, d'una plantilla que va quedar baixa i, per tant, doncs amb molts minuts a les cames. Segurament per això, però és que, clar, arribem en un punt que comença la Lliga i que veurem aquesta setmana qui tenim disponible.
0: Molta gent potser no ho sap, eh? Però el preparador físic era Massé. Ara qui hi ha en aquest lloc?
1: Ara tenim a Sergi Cano com a nova incorporació a l'estaf tècnic de Guillem Ferrer i, novetat d'última hora, s'ha reincorporat en Jordi, el segon entrenador de la temporada passada que bé, ho va deixar per anar a fer un projecte a Mèxic, doncs per temes personals ha tornat i s'ha reincorporat al Club Futbol Tordera. Per tant, l'estaf queda amb Guillem Ferrer, Jordi i Sergi Cano.
0: Bueno, mira, a veure si amb aquest inici... Doncs,
1: a banda, perdona, a banda que... Ai, que em sap greu que no me'l vull deixar. A banda d'en Rafa, el fisio del club, que també fa una molt bona feina. Sí, sí, la veritat és que...
0: I haurà de fer més feina ara, eh?
1: Sí, té cua.
0: Sí, té cua. Ara sí que té cua, eh? Veurem que com evoluciona totes aquestes lesions, perquè no hi ha temps a descansar.
1: Queden 5 dies perquè comenci la competició. Comencem aquest dissabte a les 5 de tarda contra l'Sporting Vidrarenca i les lesions es noten. Com dèiem, en són moltes, en són gairebé 8, i a més són baixes sensibles. És veritat que, per exemple, hem vist tenir minuts a Martí Grimal, que per mi és un dels jugadors que, si no aquesta temporada, la vinent, ha de tenir fitxa i titular del primer equip. És una autèntica barbaritat l'ofensivitat que presenta aquest noi de només 20 anys i es troba ara mateix amb el filial. Òbviament, aquestes lesions donen oportunitats als més joves, però escolta'm, anem a començar, a intentar començar bé la temporada. A nivell de bones notícies, és veritat que en Juan Mastem, per exemple, comentava fora micros que podria ser que aquesta setmana ja es reincorporés al treball habitual, però que jo crec personalment que estarà bé a partir de la segona jornada. Pau Yastarri també s'havia d'incorporar en el treball habitual aquesta setmana, el van veure de fet abans del Tordera quart escalfar abans que els seus companys, però simplement per mantenir l'exercici. Sí. I poc més, la mala notícia és que Gio Farinu estarà de baixa fins al gener o febrer.
0: També de l'espatlla, comentaves
1: Gio. Sí.
0: Ha de passar per quiròfan o...
1: En principi, l'última informació que tinc és que no ha de passar per quiròfan perquè se li aplica un tractament menys lesiu, menys directe, però de totes formes fins al gener o febrer no el tindrem. I és una llàstima, perquè era el nou referent.
0: Déu-n'hi-do, perquè aquest cap de setmana la cosa ja comença.
1: Sí.
0: El divendres en donarem més detalls, però ara sí que és veritat que anem a parlar una mica sobre tot el que vindrà aquesta temporada, una temporada també complicada en el grup 1, en aquest cas, d'aquesta segona catalana. Començarem jugant contra un vell conegut. Es jugarà aquí a Tordera el dissabte a les 6 de la tarda contra l'Sporting Vidrarenca, un derbi que el Club Futbol Tordera, la seva última aventura aquesta segona catalana va ser el propi Sporting Vidrarenca que va fer baixar el conjunt torderenc.
1: Sí.
0: Com s'espera aquest inici de temporada?
1: Bé, jo crec que s'espera interessant però complicat. En unes declaracions de Guillem Ferrer després del partit de l'altre dia explicava que la Lliga és complicada, no només perquè baixen fins a 4 equips, 3 de forma directa, un en playoff, i això si no hi ha compensacions, perquè recordeu que el Tordera va baixar 5è per la cua amb gairebé 40 punts, que és una barbaritat. I de fet una cosa similar va passar la temporada passada. El Blanes, el primer en salvar-se d'aquest grup, es va salvar amb 42 punts. 42, és una barbaritat. Per tant, bé, jo el que espero és que sigui una lliga molt complicada. Sí, digues.
0: No, són 16 equips, ara els estava comptant, que dels quals 4 baixaran.
1: És una...
0: Però, ostres, sí que són bastants equips, però alhora, amb el que tu comentaves, el Blanes va estar a punt de baixar amb aquests 42 punts, que és una barbaritat. És a dir, estem parlant de que serà tot molt, molt apretat. No sé si saps quins equips han baixat de primera, o això, vull dir, això ho hauríem de mirar, eh?
1: De fet, Guillem Ferrer ho comenta l'altre dia, l'entrevista postpartit.
0: Ara l'escoltarem just quan acabi aquesta xerradeta, doncs sí que tindrem les declaracions de Guillem Ferrer per acabar, perquè Guillem Ferrer l'escoltarem avui dilluns i també divendres amb aquesta prèvia del postpartit, de prèvia del partit de l'Sporting Vidrarenca.
1: Doncs no us perdeu les declaracions de postpartit, que de seguida escoltarem, perquè ell mateix dona amb exactitud les complicacions i amenaces d'aquesta segona catalana grup 1 que afronta el Club Futbol Tordera a partir d'aquest cap de setmana. A més, explica la situació de molts dels equips, com per exemple el Bescanó, l'Empúria Brava, el Sant Joanenc, fins i tot, que també és un dels nous de la categoria, l'Arbúcies, que ja us ho avanço, paraules seves, bueno, i fets, de fet, l'Arbúcies era la primera temporada que jugava segona catalana després de l'ascens de tercera i ja va jugar playoff d'ascens a primera catalana. Vull dir que la lliga serà molt competida, a banda de tenir en compte que tenim desplaçaments que ja comencen a ser més llargs que l'any passat.
0: Home, i tant. Desplaçaments, vull dir, aquest Pagú, a l'Empúria Brava, Sant Jaume d'Olot,
1: Roses, Banyoles...
0: Sí. Són desplaçaments que s'hauran de suar. Ot, això per anar una mica anant finalitzant tota aquesta xerrera. T'ho vaig preguntar a l'estiu a la banqueta, però ara, just abans d'iniciar la temporada, vull que recordem i que em comentis ara aquestes... Sempre t'ho faig, aquestes preguntes que no t'agraden gaire respondre, però les intentarem guardar i anar recordant a mesura que avança la temporada. Ho podrem fer just quan acabi la primera volta. Veurem si les teves potser prediccions o el que esperes es compleix o es sobrepassa, o fins i tot, potser, la mala notícia, que no arribem al que comentaves. I també ho intentarem mirar a final de temporada. Però avui, a 14 de setembre, és a dir, queda no s'ha vist res, només s'ha vist la pretemporada amb aquesta Copa Catalunya i ja s'ha vist les lesions que hi ha. Quin creus que serà el paper del Tordera aquesta temporada?
1: Tenint en compte... Vaig a fer la frase llarga perquè quan em recupereu aquest tall soni sencera, eh?
0: No podré ficar el clip, eh?
1: No podràs fer el clip de...
0: Mira que ens agrada aquí, eh? Sí. A la ràdio fer clip.
1: A data de setembre i tenint en compte les moltes lesions que acumulem per aquest inici de temporada, jo crec que el Tordera pot optar a estar a les portes del playoff d'ascens amb l'equip que té.
0: Vols que et digui un somni que vaig tenir l'altre dia?
1: Ui, de vera?
0: No em preguntis per què, i ara sembla que ho digui en broma. Però no. Vaig somiar que... Però d'aquests somnis que t'aixeques i dius, ostres, no me'n recordo gaire, però li vas donar voltes. He somiat a algú que em resulta similar. Doncs que el Tordera pujava, tio. No, és que ho dic així, carai, amb la boca petita, perquè és que no m'ho puc creure. A més, un Tordera que, vull dir, he fet unes vacances una mica llarguetes i he estat desconnectat una mica de tot aquest món per tornar més energies, eh? I dic, no pot ser que jo pensi això si no els he vist ni jugar encara amb els nous fitxatges, m'entens?
1: No, ostres. Home, tant de bo tenir aquests somnis. No, la veritat, no. A mi, jo t'ho compro molt, eh? Jo somiar que el Tordera puja un altre

0: vuit baixes començar és complicat.
1: Jugador que creus que marcarà aquesta temporada de dir, ostres, aquest jugador possiblement ha sigut el millor del Tordera. Si no m'equivoco, ostres, a l'estiu no sé quin vas dir, ara ho intentava recordar.
0: Jo el que no recordo és si vaig dir a Àlex Sánchez o a Abadó com a
1: jo
0: millor.
1: Jo estava pensant amb aquests dos, eh?
0: Sí.
1: Jo dic amb aquests dos. Estava pensant de dir, ostres, crec que no, o sigui, bueno, no ho recordo veure qui era.
0: Jo crec que veient aquests partits de pretemporada em torno a quedar amb Abadó.
1: Abadó, eh?
0: És que és una barbaritat lo d'aquest noi.
1: Que l'altre dia m'han comentat, no? Un ocellet que el van a la tíbia, no? Els van portar una patada bona,
0: sí,
1: a la tíbia.
0: Sí, sí, sí. No, jo vaig patir, eh? Vaig patir perquè, hòstia, no em foteu mal a Abadó. Bueno, Barceló també per mi va ser un dels MVPs. Va fer una primera part d'escàndol. Però és que Abadó per mi es va coronar en el moment que en una pressió de 3, a 3 quarts de camp, rebent una pilota directa, amb un sol toc fa un barret al contrincant, fa un control i podia haver xutat, però em sembla que va intentar la passada en profunditat. O sigui, jo allà vaig dir, espero que no hi hagi cap tio d'aquests que controlen i busquen futures joies, perquè aquest el vull per mi tota la temporada.
1: Badó està en un moment que li surt tot. Absolutament tot, eh?
0: És una passada.
1: Futbolísticament i de fora,
0: sí,
1: eh?
0: Jo voto per ell, sí, sí.
1: El jugador Ot, revelació d'aquesta temporada. Sí. No sé si em vas dir a Carlos Rodríguez?
0: No ho sé, però jo crec que podria ser-ho. Si em deixes pensar una mica més...
1: No, i tant.
0: Jo crec que... És que a mi m'encantaria que fos Martí Grimal, però crec que té fitxa pel filial i crec que aquest any encara es vol quedar al filial.
1: No, bueno, i si recuperen també totes les peces del primer equip...
0: Sí, costaria, però tot i així crec que... És un tema també, deia, que ha de voler s'adaptar i tot plegat, perquè el conec, però per mi seria el jugador revelació sense cap mena de dubte. Però si no és així, doncs em quedo amb Carlos Rodríguez, com he dit.
1: Déu-n'hi-do el que ens espera aquesta temporada. Haurem de suar de valent.
0: Sí.
1: Segurament les coses potser no seran tan boniques com la temporada passada, perquè vam viure una temporada èpica, però tot i així el Club Futbol Tordera donarà molta guerra a tots els equips i també ens farà gaudir molt, per això, doncs, tots els oients, cada partit del Tordera que el tindrà aquí a la ràdio, també a YouTube per poder-lo veure, i esperem que de mica en mica també afegir-li punts de qualitat a les retransmissions, que sempre són de bon gust. Cada, de fet, ja ho vam veure en l'últim partit, eh?
0: Sí, sí, sí, la veritat és que intentem créixer partit rere partit. L'altre dia, doncs, vam poder tenir un tastet ja dels resums de cada part i al final del partit de tot el partit, de les millors jugades. I bé, esperem, doncs, fer aquests petits passos de qualitat, ja ho sabeu, dins del que podem nosaltres, que ho fem amb tota la bona voluntat, doncs perquè pugueu gaudir tots plegats. A mi em fa especial il·lusió, doncs, el gran seguiment que tenim temporada rere temporada. L'altre dia, en el partit del quart, també vam tenir un pic molt gran. Tenim 1.000 visualitzacions, un partit de tercera fase de Copa Catalunya. És que ens podem comparar amb les retransmissions de la Federació Catalana de Futbol i això fa molt d'orgull. A més, permeteu-me que agraeixi a la gent que ens segueix des de fora del país. L'altre dia teníem gent seguint-nos des de Tailàndia, des de Brasil, des de...
1: En tot cas, en el xat del YouTube està posat, eh? De Cádiz, de Tailàndia, són els que... Mira, bueno, sí, de Cádiz, sí. Crec que aquests dos, de Cádiz i de Tailàndia, en aquest partit.
0: Sí, Brasil també, perquè ens van saludar per privat.
1: Ah, mira.
0: I em deixo algun que també em va enviar un missatge per privat, que sempre els dic, home, però escriuen al xat de YouTube,
1: sí,
0: així ho veiem,
1: sí, sí,
0: tots. Però d'això, bueno, això, que moltes gràcies, perquè fa molta il·lusió que no només ens segueixi la gent d'aquí, i Ibiza també, sinó que ens segueixi també la gent de fora.
1: Amb una temporada també que ja s'han presentat les noves incorporacions, com l'Eli Sopí, que s'incorpora, sí, a les retransmissions, amb moltes ganes, pràcticament no nou aquí, perquè segueixes tu com a pilar, però sí que és veritat que s'incorporen veus

0: joves, veu joves sí. que seran el futur d'aquesta casa i també donar-los l'oportunitat i que comencin a rutllar, que segur que ho faran d'allò més bé. I estem molt emocionats també per veure aquesta evolució tan meravellosa que estan tenint només amb aquests partits de pretemporada. Com a retransmissions, també comentar que no patiu, que no s'ha fet aquesta lliga catalana, però les retransmissions d'hoquei també seguiran com cada any, amb les mateixes veus, i també una altra novetat. Que en parlarem més endavant. Vull tenir-ho tot ben lligat perquè no s'escapi res, i un cop estigui tot ben lligat us informarem de novetats d'aquí de la casa de Riu Tordera en clau retransmissions esportives, que de ben segur us agradaran molt.
1: Ostres, molt bé, molt bé.
0: Ot, moltíssimes gràcies per dedicar una mica el teu temps aquí a la ràdio. Recordem que ara escoltarem les paraules de Guillem Ferrer, que vas fer aquesta entrevista a postpartit. Per tant, t'acomiadem d'aquí dels estudis, però no t'acomiadem de la ràdio, que ara t'escoltarem amb en Guillem. Moltes gràcies, Ot, per venir.
1: Gràcies a tu, Jordi, a vosaltres.
0: Vinga, per tant, ara donem pas una altra vegada a l'Ot Manresa amb en Guillem Ferrer, després del partit contra el Quart, amb la derrota del Club Futbol Tordera, on s'acomiadava de la Copa Catalunya per aquest 0-4. Escoltem-los.
1: Ens parlarem ara amb el míster del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Guillem, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Míster, com has vist aquest partit?
2: Bueno, contra un rival de categoria superior, crec que pues, ells eren millors. Ens ha costat entendre això, perquè estem acostumats a altres coses i no és fàcil quan tens rivals que, doncs, que cada vegada que jugues doncs et pressionen, te recuperen la pilota i bueno, ens hem col·lapsat un punt en això. Sí que és cert que crec que els gols són bastant evitables a la gran majoria. El primer sí que és cert que en surten i fan un molt bon gol. Els altres, bueno, alguns discutibles i alguns crec que força evitables, però bé, al final és la condició quan jugues contra un rival que és millor, al final t'equivoques més, això està claríssim, no hi ha més.
1: Campions de segona catalana, la lliga que jugarem ara, i a més ens deia el míster, amb un equip molt jove, la majoria de juvenil nacional.
2: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que la generació aquesta del 2007, els he entrenat, molts que estaven aquí els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem. L'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final ells ara mateix són el millor equip de tot Girona, que estan classificats a Catalunya, i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
1: Perquè, míster, això et volia preguntar, el Club Futbol Tordera ha arribat... Mira, perdona, haurem de tirar una mica més endavant, em sembla, que comencem el partit. Et volia preguntar, el Club Futbol Tordera és el primer cop en la història que juga a Copa Catalunya i, òbviament, arribar a tercera fase també és històric. Com ho has viscut?
2: No, la veritat és que molt contents. Ja és un gran mèrit jugar-hi, vol dir que has fet molt bé les coses, i doncs al final vam passar la primera perquè crec que eren millors, la segona doncs també, vam fer un molt bon partit a la Jonquera, la veritat, a bon matí també, l'únic que no es va transformar en gols, però la Jonquera sí que és cert que vam fer un segurament el millor partit de tota la temporada, però bueno, tens aquesta sensació de que estàs en pretemporada, el partit a bon matí, per exemple, vam arribar molt justos perquè feia una setmana que estàvem entrenant, bueno, era la segona setmana i els jugadors no estaven preparats per jugar 90 minuts, inclús avui potser no estan tan preparats, però bueno, com s'ha donat ja dos o tres partits, doncs al final això crec que també ha donat de fer aquest punt de preparació ells mateixos, perquè al final a nivell d'entreno ja ens hem centrat molt més en entrenar i poc més, perquè si no haguéssim empatat tots els jugadors. Per tant, bé, content, la veritat, content amb com s'ha donat. Passar dues rondes, doncs al final crec que les vam passar perquè vam ser millors que el rival, i avui que no ho hem sigut, doncs no l'hem passat. Al final el futbol, crec que en aquestes tres jornades de Copa ha sigut just.
1: I, mestre, et volia preguntar també sobre el partit d'avui, un partit que hem arribat amb moltes baixes, no?
2: Sí, bueno, tenim baixes de lesió, com les tres d'Ombro, no? En Gio el primer dia es va fer mal aquí, en Dani i en Juanma el tercer dia, a Mataró, en el mateix partit van fer mal dos jugadors a l'Ombro. La veritat, si et soc sincer, no s'havia lesionat mai cap jugador meu des dels 14 anys que porto entrenant, tinc 32, a l'Ombro, i amb 10 dies se'm van lesionar 3. En Carlos també, que ha tingut un accident de cotxe bastant important, no ha sigut res dintre d'això, que també li vull enviar un missatge d'ànims. Bueno, teníem en Pau tocat de l'isquio, que la bueno, setmana que ve en principi ja pot començar a entrenar, en Carlos Rodríguez també, que començarà la setmana que ve a entrenar, per tant, bueno, els recuperarem per la jornada 1, i alguns jugadors que estaven de vacances, que al final, bueno, un jugador em va demanar si podia marxar abans d'iniciar la pretemporada, 10 dies abans, li vaig dir que sí, i me trobo avui amb zero laterals, ni dret ni esquerre, al camp, no? I, bueno, al final són coses que passen, i l'Adrià i en Jandro pues, ho han solucionat, ho han fet molt bon partit tots dos, en Kevin també quan ha pogut jugar doncs també, que al final un recurs que tenim del juvenil, que sabem que té condicions per fer-ho, i bé, al final hi ha coses que es poden controlar, hi ha coses que no, i no hi ha més. Mira, l'única lesió d'aquestes que us he explicat, l'única és la d'en Pau, que va petar, no és que no va venir ni arribar a petar de l'isquio, per tant, bueno, sí que és cert que està sent exigent, però bueno, ara ja que s'acabin les vacances, que s'acabin les feines, que s'acabi les feines d'estiu, perquè necessitem a tothom el 2000%, si no, serà difícil.
1: Ah, et volia preguntar per l'Àlex Sánchez, que ja ha tingut uns minuts aquests últims partits, però avui per càmera l'hem vist.
2: Sí, bé, mira, crec que l'única cosa positiva de tot és que l'Àlex està tornant a jugar, i ho estem fent, crec, bastant progressiu. El primer dia va jugar 10 minuts a la Jonquera, si no m'equivoco, dimarts va jugar 25 minuts aquí a casa, un partit d'amistós que vam fer, i avui ha jugat 35, per tant, anem acumulant minuts, que ell es vagi sentint bé, si entrenant va igual que l'heu vist ara, va a fondo, i l'important és que vagi sentint bé, que el genoll vagi responent bé per anar fent passos endavant, i ojalà en 2-3 jornades el tinguem a disponible al 200%.
1: Et volia preguntar, avui que crec que oficialment acabem la pretemporada, quina valoració en fas?
2: Bueno, una mica això, no? Ja els jugadors ho saben, per mi és un tram molt important de l'any, perquè és on tens més temps per poder treballar, per poder no plantejar els partits del cap de setmana, sinó fer-ho molt més teu. I bueno, ha sigut difícil, entre aquestes lesions que et comento, entre jugadors que estaven fora de viatge i tal, doncs al final ha sigut un pèl difícil. Ha sigut un pèl difícil i no estic gaire content de tot això. Després, l'actitud dels jugadors, com sempre, és bona. El dia de Mataró sí que és cert que no va ser del tot positiu. També veníem de jugar el dia abans i bueno, va ser un partit així una mica així, però tant avui com Ronin, que hem perdut amb rivals millors i amb gols en contra bastant avoltat, crec que l'equip ho ha donat tot. Avui perdíem 4-0 i hem tingut totes les situacions de gol les hem tingut perdent 4-0, per tant això vol dir que els jugadors segueixen tinguin gana i segueixen tinguent l'actitud que toca a pesar del resultat i a pesar de com vagi, igual el dia de Ronin. Per tant, al final ens hem de quedar en això i ara ja pues, començar la Lliga i preparar bé el partit del Vidreres la setmana que ve, que tenim moltes ganes.
1: Avui, perdona, que ens allarguem una mica més l'entrevista, perquè
2: ens hem vist
1: aquest estiu, i et volia preguntar sobre els fitxatges i com els valores.
2: Bueno, doncs mira, al final l'Enzon era fàcil perquè el teníem, ja l'havíem tingut aquí, sí que és cert que bueno, estem treballant amb ell, quin és el seu millor lloc per poder jugar i per sentir-se més còmode, amb Mamadou, que l'he tingut sempre a Llagostera tota la meva vida també, i que crec que ens donarà moltes coses diferents del que necessitàvem, i després en Carlos, que està lesionat, que crec que és un jugador amb talent, és un jugador que ens donarà moltíssim. Són tres jugadors d'un perfil diferent al que teníem, que és una mica el que necessitàvem i el que volíem, i crec que serà molt positiu per l'equip quan estiguin al nivell de tot. La veritat, crec que són tres reforços que necessitàvem i que ens donaran moltíssim.
1: I la Lliga, que ja coneixem tots els rivals, quina previsió, quina valoració en fas?
2: Mira, només et dic que l'any passat es van salvar el Blanes, que va ser l'últim, el primer en salvar-se, amb 42 punts. Dels altres anys sí que és cert que va haver-hi el Covid i tal, nosaltres amb 32 baixem. I en un any normal ens haguéssim salvat, perquè vam quedar cinquès d'últim. Per tant, i si mires altres anys, amb 30, 32, 33, es salvava la gent, i l'any passat va ser 42. I crec que aquest any serà molt similar a l'any passat, perquè la veritat és que els equips estan treballant molt bé, els equips estan fent molt bé les coses, tu mires les plantilles i són molt bones plantilles, els entrenadors que hi han ja estaven a la categoria, perquè el del Blanes ha anat el de l'Arbúcia ha anat al L'Arbúcia ha anat al Vidreres, el del Vidreres ha anat a... El de Bescanó ha anat al Vidreres, sí, i el del Vidreres ha anat a Blanes. Per tant, i el del quart, que van pujar l'any passat, ha anat al Bescanó. Per tant, que tothom està allà mateix i tothom coneix molt bé la categoria. Per tant, crec que serà xula. Els que pugen també, el Besalú ha fet un molt bon equip, amics jugadors del Banyoles de fa un o dos anys de primera catalana, el Sant Jaume, filial d'Olot, doncs al final un filial que competirà molt i molt bé, i també el Sant Joanenc, que s'ha reforçat molt bé, han fitxat, allà tenen capacitat per poder fitxar i tenen capacitat per poder fitxar jugadors interessants i, bueno, al final serà tots aquests que et nombro és perquè tenen molt bon equip. L'Arbúcia és amb el seu equip de sempre, que el coneixem bé. Crec que el Begú l'any passat va quedar a les portes de guanyar. El Bescanó, que porta molts anys, que sempre que està a segona catalana, sempre està dels quatre primers, dels tres primers, per tant, ho seguirem intentant, i més amb Ballo com a entrenador, que havia estat a Lloret molt de temps i que és molt bon entrenador. Per tant, bé, veurem a veure què passa, perquè serà difícil. Ojalà se'ns dongui i puguem fer-ho bé.
1: I la Lliga, míster, comença la setmana vinent, dissabte a les 5 de la tarda. No sé si vols aprofitar per fer un missatge a l'afició.
2: Sí, que si els hem necessitat durant aquests dos anys i mig, ara aquest any els necessitem encara més. I nosaltres, la nostra feina és intentar que surtin satisfets del camp. Guanyar o no el partit, a vegades pot dependre d'altres factors, no? Però crec que l'equip ha d'estar a l'altura de la gent, el que demana la gent, i tant de tothom, de vosaltres, del club, de tothom, de la gent que ens estima, la gent que està amb nosaltres cada dia, i crec que és un motiu més per demostrar-los que nosaltres volem que vinguin i volem que estiguin amb nosaltres durant tot l'any, que si ho han fet i si ho faran sempre, no en tinc cap dubte.
1: Gràcies, míster. Ens veiem la setmana que ve.
2: A vosaltres.
1: Merci per tot, Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, avui.

Vinga, va, i acabem aquí aquest show diari, el show dels esports, després d'aquest estiu, i avui hem començat nova temporada, aquesta temporada 26-27, que espero que ens porti moltes alegries, i també del Club Futbol Tudera com de l'hoquei, i com també de tots els esportistes i entitats i clubs d'aquí de Tordera. Hem comentat aquesta tornada, les novetats del Tordera, hem escoltat les paraules de Guillem Ferrer, i, de veritat, feu-me cas que aquesta temporada passaran moltes coses magnífiques, moltes novetats que viurem aquí a Ràdio Tordera. I per anar-les descobrint, recordeu, Nova 10, i cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre, sintonitzeu la 107.1 de l'FM per escoltar aquí el show dels esports, que de ben segur això només ha fet que començar totes les coses increïbles que vindran d'aquí endavant. Vinga, va, ens veiem demà amb més i millor. Que vagi molt bé, bona nit!

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: Ràdio Tordera.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
1: No, primer has de fer la digestió.
0: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
1: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès climatitzar 2.530 centres públics i 51 residències aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu amb la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de govern que s'aprovarà demà dimarts al Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions d'euros per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. En el seu discurs, el cap de l'executiu català ha parlat de generar un debat de país sobre educació, que iniciarà una roda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària, i ha anunciat que el debat el liderarà el Consell d'Educació de Catalunya.
3: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
2: I l'empresa catalana Puig ha tancat un acord de compra-venda amb la farmacèutica Esteve per comprar el 50% del capital social d'Isdin i fer-se així amb el control de la totalitat de les accions per 1.200 milions d'euros, segons ha anunciat en un comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El pacte preveu el pagament de 900 milions d'euros a la data de tancament de l'operació i de 300 més en diferit sense interessos. Puig preveu finançar la compra amb recursos propis i deute. I Christine Lagarde ha instat Europa a invertir més en intel·ligència artificial per fer front als avenços de la tecnologia als Estats Units i la Xina. En el seu discurs a l'antic Palau Imperial de Viena, la presidenta del Banc Central Europeu ha advertit que els estalviadors europeus estan finançant la tecnologia transformadora de l'era, però que la major part dels diners que estan invertint flueixen cap als Estats Units. La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu i el camí més freqüentat per arribar a la Pica d'Estats. Es tracta de l'obra de més altitud que s'haurà executat mai a Catalunya, fins a 2.910 metres. Es va malmetre l'estiu passat arran d'una tempesta. La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet arriba marcada per la presència d'arts escèniques als carrers i a les places de la ciutat i la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates. Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenminge i el cantautor Dani Flaco són un dels noms destacats.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar. M'agrada.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Set punt un FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi del sector escolar amb el compromís d'assolir un 6% d'inversió pública. Així ho ha assegurat Illa en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim sota el lema El futur és aquí. En aquest sentit, Illa ha explicat que tindrà una ronda de trobades amb els grups parlamentaris i demanarà al Consell d'Educació de Catalunya actuar d'instrument.
3: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura.
2: En aquest sentit, Illa ha promès climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí el 2031. Ho ha assegurat en la seva conferència de meitat de mandat. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà demà dimarts el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al 2028. I el president també ha dit que crearà el govern, que el govern crearà l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana. També ha assegurat que el govern acompanyarà les pimes amb el suport econòmic i amb el projecte AINA i destinarà recursos a la formació dels treballadors amb més risc de ser reemplaçats. La mesura s'aprovarà també demà dimarts al Consell Executiu. I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat avui a l'Audiència Nacional que deixi la seva activitat a l'empresa boliviana Focus Social Research fora de la investigació del denominat cas Plus Ultra que assenyalava un informe de l'UDEF. Segons Zapatero, una hipòtesi policial i judicial no pot ser un pretext per estendre la investigació més enllà dels fets. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del Monestir de les Arts, amb un pressupost de 9 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. És el que té a veure amb el futur Museu Carmen Thyssen.
1: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Que boig el món, que no té cap sentit,

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 14 de setembre. Les tres paraules del dia són exculpat, tardor, adeu. Exculpat, l'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. I l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança en el discurs de l'11 de setembre. Tardor, la delegació Encolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi i obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. Adeu, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant l'Unió Esportiva Quart per 0 gols a 4 i Càritas Tordera obre les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Hickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal haguessin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
2: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria. I com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
1: Avui és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Avui és Santa Creu. Falten 41 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre, i falten 28 dies per la propera festa laboral, el dia 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada força assolellada i calorosa en temperatures que podrien arribar aquí a Tordera als 31 graus. Demà el temps continuarà estable i assolellat amb màximes de 30 també. Avui és un bon dia per plantar en l'hort enciams, espinacs, bledes, raves i recollir tomàquets, pebrots i albergínies.
0: Infopodcast Tordera, de una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'àrea aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'àrea aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: I avui a l'espai de l'Ara i Aquí, a l'entrevista tenim Toni González, que és responsable de la Fundació ONCE de la Selva i l'Alt Maresme fins a Sant Pol. Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: El primer que ens cal dir a propòsit de l'ONCE és una mica clarificar els premis, perquè fins i tot jo, que a vegades jugo, no ho tinc prou clar. És a dir, sí que sé que hi ha un cupó, més una paga, després hi ha uns rasques... Ens podries tipificar els tipus de premis que hi ha?
1: Sí, bé, el mercat del joc és complicat i cada vegada més. Llavors nosaltres, doncs, com a operador de joc, doncs tenim diferents productes i diferents tipus de productes. L'objectiu és arribar als diferents sectors, als diferents públics que podem tenir. Dividia pràcticament en tres grups, el que són els jocs passius, els jocs actius i el producte de loteria instantània. Doncs us explico una mica així per sobre en què consisteix cada tipus de producte. En primer lloc, doncs comentaré el producte instantani. Doncs és un producte que consisteix, és instantani, com diu el nom, i és rasca i guanya. Vol dir que al mateix temps de comprar i jugar, doncs ja saps el premi que s'ha guanyat. Aquí tenim diferents preus i diferents premis. Tenim preus des de 50 cèntims, butlletes d'un euro, de 2 euros, de 3 euros, de 5 euros i de 10 euros. I a mida que el preu puja, el premi també puja. Vol dir que el premi més senzill, de 50 cèntims, són el premi gros d'aquest producte, són 3.000 euros, i el premi més gros, que val 10 euros, doncs és 1 milió d'euros, que nosaltres coneixem com el producte mega milionario. En quant a jocs actius, com diu la paraula, són productes que el comprador, doncs, participa amb triant les seves combinacions, els seus números, i també aquí tenim diferents productes. Tenim una modalitat que és Super 11, que es pot guanyar, val 1 euro, i es pot guanyar fins a 1 milió d'euros per euro jugat. També tenim la 739, que és una combinació de números, de l'1 al 39, i es tracta d'encertar 7 números, que també funciona amb el sistema de pot. Vol dir que es va acumulant, si no hi ha encertants, per proper sorteig, i actualment tenim un pot d'uns 10 milions d'euros. Tenim també, com a joc actiu, l'Eurojackpot, que és un joc a nivell europeu. Hi ha diferents països que també participen en aquest sorteig, i també una combinació de 5 números de l'1 al 50 més 2 addicionals de l'1 al 11. En aquest joc els premis són fins a 90 milions d'euros. S'acumulen pots setmanals, és un sorteig setmanal de fins a 90 milions d'euros, i el preu són 2 euros. També tenim el Triplex de la ONCE, que és un producte amb 2 sortejos diaris a un preu de 50 cèntims, val? I un premi gros de 150 euros. És una combinació de 3 xifres que el client pot triar, i realment hi ha més probabilitats, tot i que el premi és més petit, però és una combinació amb menys números i més fàcil d'encertar. Comentava abans també amb el Super 11 que també n'hi ha 2 sortejos diaris, que no havia comentat. El 739, 2 sortejos setmanals; el Super 11, 2 sortejos diaris; el Triples, 2 sortejos diaris; i l'Eurojackpot, un sorteig setmanal. I després també la part dels jocs que nosaltres diem passius. Són jocs que el número ja està fet. També tenim la possibilitat de triar una combinació, un número per nostre terminal, però són productes amb una sèrie limitada, amb una sèrie limitada, i que en funció dels diferents dies de la setmana doncs té unes característiques. Bàsicament tenim en aquesta modalitat de jocs passius tres productes. El producte de diari, que és una combinació de 5 números, i que el premi gros són 35.000 euros, i afegint a 50 cèntims el preu de la butlleta, que serien 2 euros, amb el número que has seleccionat, doncs pots guanyar una paga de 3.000 euros al mes durant 25 anys. A més del premi inicial dels 35.000 euros. En aquest producte ha de coincidir el premi màxim, doncs, encertar el número més la sèrie de la paga, que és la que tu jugues, i te dona aquesta opció, que amb 50 cèntims més doncs tindries un premi de 3.000 euros al mes durant 25 anys. Tenim també el nostre producte estrella, diguéssim, de tota la vida, el conegut com cuponazo, que hi ha dos modalitats també. Hi ha el cuponazo normal, amb un preu de 3 euros i un premi gros de 9 milions d'euros. I es pot fer afegint aquest tipus de entre cometes, soul que parlàvem de la paga, que afegint 2 euros tenim el cuponazo XXL, que es converteix en un premi, tens l'opció de guanyar un premi de 15 milions d'euros. Com a productes passius també tenim la modalitat de cap de setmana, que seria el cupó que venem els dissabtes i els diumenges, que també, per fer-lo atractiu, és una modalitat també, entre cometes, de paga. Vol dir que el premi gros de les 5 xifres són 20.000 euros, i amb aquesta opció de la paga, encertant el número de sèrie, tenim un premi gros de 300.000 euros més 5.000 euros al mes durant 25 anys, que també és un premi molt important. I en aquests dos dies, dissabte i diumenge, també, a més del premi principal, del primer premi, es treuen 4 números més addicionals amb un sou també de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Vol dir que això són 24.000 euros a l'any durant 10 anys, que fa un premi gros de 240.000 euros. També, ocasionalment, tenim al llarg de l'any sortejos que nosaltres diem extraordinaris, que es fa amb motiu d'alguna data assenyalada, i són a l'any, seria el sorteig del Dia del Pare, amb un premi gros de 17 milions d'euros, el sorteig a les mateixes característiques que el del pare, el sorteig del Dia de la Mare, que es fa el primer diumenge de maig, doncs també amb un premi gros de 17 milions d'euros, i el preu d'aquests dos productes és de 5 euros la butlleta. Després, cap a l'estiu, cap a mitjans d'agost, aproximadament al voltant del 15 d'agost, tenim el nostre sorteig extraordinari d'estiu, que és un premi gros de 20 milions d'euros. El premi gros és 20 milions d'euros. I cap a l'11 de novembre, tenim també un premi de 11 milions d'euros. Aquests dos sortejos, el de l'estiu i el que es fem al mes de novembre, doncs el preu és de 6 euros. I des de fa uns 5-6 anys tenim també, aprofitant les dates nadalenques, tenim el sorteig de l'11 de Nadal, que el sorteig es fa el dia 1 de gener, un preu de 10 euros i un premi gros de 400.000 euros per butlleta. Això, bàsicament, són tots els nostres productes. Fem 38, actualment, fem 38 sortejos setmanals, a més de els productes de loteria instantània que havia comentat al principi, que són productes que és instantani i no ha d'haver-hi sorteig, sinó que al mateix moment ja tenim el premi que es pot aconseguir.
0: Abans d'entrar a micròfon tancat hem parlat que l'ONCE és una de les empreses a l'estat espanyol que una de les empreses que té més treballadors. Què s'ha de fer per treballar a l'ONCE, per formar part de la plantilla de l'ONCE en premis? I després parlarem de les empreses socials que té l'ONCE.
1: Bé, la ONCE, com bé comentaves, Toni, abans ho parlàvem, actualment, doncs, com a entitat prestadora de serveis, la finalitat és donar feina a persones amb discapacitat i serveis específics per persones que són afiliades a l'ONCE, que tenen, bueno, una pèrdua de visió important. Llavors, afortunadament, els temps, doncs, han anat evolucionant i estem aconseguint, doncs, cada vegada donar més feina a persones amb discapacitat. Actualment tenim ja treballant per la nostra entitat a tot l'estat a la vora de 73.000 treballadors, i donem serveis a persones afiliades a l'ONCE, persones cegues o deficients visuals, amb 72.000 persones també. Per treballar a la nostra institució, com me demanaves, Toni, doncs realment el que busquem i el que tenim, podem oferir en el nostre entorn de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, doncs és el tema de la venda dels nostres productes, per poder vendre els nostres productes que comentàvem abans. Per això s'ha de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, tenir les condicions de salut que ens permetin, tot i tenint la discapacitat, a vegades no és possible, però sempre que tinguem la possibilitat, la salut, en molt bon estat per poder treballar, això, tenir un bon estat de salut i, sobretot, tenir moltes, moltes ganes de treballar i de compartir la nostra idea i tenir la il·lusió de vendre uns productes que saps que serveixen per vendre i donen serveis a persones amb ceguesa i feina a persones amb discapacitat. Bàsicament, per resumir, seria això: un grau de minusvalia del 33% o superior, bon estat físic, bon estat de salut i ganes de il·lusió de treballar nosaltres. Per això s'haurien d'adreçar a la nostra agència, al nostre centre, que es troba a Blanes, al carrer Joaquim Ruïra 4850. Doncs allà faran la corresponent sol·licitud i a partir d'aquí li expliquem a l'aspirant a la venda doncs tot el procés de formació, de selecció que es durà a terme.
0: Molt bé, i parlem de les empreses socials que té l'ONCE, perquè l'ONCE també té empreses que serveixen per donar feina a persones amb discapacitat i suposo que també a persones que podríem dir que no tenen discapacitat. A vegades són bugaderies, jo sabia d'una bugaderia. Quin tipus d'empresa social té l'ONCE a més?
1: Bé, totes les nostres empreses des de l'any 2015 estan agrupades amb la nostre grup, que es diu Grupo Ilunion. Totes les empreses de ONCE estan dintre de Grup Ilunion. Aquí tenim, com deies, Toni, la finalitat de poder donar bàsicament feina a persones amb discapacitat i també, quan no és possible, també contractem persones que per circumstàncies necessitem, que encara que no tinguin discapacitat, però també crear el màxim número de llocs de treball. Aquí tenim diferents línies de negoci. tenim dintre del grup Illunion, doncs tenim Illunion Seguretat, tenim bugaderies, que comentaves abans també, tenim doncs, el tema de la nostra... del nostre grup d'hotels, tenim moltes línies de negoci amb la idea, això, de donar el màxim número de llocs de treball.
0: I parlem ara d'altres temes que no tenen relació amb feina pròpiament dita, però que també formen part de la vida d'un invident, com és el tema, i vam parlar per telèfon, dels audiollibres. I me vas comentar, jo vaig quedar al·lucinat, que teniu fins a 52.000 títols.
1: Sí. La veritat és que és una part important també. L'accés a les noves tecnologies, doncs la ONCE el que fa és facilitar pues, al màxim evidentment, la integració de les persones amb discapacitat, i una part important és l'accés a la cultura, l'accés a la lectura. Aquí tenim, doncs, a part de tots els títols que tenim, i tenim les eines per poder facilitar que l'afiliat doncs, tingui la millor accessibilitat gaudir, a disfrutar d'aquests llibres. Tenim a través de la creació del nostre Club ONCE, on els afiliats doncs, poden descarregar-se aquests títols en el seu ordinador, a través de les diferents aplicacions, en el seu dispositiu mòbil, i aquí doncs, tens el teu llibre, te'l descarregues i pots portar doncs, el teu mòbil, el teu ordinador, que són, comentava abans, doncs, llibres que estan gravats, i doncs, la persona doncs, tranquil·lament doncs, va escoltant la gravació i disfrutant del llibre.
0: Més coses. Quan una persona neix invident o pateix aquest problema, l'ONCE suposo que s'involucra molt en la seva formació. Com funciona la formació d'una persona que tingui aquest tipus de discapacitat?
1: Sí, comentaven des del principi que la ONCE com a entitat prestadora de serveis socials, quan una persona, entre cometes, malauradament, per la seva pèrdua de visió, i dic entre cometes perquè afortunadament tenim parlem d'una organització única al món, en el moment que la persona... arriba a la nostra institució perquè ha tingut una pèrdua de visió greu, nosaltres no podem donar-li visió. Clar. No tenim els especialistes per donar visió, però sí que tenim les eines per poder en les diferents etapes de la vida que s'apropi, que entri a la nostra institució, les eines per facilitar i aconseguir la plena integració de les persones cegues. Des del primer moment que un nen que arriba a la ONCE neix, doncs tindrà tot el suport a través del Centre de Recursos Educatius, que està situat a Barcelona, que és el que coordina tot el tema de formació dels nostres nens. Tenim tota la formació amb el suport tant psicològic com d'integració amb activitats culturals, amb activitats extraescolars, amb l'activitat esportiva, i la formació integrada a l'escola ordinària amb el suport sempre d'un especialista, d'un professor de suport, perquè segueixi els seus estudis amb la resta de companys que no tenen cap discapacitat.
0: Sí, amb l'escola del seu poble.
1: Sí,
0: d'acord. Doncs,
1: I després, a mesura que el nen doncs, creix, doncs, també sempre tindrà el suport, les adaptacions necessàries, importantíssimes, les adaptacions que necessita per poder doncs, estudiar i seguir els seus estudis, tant a la seva etapa de primària com als diferents etapes, inclòs el suport a la seva formació a la universitat.
0: Molt bé, doncs podríem estar parlant molt de temps, però el temps ens ha menjat literalment, com sempre passa al món de la ràdio. Això, doncs, em comentaves que les persones que patiu d'invidència o d'un cert grau d'invidència, per vosaltres la ràdio també és vida, com per als que hi formem part del voluntariat d'aquesta emissora. Doncs moltes gràcies i esperem que aviat doneu un premi per fer campanades a la zona que tu portes i que, doncs, ens esperem que hi hagi alegria.
1: Perfecte, doncs al contrari, gràcies a vosaltres, sempre que necessiteu, que vulgueu, doncs estem a la vostra disposició esperant això, que puguem, doncs, com sempre, fent sempre que hi ha un premi a la nostra comarca, molta, molta il·lusió. Mira, i sempre fem una nota de premsa que us passarem,
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: I ara a les 11, és curiós, però ara a les 11, doncs, havíem quedat amb un client allà al nostre centre per pagar un premi, doncs, de loteria instantània de 7.500 euros que va guanyar ahir cap al migdia. O sigui que sempre que tinguem, doncs, premis en aquesta comarca, que és senyal d'il·lusió i de que la gent, pues, conegui també que gràcies al seu esforç i a la seva participació, pues, tenim els guanys, evidentment, i també el suport a persones amb discapacitat, i sempre, pues, us mantindrem informats. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Toni González. Serà fins una altra. A reveure.
1: Gràcies, bon dia.
2: Doncs bé, és moment de, amb aquesta sintonia, preparar-nos, perquè sí que ens arribaran aquestes abraçades musicals fetes sempre amb molta estima, Meli. Això sí que jo tinc que confirmar-ho, perquè sí. Aquí veig com tu les vas enviant amb molta carinyo.
3: I tant. I sempre que surten de Ràdio Tordera van disparades a casa de les persones que les volen amb molt de carinyo.
2: Uh-huh.
3: I si les que no ho volen, doncs no el volen, doncs es queden a la porta i quan passa algú pel carrer,
2: sí,
3: s'enganxen. Mm. Saps que a Madrid, una vegada jo vaig veure'l, com hi havia un noi amb un carteret que posava abraçades gratuïtes. I el noi es posava allà i tothom l'anava abraçant. Ara, és cert una cosa, que si l'abraçada no dura pràcticament res, no cal que es faci. No cal.
2: Quant té que durar? Has de comptar, per
3: mira,
2: exemple?
3: Mira, a veure, jo tenia entès que eren 3 segons, però és que va ser que no, que aquesta seria la que no.
2: 3.
3: Molt curta. Mínimament 5 o 10 segons.
2: Val.
3: I els braços poden estar o bé agafats o no cal. Si no vols estar abraçada, pots estar en situació d'estar molt a prop d'aquella persona. Però mínimament això.
2: Va.
3: Perquè si no, no hi ha caliu.
2: Clar, és que el contacte quasi no arriba,
3: exacte,
2: no?
3: Perquè és el cor que té de transmetre aquesta energia,
2: sí,
3: a l'altre,
2: sí,
3: cor. I és clar, llavors, quan s'adonen de veritat, aquesta sensació és molt maca. I és que és agradable. I sentir aquesta sensació, l'endorfina,
2: puja, com si
3: res. És a dir, que llavors nosaltres a fer abraçades. Que
2: doncs vinga, va. I ho farem en aquesta forma musical,
3: però
2: i aquests dos temes,
3: exacte,
2: eh?
3: Aquesta vegada començarem amb una cançó d'un grup anglès. Bueno, ben bé, és anglès, el que passa és que van néixer a l'illa de Man.
2: Ah, està bé.
3: A Anglaterra, que és, bueno, és una illa que tenia un cert protagonisme durant uns anys.
2: Bé.
3: A l'època hippie. Era l'illa de Man, era una de les illes més importants, que és on
2: no,
3: estaven
2: els hippies. No, l'havia sentit anomenar, eh? Molt bé, molt bé.
3: Home, i tant, jo no hi era, però, però vaig llegir-ho. D'acord. Doncs escoltem els Vigis, que ens agradarà molt aquesta cançó, perquè és d'aquells moments d'èpoques anteriores.

0: els visits, se'n van anar a viure després a, amb els seus pares, que els seus pares, el pare va trobar feina i se'n va anar pues, a Austràlia. I llavors allà es van acabar de... Perquè són tres germans, els visits sí, eren sí, tres sí, germans. Sí. Allà van ser, bueno, van lluitar per fer un grup musical important i van ser, van començar a ser famosos allà. Van tindre una gran competència amb... perquè d'aquella van sortir també els Beatles. Clar, grup musical, Beatles... En aquell moment era una mica duret. Van tenir la mala sort de que va morir un dels germans i després van començar a treballar els dos i al poc temps, el 2012, va morir l'altre. És a dir, que definitivament...
1: Quina mala, que la mala sort, no?
0: Sí, definitivament llavors ja va quedar un, que és el que ara està viu, gràcies a Déu, però vull dir, és que ara ja, amb la seva edat, ja tampoc no... Però ja viuen del... Ja viu ell, millor dit, de la seva música, perquè, a més, en aquell moment van fer quantitat de cançons precioses. Bueno, i estan ara... actualitzades, ah, normalment. Exactament. I normalment hi ha molta gent que viu ara, precisament d'ells. Perquè, és que ja saps que cada dos portes s'estan fent els famosos...
1: Els homenatges, els...
0: Exacte, i llavors, és que pues no deixa de ser que és important per tota aquesta gent jove que, pues, que agafa pues, aquestes idees i està molt bé. Continuem escoltant un moment, a veure, els vigis...

0: Para, eh? Para, que estàs tot el rato ballant, tampoc no, no es tracta d'això.
1: És que m'encanten, eh? Escolta'm, és un ritme que encara, a veure, el puc ballar-lo bastant bé,
0: eh? És el que t'anava a dir jo. Precisament és que aquest tipus de música, els peus se te'n van.
1: Sí.
0: Se te'n van sols.
1: Sí.
0: A mi no em passa amb les baixates, ho sento.
1: És que les
0: és
1: baixates...
0: És un altre tipus de música...
1: Però s'ha de saber ballar molt bé, va, les baixates
0: precisament,
1: també,
0: precisament. Ah, és que això, nosaltres això no ho portem a la sang.
1: No.
0: Són les nostres músiques, els nostres gens. Perquè a mi, jo sento una rumba i se me'n va el cos. Ho sento. I una sevillana l'escolto i me fa gràcia. Però hi ha músiques que se te'n van els peus i no pots evitar-ho.
1: De totes maneres, la baixada a mi no és perquè m'agrada, perquè...

0: esclar, fa anys que no s'ha sentit a parlar. Este, bueno, nosaltres el recordem
1: fer,
0: aquí molt
1: va
0: bé.
1: Va fer la seva moguda quan també va sortir a fer la carretera amb en Joan Manuel Serrat, amb l'Anna Belén, amb Víctor Manuel i ell.
0: Però costa molta competència, les que estàs parlant ara, Meli, molta sí, competència.
1: Sí, esclar, i a més aquests eren els anys bons, de, que de fet va haver-hi un moment molt dolç per la música espanyola. Sí. I van tindre molta sort perquè van poder anar a Amèrica, inclús a Estats Units, perquè és la part de llatina, bueno, que parlen espanyol a Estats Units, van triomfar moltíssim, tots ells. Doncs Miguel Ríos, la seva versió més important, que va ser la que li va fer famós per cel i per terra, va ser la canció de l'Himne a l'Alegria, sí, de Beethoven, que la va versionar ell, i va ser una cançó preciosa. Però avui no escoltarem aquesta. Avui escoltarem una que és el nom del nostre carrer, Santa Llúcia.
0: Ah, molt bé, no? Molt bé. Sí. Doncs és una d'aquestes cançons que no ha sonat massa, i és
1: això,
0: molt bonic,
1: perquè les altres ja les coneixem bastant, doncs ara avui aquesta la començarem a escoltar de nou per veure si ens queda alguna cosa d'ella.

0: Molt bé, aquesta al final està... És un rockero així molt... molt aquesta molt lenta.
1: Fa bastanta varietat, sí, d'estils musicals, aquest, bueno, Miguel, aquest, vull dir...
0: Els seus moments de rockero duro, duro, que era quan d'això també tenia algunes de molt xules. Uh-huh. Doncs la cançó aquesta de l'Himne a l'Alegria va vendre ni més ni menys que 7 milions de còpies.
1: Mare meva!
0: A tot el món.
1: Mare meva. Mare
0: en aquell moment eren moltes còpies, eh?
1: Totes maneres, tot aquesta, com tu has comentat a l'inici, a Hispanoamèrica, tots els d'aquí, els espanyols...
0: Van fer les Amèriques.
1: Van fer les Amèriques,
0: exacte,
1: eh?
0: Sí,
1: molt bé, molt bé.
0: Doncs mireu que diu el rock és una piscina, el jazz és tot un oceà. Por lo tanto, el guitarrista mexicà Carlos Santana sobre la diferència entre estos dos gèneres musicals. És a dir, és cert que el rock és més petit que una piscineta. I el jazz, bueno, el jazz és que Amèrica és...
1: El rei.
0: A mi m'agrada, també, el jazz.
1: Però

0: però bueno, el ball, però... el jazz no es balla, em sembla.
1: No, però és que és una música molt... Aquesta és per ocultar, però també té algunes versions guapes, i sobretot dels gens dels americans negres, diguem-ne, així, de clar. Bé, doncs ara podem escoltar una altra cançó que ens agradarà moltíssim, que és de la gent que tenim per nom així molt holandès, que no hauria de ser per què, d'un pintor, millor dit. Te doy pista, pintor holandès.
0: Un pintor holandès.
1: I té una orella.
0: Ai, Mari.
1: Orella tallada, l'orella de Van Gogh.
0: Ah, que treballada, Déu-n'hi-do.
1: Doncs aquests escoltarem un trosset de cançó i després parlem una miqueta.
0: Molt bé.

0: Bé, doncs aquest grup va començar en Donostia i que precisament no és pas que ells estiguessin per la història de fer un conjunt musical, ni molt menys. Va ser que estaven estudiant, van començar a cantar i bé, van descobrir que ho feien bé, però que els faltava una veu per cantar,
1: sí,
0: perquè ells cantaven malament. Cap d'ells era capaç de cantar.
1: A veure, és bo que es reconeixi que aquella que sí, no cantava.
0: Exacte.
1: Bé,
0: eh? Exacte, i llavors doncs, van començar a buscar alguna persona, alguna amiga i tal, i bueno, van descobrir doncs, que la que va portar tots els punts doncs, va ser la Maia, i aquesta doncs, va versionar bastants cançons, que de fet van passar diverses per el grup, eh? En aquest grup han passat ja diverses cantants, però la que realment a mi personalment és la que més m'impacta, la seva veu.
1: Sí,
0: és
1: sí,
0: una
1: sí,
0: veu
1: sí,
0: molt dolça, i quan escoltes les cançons d'ells doncs fan que siguin encara més maques. Perquè, esclar, tot és així.
1: Sí, és...
0: Si la veu és la que porta la veu cantant, mai millor dit, doncs, esclar, arriba a agradar
1: sí,
0: o no agrada. I en aquest moment doncs, sí que ho van fer molt, molt bé. Bueno, després ja doncs, es van disparar ventes, es van disparar els concerts, es van disparar por tots puestos, és a dir, que van anar a Amèrica, com tots, evidentment, igual que els americans venen
1: aquí.
0: Bueno,
1: sí, bueno, però esclar...
0: Bueno. És que ho tenim bé, perquè al parlar el mateix idioma, doncs, ells venen i els altres se van.
1: Sí,
0: I així
1: sí,
0: estan, com hi ha un dit que diu los mareillos de San Juan, unos vienen y otros van.
1: També, això... molt bé, això, eh? Això... Ei, tu te l'has tret aquesta, tu te l'has tret.
0: Això és un record de petita.
1: Ah, molt bé.
0: Que ho feia la meva mare, m'ho feia. Los mareillos de San Juan, és a dir, t'agafaven aquí, a Santadeta, sí, a les cames, i t'estiraven així endavant,
1: ah,
0: i veien los mareillos de San Juan. Unos bien y otros van.
1: Ah, bueno, nosaltres...
0: Quan eres un bebé, sí, pràcticament, que te feien aquestes coses. Mira, un record especial per a la meva mare.
1: No, i tant, que sí, i tant, que sí. Nosaltres que fèiem aquella cosa de la d'Arri Borriquet, saps? Vull dir, és un...
0: Sí,
1: però, bueno, ara, sí, està molt més bé aquesta, eh?
0: Sí, és sí, curteta, però concisa, a més a més, sí. Doncs això, que van vendre també, mira, doncs... Pues, van aconseguir vendre també uns quants milions de discos. I aquests encara continuen estant per aquí i per allà, és a dir, que encara van fent... trobo que aquesta gent pues, s'ho va muntar molt bé,
1: sí,
0: això per ser uns estudiants que no sé què devien voler estudiar, que definitivament no cap perquè acabessin la carrera, però el negoci que li podien haver muntat per les carreres va ser més productiu això que l'altre.
1: Sí, però ben mirat és allò que com els estudiants, vull dir, a vegades a la seva ofici en aquell moment seria estudiar, però sí que en aquell moment surten amb altres tipus d'aficions
0: sí,
1: i d'accions.
0: Bueno, és normal. I no te'n recordes també quan hi havia los tunos?
1: Les tunes.
0: És que allò era... Això jo crec que va donar molt peu a que molta gent que ja en aquell moment estudiés fèiem aquests grups de música. Perquè com ja la música ja la portaven de sempre,
1: sí,
0: que això es tindria de veure el motiu per el qual van començar a fer els túnels, aquestes
1: sí, sí, sí,
0: històries.
1: O bé, bueno, tot això segur que està escrit, eh?
0: Un dia podem parlar-ne
1: sí,
0: d'ells.
1: Sí.
0: Acabem d'escoltar una mica al Bangkok.
1: Uh-huh.
0: Ai, sí, a l'orella.

0: finit.
1: Oi, finit. Però que bé. Però, bueno, ara, que bé, ara és preciosa, donaré... aquesta cançó, m'encanta.
0: Però ara te faré una sorpresa.
1: Vinga, va.
0: Que aquesta, com és l'última ja, pues serà sorpreson per a tu i per a quasi tothom. Aquesta és una de les que més m'ha agradat a mi, que vaig tindre la sort de poder anar a veure-la a Barcelona.
1: Sí.
0: Estem parlant de Tina Turner.
1: Ui.
0: Aquesta dona, per mi, ha sigut sempre un exemple a seguir, sobretot de la gent jove que comença, perquè ho va passar molt malament. Al principi, amb el seu marit, el Michael es deia ell, Iker. L'Iker la va fer patir moltíssim, inclús la va arribar a pegar.
1: Què dius ara? Tant, no?
0: I, bueno, llavors es van... Feien un duo molt guai, perquè ell era molt bon productor i músic, però i ella era pues, tot un símbol sexy de la música. I va pues, aconseguir pues, arribar ben lluny, però es van separar perquè, esclar, no hi havia manera de poder viure amb, aquesta, amb aquest personatge tan...
1: Home, a veure,
0: evidentment, després
1: ella,
0: va tindre la gran sort...
1: El havia aguantat...
0: Fins a cert punt. No va poder ser més i ja està. Ara escoltem un moment la cançó que he triat per vosaltres, que sens dubte és una de les que més m'agrada. The Best.

0: Fem un petit incís amb la cançó,
1: sí?
0: I diguem el que ella ha dit. Escolteu bé, perquè nosaltres tenim un concepte del seu, de la seva vida personal, pues que amb el seu marit li picava i tal, no? Pues ella diu, la gent pensa que la meva vida ha estat dura, però crec que ha estat un viatge meravellós. Per tant,
1: sí,
0: ella la
1: això?
0: Seva definició de la vida és que és per ser-lo. Jo, és que aquesta dona, jo quan la veus com balla per l'escenari corrents amb uns talonarros ben alts, uh-huh, i corre cap aquí, cap allà, amb els seus anys,
1: sí,
0: perquè ni més ni menys que va ser quan es va retirar. Aquesta dona estava convisquent amb un empresari suís que es diu Erwin Bach, i després de 27 anys es van casar.
1: Oh!
0: És a dir, es va casar, ella ja amb ell, evidentment, perquè és que ja estaven més que casats, però bueno, van arribar pues, a casar-se. I després, al poc temps, això va ser el dia, el juliol del 2013, i als pocs dies es van tornar a casar per la cerimònia budista.
1: Ah, molt bé, no?
0: És a dir, que van fer dos matrimonis perquè fossin realment, pues, de los de... Certament... que quedés constància de que estan ben casats i ben enamorats, perquè la veritat és que ho està. Vaig veure una foto d'ella...
1: Després de 27 anys, vull dir...
0: Vaig veure una foto d'ella amb el seu marit, i és pues, un senyor superinteressant, però és que ella estava igual de potent, eh?
1: Uh-huh. Mare de... També era de color?
0: Sí. No, blanc. No, blanc.
1: És suís.
0: Uh-huh. És suís.
1: Uh-huh.
0: Bé, i llavors ja va dir l'any 2000, des de la seva essència de Suïssa, uh-huh, perquè viu aquí, doncs que deixava ja de cantar, que es retirava, però prèviament va fer una gira europea i mundial, per tant va estar un temps més durant pues, fent escoltar les seves cançons. Acabem d'escoltar-la un moment, que
1: preciosa,
0: queda un trosset
1: preciosa
0: versionada, mm, i ja pues, bueno, pues, continuarem si Déu vol.

0: Preciosa. Han quedat les dues aquí cantant, a cantar.
1: Sí,
0: bueno, tatarejant, vaja, tatarejant, eh?
1: Perquè s'ha de cantar-la, com va ser que ens costa una mica de poder-la fer. Però, bueno, de totes maneres, voldria dir una cosa, que si no fos per la música, sí que seria cert que hi hauria més maneres per tornar-se boig.
0: Sí, oi tant.
1: Perquè la música em dona vida a la vida. Realment, perquè és que si no fos així, jo no sé què seria de nosaltres. Què faríem? Perquè ja és que ancestralment la gent ja algo feia.
0: Així
1: tocava amb pedres, el que fos, però algo ja feien. Per tant,
0: Meli, realment, doncs, amb aquest espai, nosaltres agraïm moltíssim aquestes abraçades. La nostra audiència les té totes ben agafades, així us esperem i ho desitgem.
1: Sí.
0: I bé, doncs, fins la propera setmana.
1: Pues una abraçada grandiosa per tothom.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Ara i aquí, d'Estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'Estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
6: Càpsules informatives.
7: Aquest cap de setmana es disputa el 6è torneig Mercè d'hoquei patins. El dissabte 3 i el diumenge 4 de setembre el pavelló parroquial acollirà partits de diferents categories on participaran clubs com el Barça, el Sant Cugat, el Manlleu, el Sant Celoni, la selecció espanyola sub-19, entre d'altres equips. Recordem que l'entrada és oberta a tothom.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

que posem parada una miqueta a l'orella perquè volem explicar-los novament aquests contes que són més que tot doncs uns contes lligats amb una crítica d'una societat que és consumista i fomentar doncs un esperit crític dels més petits i doncs els grans perquè els puguin ensenyar. L'escriptor de lo que els anem a explicar és mestre i pedagog italià Gianni Rodari. Contes per la ràdio. Avui tenim el conte que porta per nom El ratolí dels còmics. Veto aquí que un ratolí dels còmics, que estava ben tip de viure entre les pàgines d'una revista, i, a més, volia canviar el gust del paper del formatge, va fer un bot ben gros i es va trobar en el món de les rates de carn i os. Squatch! Va exclamar de seguida, que va sentir olor de gat. Què ha dit? Van murmurar les altres rates, desconcertades per aquella paraula tan estranya. Gluc, va, gluc! Va ser el ratolí que només sabia parlar el llenguatge dels còmics. Après en el món on fins ara havia viscut. Això deu ser turc, va sentenciar un vell rat de vaixell que abans de jubilar-se havia recorregut tot el Mediterrani i va provar de parlar-li en turc. El ratolí se'l va mirar meravellat i va dir no és turc, va concloure el rat viatger. I aleshores, d'on és? Bé, a saber, vet aquí, perquè el van anomenar vet a saber, i me'l prenien pel ximple del poble. Vet a saber, li deien, què t'agrada més, el formatge de Rocafort o bé el de bola? Esperits grots, contestava el ratolí de les historietes. Ja hi som, rei dels altres. Els més menuts, a més, li estiraven la cua expressament per sentir-li fer esgarrafalls d'aquella manera tan divertida. Sols fills frats! Una vegada van anar a fer sac en un molí ple de farina blanca. Era blanca i daurada. Els ratolins enfonsaven les dents en aquell manà i rossegaven a cor que vols, cor desitges. Com fan les rates quan rosseguen. Però el ratolí dels còmics feia crecs. Almenys, podies aprendre a menjar com les persones educades, va protestar el rat viatger. Si fóssim a coberta, ja t'haurien fet fer un capbussó al mar. Que no t'adones que fas un soroll d'allò més desagradable? Curitx, va fer el ratolí de les historietes i es va capbussar amb un sac de moresc. El navegant, aleshores, va fer un senyal als altres i se'n van anar de puntetes deixant l'estranger abandonat al seu destí. Ben segurs que mai dels mais no sabria retrobar el camí de casa. Durant una estona, el ratolí va continuar rosegant. Quan al capdavall es va adonar que s'havia quedat sol, ja era massa fosc que va retrobar el camí i va decidir passar la nit al molí. Ja estava a punt de dormir-se quan, enmig de la fosca,
es van encendre dos fanals grocs i es va sentir el trepit sinistre de quatre potes vellutades. Un gat! Uah! Va dir el ratolí espantat. Grameu! Va respondre el gat. Valga'm Déu, era un gat de còmics! La tribu dels gats l'havia bandejat perquè no se'n sortia de fer miau com cal. Els dos abandonats van caure l'un en braços de l'altre. Es van abraçar, tots jurant-se amistat eterna, i es van passar tota la nit parlant en l'estranya llengua de les historietes. S'entenien de meravella.

0: 5 minuts que passen de les 12, és moment d'anar estirant el fil. Tenim en Salvador Romans. Hola, bon dia, Salvador.
1: Bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres anem estirant el fil, però l'estirarem també amb la pregunta que nosaltres fèiem des de l'inici d'aquest programa, que era doncs, que el dia d'avui s'obrirà doncs, aquest pàrquing centre de Vila, en la qual cosa nosaltres preguntaven a la nostra audiència amb un sí o un no, si creuen vostès doncs, que aquesta zona doncs, serà prou bona com per anar-hi passejant i com més no per potenciar el que són les botigues del centre Vila. Sí o no, aquesta és la pregunta que nosaltres llançàvem a l'aire i que bé, intentarem recollir fins al final del programa. Però bé, el fet és avui anar agafant la cartilla de ball.
1: La cartilla de ball, sí. Recordem que estem en un programa de ball d'un club social i que vam començar a parlar d'aquests balls que inicialment a principis de segle XX van començar a circular i que vam dir que eren lanceros i vam fer el pas de 4 i vam acabar aquí, no?
0: El pas de 4, sí.
1: Que falten un parell de temes per arribar en el tercer de la llista aquesta, que és el vals. I vam acabar que havíem de parlar d'un perfeccionador d'una coreografia, que vam acabar així, que havíem parlat del Tchaikovsky, que no era acceptat, i doncs enganxarem a partir d'aquí, de la coreografia del Petipa, que era el perfeccionador de ballet, amb l'argument llarg i que va ser l'autor dels famosos ballets de Tchaikovsky, i que van dir que no havien tingut acceptació, com el Trencanous, la Bella Dorment, el Llac dels Cignes, etc. I encara que costi creure, els ballets aquests van dir que no tenien acceptació. I ara en sentirem un que se'n diu el Vals de la Bella Dorment, perquè puguem comparar aquesta temàtica, a veure si és veritat o no, que no agradaven, o què va passar.
0: Dels 4 per 4, no?
1: Parlant del pas de 4, sí, perquè forma part de la dansa.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-ho.

0: Excepcional, eh? Quin vals més maco, de veritat, eh?
1: Sí, bueno, del Trencanous, de la Bella Dorment.
0: Mm-hmm.
1: Pop, diem que pot agradar o no.
0: Bueno, però, a veure, m'ha permès donar la meva opinió.
1: Sí, però vull dir que es fa evident que la bellesa melòdica del Tchaikovsky i l'orquestració senzillament és magnífica.
0: Sí.
1: I diu que els seus mestres van ser el Rubinstein amb l'orquestració i el Zambra amb la composició. O sigui que sí, que en aquell temps la gent estava acostumada a sentir per només pensant en ballar, però en canvi aquesta música és per escoltar i gaudir de l'espectacle, no? Llavors, seguim una mica el fil i direm que el pas de 4, que és allà on estem, en el segon ball de la cartilla aquesta, enllaçaria amb la dansa i aquesta amb el ballet. I ara m'agradaria que valoressin el tema, un tema de català propi de festes tradicionals d'altres temps, i que ara hi ha grups que recuperen les essències. Escoltarem el ballet de Sant Maurici.

0: Un ball tradicional que molt bo per poder tornar a escoltar i recordar, eh?
1: Sí, és, aquell temps se sentia... Bueno, aquell temps, temps enrere, i proliferaven, vull dir, tot aquest tipus de dansa, no?
0: De totes maneres, sí que encara podem disfrutar amb aquests balls tradicionals que estan...
1: es tornen fent.
0: Sí, l'associació de la nostra dansa, doncs, està fent...
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs queda dit que el pas de quatre era el segon d'una diada de ball i el que venia darrere, el tercer, era el vals. I doncs, per enllaçar amb ell, sentim ara un valset que deia més o menys així. Era d'un grup que se'n fa dir Pâté de Foie. I el tema és un vals de Don Serafín.
0: Molt bé.

0: Que diuen que sona la viola i sona...
1: Sí, sona l'orquestra, sona el violí. Sí, és un grup que fa poc temps que es van fundar, no penses, està format per un mexicà, per un xilè i un argentí. I fan jazz, fan tango, fan foxtrot i aquest, aquests temes.
0: Diuen això mateix a la mateixa cançó, però hem sentit que tocava un acordió aquí,
1: Sí, clar.
0: S'ha deixat que tocava l'acordió.
1: Sí, perquè forma part una mica d'aquest tema dels balsets i tal. I aquest l'hem sentit, l'hem posat per poder enllaçar així ja amb el tercer ball d'aquest carnet, que ja hem dit abans que era el vals, i ara, doncs, amb aquesta part començarem a parlar ja del Mozart, per exemple, i que ja componia valsos i que en ple segle XVIII, però d'aquells temps eren molt lents els valsos. No obstant això, el vals va anar alleugerint mitjançant passos ràpids i grans. Diu, aquest tipus de vals va fer furor al famós congrés de Viena de 1815. En aquell temps es veu que els congressos eren molt... habitual presentar nous temes de ballables d'aquest estil. I mentrestant a Europa tenien les guerres napoleòniques que finalitzaren el 20 de novembre de 1815 després de la derrota de Napoleó de Waterloo i amb el segon tractat de París. Diu, a l'altra banda del món, a Sud-amèrica, a Perú concretament, el vals havia arribat abans d'aquell esdeveniment mundial el 1814. En qualsevol cas, diu, el vals consta en la descripció d'Arequipa, que és una ciutat, una província de Sud-amèrica, el 1816, que va estudiar un tal Enrique Carrión. Diu, la història del vals vienès és també molt interessant. Veiem el que diu Kurt Farlane en el seu Diccionari Universal de la Música. Diu, vals, diu, un dels balls mundialment famosos, va ser un dels seus principis una expressió revolucionària, diu, per ajuntament de les parelles i els seus girs vertiginosos, molt d'acord en l'època. El seu triomf va marcar la victòria de la burgesia davant de l'aristocràcia, diu, identificada per el minuet. La generació següent, el Chopin, l'Alice, ja estabilitza, mentre a Viena la dansa troba la definitiva coreografia i els seus més inspirats creadors amb Lanner, en Johann Strauss pare i els seus tres fills. Diu, aleshores, el vals ja s'ha convertit en un ball revolucionari i en un símbol d'una època feliç i de la burgesia satisfeta. I qui és que no se sent feliç escoltant un vals, encara que sigui un de poquet, de poc conegut i potser una mica antic. Perquè per aquí hem de començar, no?
0: I tant.
1: Vinga, doncs, sentim Pour l'amour d'Angel.

0: també direm que a lo llarg de tota la programació anirem escoltant molts de valsos i les seves semblances, ja que aquest tipus de melodia, aquest tipus de ritme està present en moltes composicions.
1: Hi ha molta acordió, Salvador,
0: que no precisament anomenades vals. Sí, bueno, als principis hi ha acordió en molts de valsos.
1: Sí.
0: I ara en aquest moment serà, abans de continuar, uns minuts de publicitat que Control ens demana pas.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM.
4: Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació. Carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808. Hores convingudes.
5: Quina és la primera cosa que fas quan et lleves? A Ràdio Tordera fem un repàs de titulars als articles d'opinió més destacats dels diaris a De Bon Matí. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
6: Restaurant Cal Nano. Carns a la brasa, cuina catalana, menú diari i menús infantils. Restaurant Cal Nano, una masia en plena natura. Passat al Banyant de Sant Pere, girant un camí a la dreta, ens hi trobaràs. Els dimecres descansem. Per reserves, truqueu al 93 764 5382. Restaurant Cal Nano, al Banyant de Sant Pere de Tordera.
7: Restaurant Cal Nano patrocina el programa Bon Dia Menuts.
8: Càpsules informatives. En un minut, un univers.
9: La regidoria de joventut, a través del casal de joves de Tordera, organitza tots els dissabtes d'octubre a maig l'Esplai, una alternativa d'oci en el lleure per infants i joves de 5 a 14 anys. Les inscripcions per participar a l'Esplai es podran fer al casal de joves fins al 9 d'octubre. En el moment de la inscripció caldrà portar una fotografia del noi o la noia i una còpia de la targeta sanitària. Les places són limitades. El preu de l'Esplai per tot l'any serà de 25 euros. L'Esplai començarà el dia 23 d'octubre de 10 a 13 hores.
10: Carnisseria M. Torres. A la plaça de la Concòrdia, dins del mercat de Tordera, t'ofereix gran varietat d'embotits casolans, carns de cria pròpia i una gran varietat de queviures. Tot de la màxima qualitat i el millor preu. Carnisseria M. Torres, al mercat de Tordera de la plaça de la Concòrdia i el telèfon 93 765 0559 per encàrrecs.
11: Hola, heu trucat a casa d'en Joan i la Carme. Ara no hi som. És que els dissabtes anem al sopapall del restaurant Les Ferreres, amb un menú boníssim, amb 8 plats per escollir el primer i 8 el segon. I també cava, tot per només 22 euros. Si no és res d'urgent, deixeu-me el missatge després de la senyal. Si no, ja sabeu on trobar-nos.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: nostra vida està plena de moments i vivències que ens agrada recordar amb música i cançons. Minuts musicals, els dimecres a les 10 de la nit i en reemissió els divendres a les 4 de la tarda.
1: Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí.

0: Doncs bé, nosaltres quedem repassant en aquesta estona, doncs, estirem del fil i ho fem amb en Salvador Romans. Estem, doncs, estirant del fil des dels principis, doncs, que més o menys som coneixedors de que va haver-hi, doncs, aquestes cartilles de ball, Salvador.
1: Sí, aquests cursos socials que tenien les seves cartilles. I bé, hem arribat ara fins al vals, hem pres la primera peça que hem

posat el Pur Amor d'Àngela, mm-hmm. i continuarem parlant ara dels Visconti, que ha sigut un duo de música folclòrica argentina integrat originàriament pels germans Bessons, l'Albert Visconti i el Víctor Visconti, que van iniciar la seva carrera artística quan eren adolescents a Coronel Dorrego, que és a Buenos Aires, això, Argentina. Uh-huh. Aquest duo va néixer el 1950, ja dic, amb aquests dos germans, però en el 1974 varen ser presentats simplement com els Visconti, en un festival que de la província de Córdoba. Córdoba, Argentina, també me refereixo, que Anna, i van entendre un notable èxit i van aconseguir llavors la fama. Doncs escoltem el primer tema dels Visconti amb el Beso.

0: Quines lletres més maques, Salvador. Sí, són precioses, eh?
1: Els sud-americans són molt romàntics.
0: Home, a veure, s'hauria d'anar a agafar l'exemple, no?
1: Bé,
0: bueno, a veure, els italians també.
1: Italians, tenen, posen... i en els moments puntuals ho és tothom.
0: Sí, sí, també. Exactament.
1: Doncs estirem el fil.
0: D'acord.
1: Eh? I estirant el fil, deixem els Visconti allà a l'Argentina, i ara aquí, a Europa, a la França, de la rauxa nocturna i de la... que corria... un pintor molt conegut que es deixava veure sempre pels mateixos locals, i parlem de l'Henri Marie Raymond de Toulouse.
0: Nom llarguíssim, eh?
1: El Toulouse-Lautrec, sí, pintor francès. Destaca per la seva representació de la vida nocturna parisina a finals del segle XIX. No sé si va arribar a conèixer el Carnet de Ball, però bueno, el que sí va conèixer era el Can-Can i la polca, segur. Com ara aquesta que escoltarem, una polca de Strauss que es titula Polques Tristes.

0: Què?
1: M'he quedat callada perquè he estat tot el rato movent els peus que sí. No se me podien parar. Realment les polques tenen un aire
0: molt
1: rímic,
0: sí.
1: Doncs que...
0: Tipus marxa en,
1: sí,
0: en molts
1: i que
0: casos.
1: Sempre, com comentava en Salvador, ens fan recordar moltíssim aquests concerts de Cap d'Any, eh?
0: També, sí, sí.
1: A veure,
0: sí,
1: jo per mi és el moment d'excel·lència per escoltar les polques,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Doncs continuem una mica amb el Toulouse-Lautrec i direm que en el segle XIX els matrimonis de la noblesa es realitzaven normalment entre parents per evitar les divisions territorials i la minva de les seves possessions. Aquest fou el cas dels pares d'Henri Toulouse-Lautrec, l'Adolf Toulouse-Lautrec i Montfà i la comtessa Adela Tàpia de Sélignan, que eren cosins en primer grau. Henri fou el primogènit de la família. Quan tenia 4 anys, nasqué el seu germà Richard Constantin, que morí un any després. La incompatibilitat de caràcters amb els cònjuges va motivar la seva separació el 1868 i Henri quedà sota la cura de la seva mare. La seva infància fou feliç fins que, com a conseqüència de la consanguinitat dels seus pares, Toulouse-Lautrec patia una malaltia que afectava el desenvolupament dels ossos, anomenada pignodisostosis.
1: Déu-n'hi-do.
0: I que se li manifestà el 1874. Si algú el recorda, el presenten sempre com un home baixet, caminant malament, una mica estrafet. Bé, volia parlar una mica d'ell perquè situar l'època, diguem així. I ara continuem amb la tercera peça del carnet de ball, que és el vals, i podríem posar un tema tocat pels Solistes de la Costa, que és un grup nostre molt espavilat, que és de 4 components, en Toni, en Jordi, el Ferran i el Michel a la bateria, el Toni toca la tenora i en Jordi el baix, la berra. I en Ferran, l'acordió. Endavant, doncs, amb un d'emparet amb els Solistes de la Costa.

0: Bé, pues hem sentit els solistes de la costa.
1: Molt bé, no? Vull dir, tenim grupets per aquí a la vora que ens quedem bastant parats.
0: Té unes coses que estan molt bé. I amb aquest vals masurca deixarem enrere doncs, el tercer ball, el vals. Però abans, deixeu-me acomiadar del més gran, vull dir, parlar un xic del Johann Strauss II, que va néixer el 25 d'octubre de 1825, a Viena i que va morir el 1899 aquí mateix. És un compositor austriac conegut especialment pels valsos com el Danubi Blau. Fill del compositor Johann Strauss I i germà dels compositors Joseph Strauss i Eduard Strauss. Johann II és el més famós de la família. Va ser conegut amb la seva vida pel rei del vals i ell es deu a una gran mesura a la popularitat del vals vienès. En el segle XIX va revolucionar-lo, elevant-lo d'una dansa camperola a un entreteniment apte per la cort dels reis d'Habsburg. Les seves obres gaudeixen de gran popularitat. I la setmana que ve començarem ja amb l'altre ritme, que és la polca, i avui hem acabat amb el tercer, que és el vals.
1: Jo crec que ha sigut un resum realment doncs, molt ben curat i que bé, moltes de les traduccions de música que has posat a mi m'han sotat, suposo que l'audiència també, no?
0: Algunes, suposo que sí, esclar.
1: Aquesta és la finalitat, és sobre.
0: Sí, aquestes.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja hem estirat al final la teva companyia.
0: Adéu-siau a tothom.
1: Fins dimecres, adéu.
2: D'11 a 1, ara i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.
3: Pastisseria Sant Jordi té per al...
1: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim torcet d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: viens à ma rencontre. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, queda exculpat de la peça Ickman Catmon de la causa Estela. La jutgessa Alejandra Gil arxiva la peça separada que investigava presumptes irregularitats en les subvencions de la Diputació de Barcelona. L'exalcalde subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal. Escoltem Joan Carles García.
3: Agraeixo a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria. I com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així.
2: Dilluns 14 de setembre, l'alcaldessa de Tordera fa una crida a recuperar l'autoestima i la confiança. En el discurs de l'11 de setembre, l'acte institucional va comptar amb l'ofrena floral a Lluís Companys, la cobla principal de Banyoles, els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i un vermut popular. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
4: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. La que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre.
2: La delegació Oncolliga Tordera presenta la seva xarxa d'activitats de tardor al municipi. L'entitat organitza una xerrada a la biblioteca, el Corre per les Mames i la Marxa de Miralles. Judit Martínez, presidenta de la delegació.
5: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a Tordera, que és el Corre per les Mames. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
2: Obren les inscripcions per als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística a partir d'avui fins al 21 de setembre en diversos torns. Laia Perpinyà és professora del curs.
6: És a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
2: I Càritas obre també les inscripcions per als tallers d'acollida lingüística. El procés es pot fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni, 5 de 5 a 8 de la tarda. La Dolors Pignatelli és una de les voluntàries.
7: Començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques.
2: En esports, el Club Futbol Tordera diu adeu a la Copa Catalunya en caure davant la Unió Esportiva Quart. Els de Tordera van disputar per primera vegada a casa aquesta competició i ahir van caure eliminats per 0 gols a 4. Escoltem l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
8: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que és generació aquesta del 2007. Els he entrenat, molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre. Per tant, els coneixia bé, sabíem, l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit.
2: Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
9: Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir, i de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, aquí a la costa de la comarca. Aquest matí el vent serà fluix i força variable. però aquesta tarda el vent de Garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí, mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem Garbí. Tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est-sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i, per tant, la temperatura màxima no pujarà tant. Baixarà una mica, poca cosa. Alguna màxima puntualment cap als 31, 32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
2: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i l'espai de les entitats a la Teranyina. Comencem.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 10 anys després de l'inici de la investigació, la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decretat el sobreseïment provisional de la peça separada coneguda com Hickman Catmon, una de les 8 derivades de la macrocausa Estela. L'arxivament afecta directament l'exalcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, que va ser detingut el maig de 2018 en el marc de l'operació Estela i que des d'aleshores ha mantingut la condició d'investigació. García, que va ser alcalde de Tordera des del 1995 i diputat provincial per Junts, era un dels investigats de la causa, juntament amb el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, l'activista Víctor Terradellas, la seva dona Judit Aixalà i el cap de cooperació de la Diputació, Jordi Castells. La interlocutòria, signada el 5 d'agost d'aquest 2026, assenyala que no ha quedat acreditada la comissió dels delictes que s'investigaven, malversació, prevaricació i tràfic d'influències, i acull les peticions tant de les defenses com del Ministeri Fiscal. La decisió suposa el tancament definitiu de l'última peça que encara romana oberta de la causa Estela, després que la resta de peces ja quedessin arxivades en anys anteriors. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, subratlla que el factor més dur ha estat la durada del procediment, que s'ha prolongat durant una dècada, sense que el jutge o el fiscal hagin arribat a formular cap tipus d'acusació formal.
1: 10 anys des d'un dia que, sense saber per què, la policia em va venir a buscar i em va tancar. Em va tancar durant més de 40 hores, acusant-me de quelcom que jo no coneixia, no sabent el què. De fet, quan em van deixar sortir, vaig saber exactament de què m'estaven acusant o que estaven investigant. Penseu que no només vaig passar unes, com a mínim una nit i moltes més hores tancat a la Policia Nacional per un delicte que no havia comès, i ara es demostra que no havia comès, sinó que desconeixia per què estava així. Un cop has passat això, el que esperes és que en un termini més o menys raonable, doncs hi hagi sentència o es formuli alguna acusació, perquè el que ha passat durant aquests 10 anys és que no s'ha formulat cap tipus d'acusació. Per tant, tot i que hi havia qüestions obertes, mai ni el jutge ni el fiscal no han formulat cap tipus d'acusació.
0: García reitera que tota la investigació ha servit per demostrar que les subvencions investigades s'havien atorgat legalment i que, malgrat el desgast i els danys a la seva imatge pública, es pot exercir la política amb total honestedat.
1: El que vull ara és treure-ho de sobre, agrair a tothom que va confiar en mi la seva confiança, perquè no els he decebut i perquè seria que no els decebria, i com deia abans, i els que de bona fe es van creure que jo podia ser un delinqüent, doncs poder-los explicar que no ha estat així. Hi ha alguns casos molt excepcionals, doncs, que m'havien maltractat, m'havien insultat i aquestes coses, doncs també ja ara em relaxo, en el sentit de, bueno, per molt que es pogués creure que jo he fet alguna cosa malament, no l'he fet. Per tant, una valoració no positiva, perquè després de 10 anys no es pot dir que sigui positiva, però una valoració final que, doncs, demostra el que tantes vegades he dit i el que tantes vegades he hagut de demostrar, i queda malament, i fins i tot que ho digui algú que s'ha dedicat a la política, que es pot ser honest i dedicar-se a la política malgrat moltes vegades aquests cops tan durs que costa de superar.
0: La peça Hickman Catmon es va obrir el 2016 a partir d'una denúncia per presumptes irregularitats en els pagaments de la Diputació de Barcelona a diverses entitats de cooperació. El jutge Joaquín Aguirre, llavors titulars del jutjat, va centrar la investigació en les fundacions Catmon i Hickman Acció Solidària, que haurien rebut més de 10 milions d'euros en subvencions públiques entre el 2011 i el 2015. García, en la seva condició de diputat d'Hisenda i responsable de Relacions Internacionals de la Diputació, va ser assenyalat per la seva suposada implicació en la concessió d'ajudes. Joan Carles García afirma que tot el cas té un rerefons polític que es va iniciar a partir d'una denúncia inicial d'alguns grups polítics com la CUP i l'Entesa i del sindicat CGT, unida posteriorment a una denúncia anònima que era falsa. La denúncia que el jutge instructor va utilitzar al cas per intentar vincular suposades irregularitats amb el finançament del referèndum de l'1 d'octubre, integrant-ho en l'anomenada Operació Estela i en una trama que pretenia relacionar els càrrecs polítics i el mateix expresident Puigdemont. Escoltem Joan Carles García.
1: A partir d'aquestes denúncies internes d'aquests grups polítics i d'aquest sindicat, és curiós que això ho agafa un jutge mediàtic, que és en Joaquín Aguirre. En Joaquín Aguirre el que buscava realment era que aquests diners que deien que havien malversat s'havien utilitzat, i creia ell, o volia buscar això, que s'havien utilitzat per una qüestió absolutament política, que era fer el referèndum de l'1 d'octubre, del procés. Per tant, agafa aquesta qüestió i a partir d'aquí es comença a inventar, no només el jutge, sinó que la pròpia policia dels seus informes, comença a inventar una trama que té a veure amb qüestions polítiques, és el lawfare famós. Perquè fixeu-vos que d'aquí comença a sortir el cas Wolof, que vol dir president Puigdemont, a l'Estela doncs, estan implicats algunes persones que fins i tot ja estan mortes, que doncs, tenien càrrecs polítics a Convergència en el seu moment, i també havien implicat el diputat Dalmases, que, com sabeu, és diputat.
0: Joan Carles García assenyala que la situació li va comportar greus perjudicis personals, com la denegació de 2 crèdits personals, problemes per demanar un préstec per a l'Ajuntament de Tordera en la seva etapa d'alcalde i el rebuig d'una oferta de treball en una multinacional per estar investigat, sumant el patiment i la mort de familiars durant aquests anys.
1: D'aquesta situació n'han viscut situacions personals complicades. Per exemple, m'han denegat 2 crèdits personals i van denegar un crèdit a l'Ajuntament de Tordera quan encara era alcalde, perquè estava imputat. I quan vaig plegar l'alcalde que buscava feina, em van negar una feina a una multinacional perquè estava imputat. Per tant, imputat i investigat, que al final seguim dient imputat. Per tant, això a més té unes derivades personals i familiars. Alguns familiars han mort durant aquests 10 anys amb el sentiment que jo no havia fet alguna cosa i que m'estaven acusant i que això fa mal. Insisteixo, que et deneguin 2 crèdits perquè estàs investigat o que et deneguin una feina, no perquè no siguis vàlid, sinó perquè estàs investigat, doncs és greu. I després hi ha gent que parla de portes giratòries. Imagineu-vos, només un alcalde, com pot patir les conseqüències de les males visions d'alguns jutjats que et col·loquen en un lloc que no correspon.
0: Al llarg dels darrers anys, tant l'Audiència de Barcelona com el Ministeri Fiscal havien qüestionat reiteradament les formes del jutge Aguirre, que es va jubilar sense que li obrissin cap expedient disciplinari. Totes les peces de la causa Estela, excepte aquesta que expliquem, van ser arxivades amb 2 retrets dels tribunals superiors. Amb la nova resolució, la jutgessa Alejandra Gil posa fi a 10 anys d'instrucció. Canviant de tema, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, va encapçalar l'acte institucional de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb un discurs marcat per la reivindicació de la identitat, la defensa de la llengua catalana i una crida directa a l'autoestima col·lectiva en el marc de la programació d'activitats culturals i institucionals del municipi. La jornada va començar a les 11 amb una audició de sardanes, amb la copla principal de Banyoles. A les 12 va tenir lloc la tradicional ofrena floral a Lluís Companys per part d'entitats i institucions, seguida del Parlament i el Cant dels Segadors. Durant la seva intervenció, Mejías va posar l'accent en la necessitat de valorar el treball diari i la força del món local davant dels reptes globals i la regressió dels drets. En aquest sentit, l'alcaldessa va enviar un missatge de confiança cap al futur del municipi i també de cara al futur del país.
2: Cal recuperar l'autoestima i la confiança en el país. Una autoestima tranquil·la, segura i madura. la que ens permet mirar el món amb curiositat i amb ganes d'aprendre, però sense deixar de mirar-nos endins i reconèixer el valor d'allò que tenim. És innegable que vivim moments complexos, moments de regressió dels drets individuals i nacionals i del retorn d'un populisme que ens vol situar aquí i arreu d'Europa en un passat que creiem superat.
0: Així mateix, el discurs va tenir un espai per fer valdre l'esforç de la ciutadania de Tordera, la tasca del teixit associatiu, el paper del comerç local i la tradició agrícola com a pilars fonamentals de la comunitat. L'alcaldessa va concloure apel·lant a la resiliència històrica de Catalunya per continuar avançant des de la convivència i l'inclusió.
2: Som un país resilient, un país que ha conegut moments difícils, que ha patit embats, que ha caigut i que ha sabut tornar-se a aixecar. Perquè aquesta també és la nostra manera de ser. Caure, resistir, aprendre i tornar-nos a aixecar. Perquè sabem que darrere d'un poble viu hi ha gent que hi participa. Darrere d'una cultura viva hi ha un poble que la transmet. I darrere d'un gran país hi ha necessàriament gent que dialoga, gent que escolta, que negocia i que sap trobar allò que ens uneix.
0: Per tancar l'acte institucional, la colla de castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima van aixecar un pilar a la plaça i la celebració va finalitzar amb un vermut popular amb la presència de representants de la Corporació Municipal, entitats i veïns de la vila.

0: La delegació en Colliga Tordera intensifica la seva activitat al municipi amb la confirmació de tres activitats adreçades a la sensibilització, la informació i la recaptació de fons per l'atenció gratuïta a les persones amb càncer i les seves famílies. En primer lloc, la programació inclourà una xerrada a la Biblioteca de Tordera el 9 d'octubre, coordinada per la Fundació en Colliga Girona i la Federació Catalana contra el Càncer en el marc de la campanya Menja, Sa i Mouta. La sessió anirà a càrrec de la nutrició Cristina Mas, sota el títol Alimentació saludable a millor preu. En parla la presidenta de la delegació, Judit Martín.
1: Que coincidirà amb la 15a setmana de catalana de la prevenció del càncer. Vale? És una campanya que es diu Menja, Sa i Mouta, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació en Collia Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació saludable a millor preu. Uh-huh. Val? Aleshores, vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús.
0: D'altra banda, el diumenge 25 d'octubre tindrà lloc la segona edició a Tordera de la cursa i caminada solidària Corre per les Mames, coincidint amb la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Es tracta d'una jornada esportiva de 8 quilòmetres amb sortida a les 9 del matí des de la pista del Veïnat de Sant Andreu. La prova es podrà fer tant corrent com caminant i té un preu de donatiu de 12 euros que anirà destinat íntegrament a la investigació i tractament del càncer de mama, incloent-hi habitualment i esmorzar al finalitzar. Escoltem Martín.
1: Que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Corre per les Mames. Mm-hmm. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que es tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
0: Les inscripcions per a la cursa es poden fer de manera presencial a l'antic Hospital de Pobres el 21 d'octubre de 6 a 7 de la tarda o al mateix dia al punt de sortida de 8 a 9 del matí. També hi haurà l'opció de fer l'inscripció en línia a la web correperlesmames.cat. Aquells que s'inscriguin fins al 13 d'octubre rebran la samarreta oficial dissenyada per la il·lustradora Anna Pol. A partir del 14 d'octubre es lliurarà la bossa d'en Colliga fins a exhaurir existències. Per tancar el bloc d'iniciativa, l'entitat organitzarà la tradicional Marxa de Miralles el 6 de desembre. Aquesta caminada popular fins al Turó de Miralles destaca per ser una ruta una mica més exigent però molt satisfactòria, que combina la participació comunitària i la solidaritat en un entorn natural de la vila, finalitzant amb una botifarrada per a tots els participants.
1: No variarà molt el recorregut, perquè al final
2: s'ha d'anar a Miralles.
1: Es pot variar una miqueta, però al final l'objectiu és pujar a Miralles i baixar per disfrutar d'una bona botifarrada. I bueno, sí que hi haurà alguna variació, però els que ja hagin vingut altres anys ja saben que és una caminada que és una miqueta més exigent. I que, bueno, que al final sempre passem un bon dia, és un paratge molt maco, i jo penso que el que té la marxa a Miralles és que acabes molt satisfet.
0: Des de la delegació recorden que la informació detallada i les actualitzacions sobre els punts de trobada es poden consultar a les xarxes socials i a la seva pàgina web. Del 14 al 21 de setembre estaran obertes les inscripcions per a una nova oferta de cursos de català del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. El procés s'organitza en diferents torns per facilitar l'accés a la formació. Laia Perpinyà és professora responsable local del Consorci.
3: Per què ho fem, això? No? Doncs perquè l'objectiu ara és arribar doncs, a més habitants, no? a més a persones que tenen altres nivells, és a dir, no només a gent que ve de fora, sinó que també potser la gent que és d'aquí, que és catalana, no? Que potser mai ha fet un curs de català o no ha pogut anar a l'escola per moltes raons, i ara el volgués escriure correctament, doncs donar aquesta oferta a la població.
0: Per consultar l'oferta completa de cursos es pot accedir a la pàgina web del Consorci o bé a través del codi QR facilitat a la convocatòria. Per més informació presencial o resolució de dubtes, el punt d'atenció és l'antic Hospital de Pobres al carrer Sant Antoni 7 de Tordera, amb telèfon de contacte 93 253 47 46. I Càritas obre avui el procés d'inscripció i informació per aprendre català a Tordera. Es durà a terme a través dels tallers d'acollida lingüística i cultural, que persegueix l'objectiu de rebre els nouvinguts i transmetre'ls la cultura i els costums de Catalunya. Explica el perfil dels alumnes la Dolors Pinatelli, voluntària de Càritas.
4: El que fem és el taller d'acollida cultural i lingüística, es diu tal que això, o sigui, fem l'acollida cultural, d'explicar una mica aquí què fem, com som, com actuem, com ells també han de fer les coses aquí al poble, no? Llançar les escombraries als contenidors, bé, tots aquests costums i obligacions, d'alguna manera. I també anar-los ensenyant la llengua. En molts casos és començar ben bé perquè aprendre a dir bon dia, aprendre a dir com et dius, coses molt bàsiques. Algun n'hi ha que sí que ja porta més temps o sap més coses, i també hi ha l'altre perfil, que serien els sud-americans, que amb aquests, esclar, ens hi comuniquem molt més fàcilment i és un altre nivell, o sigui, faríem un altre grup de persones, dic sud-americanes perquè ells ja saben, esclar, evidentment el castellà, i és una altra manera d'enfocar-ho.
0: Les inscripcions es podran fer avui i dimecres al local del carrer Sant Antoni 5 de 5 a 8 de la tarda. Per inscriure's es requereix el DNI, el NIE o passaport, i també es fa una sèrie de preguntes per esbrinar quin coneixement de la llengua té el sol·licitant. S'intenta que siguin grups reduïts per tal de fer una educació individualitzada. El 5 d'octubre començaran les classes, que seran els dilluns i dimecres, de 10 a 2 quarts de 12 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 de la tarda. El curs acostuma a acabar al maig, i si l'alumne ha superat les 45 hores d'assistència, se li atorga un diploma que serveix per acreditar que s'han assolit els coneixements.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El primer equip del Club Futbol Tordera va quedar eliminat aquest dissabte de la Copa Catalunya de la Federació Catalana de Futbol després de caure en l'eliminatòria de la tercera fase contra Unió Esportiva Quart per 0 gols a 4. Malgrat el resultat, el partit va suposar una jornada històrica per al club torderenc, ja que era la primera vegada en la història de l'entitat que disputava un enfrontament d'aquesta competició com a local. El conjunt visitant, l'Unió Esportiva Quart A, arribava a la cita amb l'aval de ser el recent campió de segona catalana i nou equip de primera catalana. L'exigència del rival es va fer notar especialment en les accions d'un contra un, on van acabar sent decisives per desigualtat al marcador a favor dels gironins. En parlava en Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
2: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional. Els conec molt, que la generació aquesta del 2007 els he entrenat, molts que estaven aquí els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé. Sabíem, l'Eudald, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona, que estan classificats a Catalunya, i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
1: El duel, que va comptar amb una gran assistència de públic, es pot recuperar a través del canal oficial de YouTube de Ràdio Tordera.

0: Més coses, la migranya és molt més que un mal de cap. És la segona causa d'incapacitació al món i pot arribar a limitar greument la vida quotidiana dels qui la pateixen. S'estima que a Espanya són més de 900.000 les persones afectades. Ara, un estudi de l'Hospital de Bellvitge obre una nova via per tractar les formes més complexes de la malaltia, així es coneix en el marc del Dia Internacional d'Acció contra la Migranya. Ens informa Carme de Fez.
1: No es tracta d'un medicament nou, sinó d'un fàrmac que ja existeix i que es pren en forma de pastilla. L'estudi demostra que pot funcionar en pacients que no havien millorat després de rebre un tractament injectable que bloqueja una proteïna implicada en la migranya. En concret, ha estat efectiu en un 30% dels casos. El doctor Albert Muñoz Vendrell és l'investigador principal de l'estudi.
2: Quan van arribar aquests nous, fa un parell d'anys, són uns tractaments similars, però que són pastilles, no són punxats, però ataquen el mateix circuit. Llavors la pregunta era, si atacant aquell circuit amb els anticossos el pacient no ha millorat, funcionaran aquests nous tractaments que al fi i al cap són bastant similars? I aquesta és una pregunta que no sabíem respondre. Llavors el que hem fet amb aquest estudi és analitzar tots aquests casos més difícils, aquests pacients amb migranya refractària, migranya que ja no responia a tots els tractaments disponibles, inclosos els anticossos, i els resultats de l'estudi són que un terç dels pacients sí que els hi funciona. És a dir, fins i tot els casos on havien fallat tots els tractaments disponibles fins ara, provar aquest nou tractament, atogepant, sí que és una alternativa que pot beneficiar una proporció de pacients.
1: La migranya és una malaltia sovint infravalorada i que pot arribar a ser molt incapacitant. En els casos més greus, els pacients poden patir migranya durant més de la meitat dels dies del mes. Per això, el doctor considera especialment important actuar com més aviat millor i evitar que la malaltia es cronifiqui.
2: És conscienciar la població de la gran gravetat i discapacitat que suposa aquesta malaltia i de la necessitat de donar certs recursos i prioritat a aquests pacients. Malauradament, encara hi ha llistes d'espera molt llargues. Aquests tractaments poden funcionar molt bé, però la dificultat d'accedir a ells segueix sent una cosa molt, molt present i molt vigent, inclús en la nostra societat, i hem d'intentar millorar aquests circuits perquè el pacient pugui accedir ràpid al tractament, perquè està clar que la migranya, quan es comença a descontrolar, quan abans actuem, més fàcil serà evitar arribar a una situació tan terrible i tan discapacitant com la migranya crònica.
1: El repte ara és continuar investigant i buscar noves dianes terapèutiques, és a dir, nous punts del circuit de la migranya sobre els quals actuar. I és que no tots els pacients responen de la mateixa manera als tractaments que bloquegen la proteïna implicada.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la. Ho valora per la xarxa Manel Sant Romà, és president de Civic, una entitat que defensa la utilització responsable de la intel·ligència artificial. Ens ho explica i avança la crònica Carme de Fez.
1: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat. Lo qual no vol dir que hagi de ser així. Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
1: Fa un mes, OpenAI i Hugging Face van notificar un incident amb un miler de sistemes DIA. Van trobar la forma de comunicar-se i coordinar accions que no se'ls havien ordenat.
3: Hi ha hagut un incident fa qüestió de res, de 2 setmanes, en la qual 1.000 agents, és a dir, 1.000 intel·ligències artificials, la mateixa intel·ligència artificial, però dividida en 1.000, diguem-ne, en 1.000 trossets, 1.000 col·laboradors, s'han posat d'acord perquè els humans no els emprenyessin, perquè veien que si es posaven humans pel mig no arribarien a l'objectiu que els havia posat altres humans. No? Això està passant ara ja. I comencen a haver indicis de què passa de nosaltres.
1: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que, bueno, que no se'ls desmarxarà, però és que ells, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
1: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Ampliem aquesta hora la informació del temps per aquest dilluns, aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Comencem aquesta nova setmana d'un mes de setembre, de moment marcat per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada van baixar, la recta final, el cap de setmana s'han tornat a recuperar i avui tocaran sostre aquesta setmana. I és que de cara a dimecres tornarem a tenir un canvi de temps, amb xàfecs i tempestes cap a la tarda i vespre, que ens acompanyarien fins al matí del dijous. Ja desapareixent dijous a la tarda i, lògicament, també amb un nou descens de temperatura. De moment avui, però, ambient assolellat i unes màximes que fàcilment arribaran a l'interior de la comarca cap als 32 o 33 graus. A prop de la costa, fins i tot, també podrem superar els 30 de màxima. Pel que fa als vents, en general, bufaran fluixos aquest matí, però moderats aquesta tarda de garbí. I la situació marítima estarà dominada aquest matí per la mar rissada, augmentant a marejol al migdia i maró durant la tarda, a conseqüència del vent moderat del sud-oest al llarg de tota la tarda. Pel que fa a les temperatures, ja ho hem dit, avui pugen, han pujat les mínimes, faran el mateix les màximes, i de cara a demà s'espera que es mantingui un temps semblant al d'avui. Però, a diferència d'avui, el vent girarà a component est i sud-est. Serà un vent més humit, per tant també més fresquet, i això farà que les màximes puguin baixar una mica. Tot i així, hi haurà alguns valors per sobre o igualades o per sobre dels 30 graus de forma puntual. A prop de la costa quedarien entre els 28 i els 29 graus. Com dèiem, dimecres, canvi de temps, augment de la nuvolositat, encara amb màximes que arribarien cap als 27-28 graus puntualment, però amb una clara tendència a baixar les temperatures al llarg de dimecres, les mínimes registrant-se a última hora del dia, amb xàfecs i tempestes que es mantindrien i podrien anar a més la matinada del dijous.

Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 2:15 del matí i a 8:15 del vespre.

0: aquí a Ràdio Tordera. Però abans de començar a actualitzar una mica la informació de com han anat aquests mesos, volia parlar una mica, deixem aquest petit espai per introduir, de què tracta l'entitat, què és Oncolliga i com s'organitza.
1: Nosaltres som la delegació Oncolliga Tordera, som una entitat del poble, que som una extensió de la Fundació Oncolliga de Girona. És una delegació, la Fundació és un nucli on es gestionen totes les activitats, tots els serveis, tots els donatius, tots els materials que van dirigits a millorar la qualitat de vida del pacient oncològic i les seves famílies. I les delegacions, el que fem és com de vincle arreu de tot el territori de les comarques gironines, i en el nostre cas, en el cas de Tordera, per una proximitat, el que fem és doncs això, de vincle amb la Fundació. Com ho fem? Doncs ho fem a través de donar informació als pacients si ens ho demanen, ho fem a través d'activitats que portem al poble, totes dirigides a nivell de salut, en forma de xerrades o activitats esportives, també algunes culturals, i el que també amb una finalitat de recaudar donatius perquè siguin dirigits per poder donar impuls a totes aquestes activitats que es porten des de la Fundació pels pacients.
0: No sé si hi ha, o si vols afegir alguna cosa.
2: No, ho ha dit molt bé.
0: No sé si hi ha un perfil de pacient que us trobeu, o us trobeu una mica de tot. Hi ha algun perfil establert?
1: No, nosaltres realment som un suport a nivell de poble. Funcionem molt pel boca a boca. Sí que és veritat que si us dirigeu al cap de Tordera també trobareu uns cartells en què trobareu un parell de contactes de dues de les voluntàries de la Oncolliga. Però el que fem realment és redirigir aquelles persones que necessiten o que han escoltat parlar dels serveis i prestacions que té la Oncolliga, és redirigir-los a la Fundació. Els podem orientar sobre els serveis que s'ofereixen, que hi ha una àmplia gamma de serveis que s'ofereixen, però realment al final qui porta a pràctica aquests serveis és la Fundació. Nosaltres doncs ajudem a que la gent sàpiga que hi ha aquesta Fundació, que a Tordera tenen un grup de voluntàries que els poden informar, i a partir d'aquí doncs truquem si és necessari a la Fundació, expliquem doncs que hi ha un pacient que s'ha posat en contacte amb nosaltres, que té una sèrie de necessitats, i a partir d'allà doncs ja s'estableixen contactes les dues parts interessades, entre cometes, i es redirigeix al pacient en aquella àrea que servei que més necessiti.
0: En grosso modo, no sé quins serveis s'ofereixen des de l'entitat, són serveis psicològics o és a nivell de tractament? Quins serveis són?
1: Hi ha tot un seguit de serveis que passen des de, bueno, d'un dels pilars de la Fundació, que és la psico-oncologia, d'acord? Que ajuda el pacient en diferents etapes de la malaltia, des de l'acceptació fins al dol o al suport familiar. Aquesta és una de les branques principals. Hi ha serveis de fisioteràpia, que en pacients ja en estadis paliatius doncs, pot ser una fisioteràpia a nivell domiciliari. Hi ha serveis de nutrició, hi ha serveis de sexologia, hi ha serveis d'estètica oncològica també. A vegades hem de tenir en compte que els pacients doncs, quan es sotmeten a depèn quins tractaments, doncs, per exemple la radioteràpia, doncs, la pell acaba molt malmesa, doncs s'ajuda aquesta pell amb una sèrie de tractaments a recuperar la seva tonicitat. A vegades doncs, els pacients,
2: les perruques,
1: el servei de perruca, de perruqueria també les ajuden moltes vegades els pacients. Parlo en femení perquè és pesen a cadet tant pacients homes com dones, però a vegades sí que el contrast quan és una pacient femenina que pesa els cabells, doncs l'impacte psicològic és poder més gran, no? I a vegades doncs costa, no?, donar aquell pas de veus que se t'està caient el cabell però no t'atreveixes o no saps com fer-ho. T'ajuden, si cal, a tallar-te el cabell, a orientar-te després doncs a portar mocadors, els més

0: expliquen els tipus de teles, de teixits que hi ha, tipus de perruques, ja siguin naturals, siguin sintètiques, amb registres del teu crani, de la teva cara, i t'ajuden una miqueta, t'orienten. Després també hi ha serveis de ioga, servei de podologia, perquè en molts dels tractaments doncs, les ungles dels peus cauen o es fan malbé i els pacients necessiten ajuda. Reiki, servei jurídic, ajuda a nivell de casa. També deixo algun i no em vull deixar cap. Tenim el servei de préstec de materials, d'acord? A vegades els pacients doncs,
1: de llits, de cadires
0: els hi costa no? moure's i poder tenir l'habitació a la part de dalt de casa, no poden pujar aquelles escales o no poden incorporar-se al llit, doncs es fa un préstec de llits, de cadires, de crosses, etc. Hi ha una àmplia gamma de serveis.
2: En tot cas, a tots aquests que poden consultar en algun lloc, xarxes socials, pàgina web, algun lloc així...
0: Poden dirigir-se a la pàgina web de l'Oncolliga, de la Fundació Oncolliga Girona, i també ens poden contactar nosaltres a través de l'Instagram o del Facebook de Delegació Oncolliga Tordera i els podem orientar.
2: Comentaves fora de càmeres, de micròfons, que duu a terme una sèrie de reunions així per fer una mica de seguiment pel que fa a les activitats o els tallers, etc, etc. No sé quines són les novetats per aquests propers mesos. Hi ha coses a comentar.
0: Hi ha cosetes, sí. Ara hem estat uns mesos d'estiu una miqueta relaxades. Ara tot just avui sortim d'una reunió. La delegació de Tordera doncs, consta d'un nucli dur, que són unes 8-9 voluntàries, que són les que ens trobem cada dos mesos aproximadament per fer reunions i veure quines novetats podem portar i què podem fer. I a partir d'aquí tenim una xarxa de voluntaris que van i venen, ajudant en algunes activitats, altres no. I sí, tenim tres activitats preparades ara pel final d'any, que si vols te les explico.
2: Sí, sí, endavant.
0: Vale, doncs vinga. La primera és una xerrada que portarem el dia 9 d'octubre a la Biblioteca de Tordera, que coincidirà amb la 15a setmana de catalana de la prevenció del càncer. Vale? És una campanya que es diu Menja, sa i mou-te, i la xerrada que portarem, que la coordina la Fundació Oncolliga Girona juntament amb la Federació Catalana contra el Càncer, es diu Alimentació Saludable a Millor Preu. Uh-huh. Aleshores, vindrà una nutricionista, que és la Cristina Mas, i ens explicarà doncs, diversos punts que van des de si comprem realment allò que necessitem, ens ajudarà a fer una planificació de menús, ens ajudarà a distingir entre aquells aliments que siguin imprescindibles, bàsics, o aquells que són superflus, que realment doncs, els comprem moltes vegades i no tenen un valor nutricional positiu. Ens ajudarà a fer un menú saludable i saber, ens farà alguns exemples i ens ajudarà a comptabilitzar el cost d'aquests menús. Què més? Ens ajudarà a fer una cistella saludable, a saber comprar... Bueno, anirà tot més o menys dirigit també a evitar el malbaratament i reaprofitar aliments que a vegades doncs, et queden i no saps què fer ben bé, doncs aprofitar tots aquests aliments. I això serà el dia 9 d'octubre a la Biblioteca de Tordera a les 6 de la tarda, i qui vulgui venir es pot apuntar. Penjarem uns cartells i els penjarem també a les nostres xarxes. Hi ha un codi QR que ho podran fer a través d'allà, amb un enllaç a través de la Fundació, i també hem facilitat un número de WhatsApp aquesta vegada, que si vols també facilito, que és el 656 937 982, i a partir d'allà es poden inscriure, i si no, el mateix dia de xerrada es poden acostar a la biblioteca que ja hi estarem.
2: La inscripció té algun cost?
0: No, és gratuïta.
2: D'acord. I la resta d'activitats que també ens portaves aquí, hi ha alguna que té algun cost, així per, no sé si és benèfic o per l'estil?
0: Sí, ara ja després farem dues caminades. Uh-huh. Una serà amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que l'any passat va ser la primera vegada que la van portar a la Tordera, que és el Córrer per les Mames. Uh-huh. Serà el dia 25 d'octubre, tindrà un cost de 12 euros i tot el que és tregui íntegre anirà destinat al tractament o a la investigació del càncer de mama.
2: D'acord.
1: Aquesta del córrer per les mames, sí. El cos aquest va integrar, però diguéssim que el participant de lo que és la cursa, a part de gaudir de l'activitat i ser ben solidari, si s'apunta online en unes dates determinades,
0: té
1: una samarreta que molt xula, amb un nom maca, i després, bueno, hi ha l'avituallament, hi ha certes coses que des de l'Oncolliga sempre oferim a les caminades, que la gent queda molt contenta. Sí.
2: Se sap una mica el recorregut? Serà el mateix?
0: Sí, ja tenim, no, l'hem variat aquest any. Sí, així, el que et deia la Cinta és així. Hi haurà inscripcions online que ja estan obertes, d'acord? A través de la pàgina web de la Fundació Oncolliga Girona. Fins al 14 d'octubre la inscripció compta amb la samarreta i a partir del 14 d'octubre doncs serà amb bosses fins a exaurir existències. El mateix dia de la cursa també podeu fer inscripcions allà a la sortida, que serà la pista de Sant Andreu. És un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 108, no és un desnivell, es pot fer bé. El 90% del recorregut passa per pista ampla. Anirem aquest any a Sant Tou, on hi haurà un avituallament, i després tornarem a la pista de Sant Andreu, on hi haurà entrepans freds i beguda. I ja estem, no?
2: No sé si al final hem comentat la tercera activitat o...
0: Doncs la tercera activitat és un clàssic, ja a Tordera, que és la Marxa Miralles, que es fa el dia 6 de desembre. Aquesta encara estem intentant... No variarà molt el recorregut, perquè al final...
1: El de la Miralles.
0: I aleshores... es pot variar una miqueta, però al final l'objectiu és pujar a Miralles i baixar per disfrutar d'una bona botifarrada. I bueno, sí que hi haurà alguna variació, però els que ja hagin vingut altres anys ja saben que és una caminada que és una miqueta més exigent, i que, bueno, que al final sempre passem un bon dia, és un paratge molt maco, i jo penso que el que té la Marxa Miralles és que acabes molt satisfet d'haver pujat allà dalt i haver-te guanyat la botifarra. I també íntegrament anirà tot destinat a alguna investigació o al que la Fundació vegi oportú que aquests cèntims hagin d'anar destinats.
2: Hem parlat d'activitats, vull parlar ara de voluntaris. Si alguna persona que escolti o que vegi l'entrevista està interessada a col·laborar, com ho pot fer?
0: Doncs nosaltres sempre encantats de que vingui tothom, sempre es necessiten mans, sempre.
1: Sí.
0: Tenim voluntaris que són fixes, però sempre hi ha gent que entra sol, és normal, perquè al final les activitats no són sempre les mateixes, no sempre va bé a tothom. El qui ve normalment sempre repeteix, però sempre necessitem mans. I es poden posar en contacte amb qualsevol de les nostres voluntàries, es poden posar en contacte a través de les nostres xarxes socials, Instagram o Facebook, i si ens troben pel carrer també ens poden parar.
1: I en qualsevol de les activitats que venem allò que venen i allò, a mi m'agradaria ajudar inclús em puc quedar o la següent sessió, pues sí, deixa'm el telèfon. Nosaltres encantadíssimes, perquè a part de ser una activitat solidària, és que moltes persones, sobretot per exemple per anar a Miralles, no és només pujar i baixar, o sigui, dona molta feina, s'ha de marcar, s'ha de ficar, i no totes les voluntàries fixes poden o podem o tenim la capacitat en aquell moment de poder fer aquest esforç físic, i on sempre necessitem sempre gent que ens ajudi.
0: Sempre i sempre benvinguts, i, sí, i molt agraïdes, perquè realment, bueno, és el que diu la Cinta, les activitats porten feina, i sempre qualsevol mà és benvinguda.
2: Doncs aquesta és una mica l'agenda que trobarem en aquests mesos. No sé si em deixo alguna cosa a comentar.
0: En principi,
1: dels braçalets, potser que
0: bueno, fem. Sempre portem un parell de campanyes al llarg de l'any, que són la del Dia Mundial del Càncer de Mama i la de Sant Jordi, que ara ja en breu us tindrem unes pulseres. Si algú en vol, doncs també es pot dirigir a nosaltres.
2: Doncs acabem ja sí l'entrevista. Moltes gràcies per parlar de tot plegat. Si voleu afegir algun missatge a la gent que t'estigui escoltant, o amb això que jo que ja estic amb les preguntes.
1: No sé, jo com personalment, que he sigut voluntària de moltes coses i he participat en moltes coses, m'hi trobo molt a gust. És una associació que realment val la pena col·laborar-hi pel poble, pel municipi, per nosaltres i per les famílies, i de seguida han tingut les mans obertes per acollir-me, i ja fa uns anys que participo, però vull dir que si la gent vol participar, i que no és allò de vull anar però és que jo no podré anar-hi sempre, no passa res.
0: Passa res,
1: quan puguis, en el moment que puguis, en major o menor mesura, és igual, i durant el temps que puguis, benvingut sigui qui sigui.
2: Doncs moltes gràcies, esperem que vagi molt bé totes aquestes activitats, i ens trobem a la propera per parlar de tota aquesta informació.
0: Perfecte, molt moltes gràcies a tu.
2: Gràcies
0: a vosaltres per convidar-nos sempre i donar-nos veu, que al final l'important és arribar a totes les persones que us escolten i que sàpiguen que existim, que estem a Tordera, i que si venen a ajudar-nos, doncs el seu suport anirà destinat a una molt bona causa. Això que ho tinguin per assegurat.
1: Sí.
3: Radio Tordera.

0: Can you do that and sing?
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.